It's a mystery to me.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
2: Cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat a informar en els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
3: És que era una assignatura pendent. Era un vehicle que, bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle. Al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres, pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I, bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
2: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
4: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i que l'incompleixi ja alhora, pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem, pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
2: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
3: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquesta persona, igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment, bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que, pues, pugui anar al metge i que es paguin la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
2: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats. L'associació Mirall Blau acaba d'inaugurar un nou centre de teràpies ocupacionals a Vilanova i la Geltrú que va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. La directora de l'entitat és la covellenca Susana Lozano Camacho, que ha passat recentment per Ràdio Cubelles, on ha exposat els objectius d'aquest servei concebut per oferir una atenció personalitzada i fomentar una integració plena a la comunitat. La iniciativa respon a una forta motivació personal i familiar de la mateixa cubellenca Susana Lozano.
5: Es muy vocacional, es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta de la necesidad real que hay, pues de trabajar, de incluir, de hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llega a la conclusión de que era hora ya pues trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también pues a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro.
2: Lozano ha explicat que aquest projecte de Mirall Blau va néixer arran de la seva experiència com a mare d'un jove que ara té 17 anys, que té trastorn de l'espectre autista i trastorn del desenvolupament del llenguatge, un fet que li ha permès constatar la falta de recursos existents per a aquest col·lectiu, sobretot un cop superada l'etapa escolar obligatòria. L'associació Mirall Blau planteja una atenció diurna en horari de 9 del matí 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir els usuaris actius amb dinàmiques quotidianes, com ara fer sortides al mercat i les compres per preparar els menjars, la gestió del dia a dia. També busquen activitats físiques o esportives que estiguin adaptades per afavorir la salut i la convivència, i ofereixen activitats ocupacionals per evitar el sedentarisme i potenciar les capacitats individuals. El centre, situat a Vilanova, arrenca amb un màxim de 24 places, combinant places privades amb places concertades que arribaran mitjançant els serveis socials territorials del Garraf. Segons ha detallat la directora Susana Lozano, l'ingrés en el centre segueix un protocol previ en què la persona interessada passa una jornada de prova per garantir que se sent còmoda i adaptada a la dinàmica abans de formalitzar l'admissió.
5: Nosotros somos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos y ese protocolo nos lleva pues a pasar lo que te comentaba un día con nosotros y una vez que ellos deciden pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza pues una serie de papeleos, para que me entiendas, ¿no? Para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no?
2: Tot i que l'espai de Mirall Blau s'ha acabat establint a Vilanova i la Geltrú, Susana Lozano ha assenyalat que inicialment van presentar la proposta també a l'Ajuntament de Cubelles, ja que resideix aquí, tot i que la proposta no es va arribar a concretar. En tot, la responsable no descarta obrir en un futur un segon servei de teràpies ocupacionals aquí al municipi i d'aquesta manera donar resposta també a la demanda creixent que hi ha tant a Cubelles com a tot el Garraf. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
6: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar en definitiva, els desnonaments.
2: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
7: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
2: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
8: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
2: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre. La commemoració de l'Octubre Trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, 6:15 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu Les sigles LGTBI+, una xerrada que anirà a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar el respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'espai comunitari de benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic Espai Jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
9: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara doncs, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de, que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
2: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
9: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte doncs, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, doncs, tot això ha anat passant els mesos.
2: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà CEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar, la que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants, a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període, poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos mesos i fins als 5 anys i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
10: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
2: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
11: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari, també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
2: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

patxorra del món i de birres del revés. Fes, fes, mitja vida al curro i l'altra mitja al carrer. No tinc amics al bar, però sóc col·lega del cambrer. Enmig de la boira el far m'encega i perdo els estreps. Em doblega el puto amor que es roma en flames, però al revés. Què més? Tinc els quemes clàssics d'aquest món absurd. El rictus forçadíssim i els plaers més immediats.

hilo rítmico es puja i baixen els sous. El plan és netejar trellats de guiris a Salou, fer quatre quartos, tirar-te els tejos, que ens prenguem un algo, venir a buscar-te amb riejo i unes flors, clavar-me un tanto. Soc feliç quan canto.

valor que no tindràs por d'ofegar-te. Calibra el risc, no posis l'altra galta. Espanya és la caspa, està clar, però encara no ens han aplicat el mètode Jakarta. La vida m'afarta, tothom vol petar-ho molt fort com una pancarta a l'Eitza allà pel 2002. Els que m'escoltaven s'han passat a l'esport. Els que m'escolten ara pensen que he perdut el nord. Em sento

0: en tu deporte. Entonces eso hace que, aparte, siempre nos vemos las mismas caras, los mismos,
1: sí, sí.
0: Y al fin y al cabo, y para que una competición te reconforte y que ganes, es realmente siendo, haciendo juego limpio.
1: Uh-huh.
0: Eso es, pienso que es lo bonito.
1: Ya per anar acabant, eh?
0: No.
1: Qui és el rival? És a dir, quina selecció és la rival? Dius, s'ha d'anar en compte, pues, no sí. sé si Cantàbria, Astúries o Andalusia, no sé quina sí, sí. és el rival.
0: Si el agua está en buenas condiciones, Valencia, Murcia, Andalucía tiene de los mejores pescadores que a nivel...
1: Mediterrani, ¿no? Porque además pescan el mateix que
0: vosaltres. Sí, sí, porque los pescadores a nivel mundial... Bueno, España es top ya a nivel mundial. Si el agua está brava, que hay se mete un temporal y esto, el norte está acostumbrado a pescar ahí. O sea, asturianos, vascos, cántabros, gallegos... eso. Pero realmente Andalucía, Murcia y Valencia son los rivales a batir en este campeonato.
1: Bé, això serà d'aquí un parell de setmanes. Si et sembla, Cristian, quan hagi passat, tornes, ens expliques com ha anat i aprenem una mica més d'aquesta pesca esportiva. Surfcasting, ara això ja ho sabem, surfcasting... Abans d'acabar, volia recordar de l'Associació de Pesca Esportiva que havia tingut Cubelles, que havien participat en mundials i tot. És veritat que fa molts anys que ja no hi ha activitat, però hi havia hagut i havien estat punters aquí
0: sí,
1: a Cubelles.
0: Sí, havien sigut campions del món a Portugal,
1: uh-huh.
0: a l'Algarve. Si no recordo, a l'Algarve. Fa anys ja,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, fa uns quants anys, però bé, m'he recordat...
0: Però han sigut dels millors equips d'Espanya, eh? Perquè jo en recordo... que la societat de Cubella havia sigut dues vegades campions d'Espanya, una a Múrcia i l'altra no sé on,
1: uh-huh.
0: i després campions del món a Portugal.
1: Sí, havien participat a diverses ocasions sí. I realment en el seu moment.
0: Sí, i campions de Catalunya
1: moltes vegades.
0: Sí.
1: Doncs bé, ara tenim el Cristian Soro, d'aquí dues setmanes, campionat d'Espanya com a ruga, ben apropet. Suposo que aniràs a entrenar...
0: Demà.
1: És fàcil,
0: demà,
1: no?
0: Demà divendres.
1: Demà mateix, sí. Eh? Vull dir que és fàcil perquè estàs aquí al costat i clar, pues, pots passar hores allà i tornar ràpid cap a casa. Esperem que vagi tot molt bé i no sé si desitjar-vos sort, si desitjar-vos que tingueu una bona jornada, però en tot cas estarem pendents i en parlem aviat.
0: Y espero que después del campeonato venga con la medalla.
1: Venga, te esperem, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics,
4: Ràdio
5: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon dia, bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Amb domini del sol a la primera hora, sí que hi ha alguns núvols. Aniran a més amb el pas de les hores, poden créixer nuvolades al centre del dia, en principi sense precipitacions, tot i que alguns models no ens descarten que pugui caure alguna goteta, poca cosa en conjunt, amb un cel més ennuvolat al centre del dia, però aclarint-se a la tarda amb més estones de sol i amb unes temperatures que han pujat, s'han situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima continuarà sent alta per l'època i voltarà als 24 o de 24 a 25 graus amb una humitat que serà moderada al centre del dia, vents en conjunt febles en forma de brises en domini del Garbí al centre del dia i amb marejol a la mar. De cara a demà continuem una situació anticiclònica dominada pel sol amb alguns intervals de núvols baixos, sobretot fins a mig matí i a partir de mitja tarda, i amb més sol al centre del dia, amb unes temperatures que no han de variar gaire i continuarien estant entre els 18 i els 25 graus amb una humitat força alta, especialment de nit, i una miqueta més moderada al centre del dia. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades especialment de Garbí al centre del dia i fent que a la mar hi hagi una miqueta de marejol, però poc destacable.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
0: Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant i il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
4: Es que era una assignatura pendent, era un vehicle que bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle, al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
0: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
5: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i qui l'incompleixi ja alhora pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
0: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
4: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que pues, pugui anar al metge i que es pagui la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
0: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles, en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats. L'associació Mirall Blau acaba d'inaugurar un nou centre de teràpies ocupacionals a Vilanova i la Geltrú que va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. La directora de l'entitat és la covellenca Susana Lozano Camacho, que ha passat recentment per Ràdio Cubelles, on ha exposat els objectius d'aquest servei concebut per oferir una atenció personalitzada i fomentar una integració plena a la comunitat. La iniciativa respon a una forta motivació personal i familiar de la mateixa cubellenca Susana Lozano.
6: Es muy vocacional, te voy a decir, es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta de la necesidad real que hay, pues, de trabajar, de incluir, de hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llegué a la conclusión de que era hora ya, pues, trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también, pues, a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro.
0: Lozano ha explicat que aquest projecte de Mirall Blau va néixer arran de la seva experiència com a mare d'un jove que ara té 17 anys, que té trastorn de l'espectre autista i trastorn del desenvolupament del llenguatge, un fet que li ha permès constatar la falta de recursos existents per a aquest col·lectiu, sobretot un cop superada l'etapa escolar obligatòria. L'associació Mirall Blau planteja una atenció diurna en horari de 9 del matí 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir els usuaris actius amb dinàmiques quotidianes, com ara fer sortides al mercat i les compres per preparar els menjars, la gestió del dia a dia. També busquen activitats físiques o esportives que estiguin adaptades per afavorir la salut i la convivència i ofereixen activitats ocupacionals per evitar el sedentarisme i potenciar les capacitats individuals. El centre, situat a Vilanova, arrenca amb un màxim de 24 places, combinant places privades amb places concertades que arribaran mitjançant els serveis socials territorials del Garraf. Segons ha detallat la directora Susana Lozano, l'ingrés en el centre segueix un protocol previ en què la persona interessada passa una jornada de prova per garantir que se sent còmoda i adaptada a la dinàmica abans de formalitzar l'admissió.
6: Nosotros somos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos y ese protocolo nos lleva, pues, a pasar lo que te comentaba un día con nosotros y una vez que ellos deciden, pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza, pues, una serie de papeleos, para que me entiendas, ¿no?, para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no?
0: Tot i que l'espai de Mirall Blau s'ha acabat establint a Vilanova i la Geltrú, Susana Lozano ha assenyalat que inicialment van presentar la proposta també a l'Ajuntament de Cubelles, ja que resideix aquí, tot i que la proposta no es va arribar a concretar. En tot, la responsable no descarta obrir en un futur un segon servei de teràpies ocupacionals aquí al municipi i d'aquesta manera donar resposta també a la demanda creixent que hi ha tant a Cubelles com a tot el Garraf. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
7: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
8: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
0: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
9: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre. La commemoració de l'Octubre Trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, 6:15 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu Les sigles LGTBI+, una xerrada que anirà a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'espai comunitari de benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic espai jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop fet aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
10: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern espero que sí.
0: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
10: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, tot això ha anat passant els mesos.
0: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà CEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumarla, que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més, i els infants. a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
11: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
12: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

llona. Aixeca el cul de la trona. Qui no juga amb el pa, ja va. Una eternitat garballant qualitat. Separo l'or de la sorra, pioner el Far West. Amb tota la patxorra del món i de birres del revés. Fes, fes, mitja vida al curro i l'altra mitja al carrer. No tinc amics al bar, però sóc col·lega del cambrer. Enmig de la boira el far m'encega i perdo els estreps. Em doblega el puto amor que es roma en flames, però al revés. Què més? Tinc els què més clàssics d'aquest món absurd. El rictus forçadíssim i els plaers més immuns. El coitus interessant.

shows, de vilos rítmicos puja i baixen els sous. El plan és netejar trellats de guiris a Salou, fer quatre quartos, tirar-te els tejos, que ens prenguem un algo, venir a buscar-te amb riejo i unes flors, clavar-me un tanto. Soc feliç quan canto, no només quan tajo, passar la tarda amb tu, ni que sigui fent el pájaro. Si has nascut per la forca, no tindràs por d'ofegar-te. Calibra el risc, no posis l'altra galta. Espanya és la caspa, està clar, però encara no ens han aplicat el mètode Jakarta. La vida m'afarta, tothom vol petar-ho molt fort com una pancarta. L'Eitza allà pel 2002. Els que m'escoltaven s'han passat a l'esport. Els que m'escolten ara pensen que he perdut el nord.

0: cae un, se mete un temporal y esto, el norte está acostumbrado a pescar ahí. O sea, asturianos, vascos, cántabros, gallegos, eso. Pero realmente Andalucía, Murcia y Valencia son los rivales a batir en este campeonato.
1: Bé, això serà d'aquí un parell de setmanes. Si et sembla, Cristian, quan hagi passat, tornes, ens expliques com ha anat i aprenem una mica més d'aquesta pesca esportiva. Surfcasting, ara això ja ho sabem, surfcasting. Abans d'acabar, volia recordar de l'associació de pesca esportiva que havia tingut Cubelles, que havien participat en mundials i tot. És veritat que fa molts anys que ja no hi ha activitat, però hi havia hagut i havien estat punters aquí a Cubelles.
0: Sí, havien sigut campions del món a Portugal, a l'Algarve. Si no recordo, en l'Algarve. Fa anys ja.
1: Sí, fa uns quants anys, però bé, m'hem recordat.
0: Però han sigut dels millors equips d'Espanya, perquè jo en recordo que la societat de Cubelles havia sigut dues vegades campions d'Espanya, una a Múrcia i l'altra no sé on, i després campions del món a Portugal.
1: Sí, havien participat a diverses ocasions i realment en el seu moment.
0: Sí, i campions de Catalunya moltes vegades.
1: Doncs bé, ara tenim el Cristian Soro, d'aquí dues setmanes, campionat d'Espanya com a ruga, ben apropet. Suposo que aniràs a entrenar...
0: Demà.
1: És fàcil,
0: demà,
1: no?
0: Demà divendres.
1: Demà mateix, vull dir que és fàcil perquè estàs aquí al costat i clar, pues, pots passar hores allà i tornar ràpid cap a casa. Esperem que vagi tot molt bé i no sé si desitjar-vos sort, si desitjar-vos que tingueu una bona jornada, però en tot cas estarem pendents i en parlem aviat.
0: Y espero que después del campeonato venga con la medalla.
1: Venga, te esperemos, que vaya muy bien.
0: Muchas gracias.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics,
4: Ràdio
5: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.
3: Aquest dilluns 5 d'octubre passat ha arrencat la programació que s'ha anomenat l'octubre més 65 de Cubelles, i una de les activitats que tindrà continuïtat dins d'aquest programa són unes xerrades sobre el dol que es faran els dilluns 5 d'octubre. Bé, de fet, aquest 5 d'octubre passat hi ha hagut la primera d'aquestes xerrades, i també el 19 i el 26 d'octubre, en què es parlarà d'aquesta

0: qüestió, no? La pèrdua de persones del nostre entorn, de com gestionar aquest dol i de com doncs, viure també doncs, després de la pèrdua, no? De persones que han format part de la nostra vida. En parlem amb Jennifer Garcia, que és qui ofereix aquestes xerrades i que, a més, és una de les responsables del programa Vila Cuidadores de Cubelles i de la comarca del Garraf. Jennifer, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Benvinguda, bon dia.
1: Moltes gràcies.
0: Com dèiem, aquest 5 d'octubre passat s'ha fet la primera d'aquestes xerrades sobre el dol i explica'ns, doncs, Jennifer, com va anar aquest dilluns a la tarda al Casal d'Avis Municipal, quina valoració feu d'aquesta primera activitat?
1: Doncs el primer dia la valoració és sorprenentment molt bona, perquè van tenir bastanta participació, eren un total de 15 persones en el grup, i es va generar un molt bon ambient, molt bona dinàmica, molt participativa, i tot i ser 15 persones que algunes ja es coneixien, entre elles d'aquí del poble, altres no, es va generar un clima molt amable.
0: Sí que la temàtica, com dèiem, és el dol, no? Des de quin punt de vista doncs, creus que és important, no? O quins continguts anireu també apropant en aquestes xerrades pel que fa a això, no? El dol, la mort, no? Que a vegades ens costa parlar-ne.
1: Bueno, doncs la primera de les xerrades ens hem centrat molt en el tema de delimitar què és un dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues, no només com a dol d'una persona, la mort d'una persona estimada o una persona propera, sinó com un concepte més ampli que pot implicar diferents etapes vitals, diferents situacions vitals o diferent tipus de pèrdua. Pèrdua d'una expectativa, pèrdua d'un projecte de vida, pèrdua d'un domicili familiar o pèrdua també, unes de les que diem que són invisibilitzades és la pèrdua de les nostres animals de companyia.
0: Clar, sovint, no? Si parlem de dol, és això, acostumem a enfocar-ho més a la mort, no? Però pel que dius, també una, no sé, una separació o marxar d'un lloc on has viscut molt de temps pels motius que siguin o bé, perdre una amistat, no? Que no vol dir que s'hagi mort, no? Però deixar de tenir una relació, això també pot generar un dol?
1: Sí, clarament, sí. Són aquests dols que estan com socialment invisibilitzats i que també tenen un pes important i que poden afectar a la persona i provocar poder, aïllament, tristesa, sentiments d'incomoditat, un malestar, que també li hem de poder parar atenció.
0: Clar, també s'ha anomenat això, no? un animal bé, domèstic, és a dir, que ens fa companyia, un animal de companyia també pot causar dol, no? Comentaves que, clar, per persones potser que doncs, han conviscut, no?, durant molts anys i s'han responsabilitzat, no?, d'aquests animals, la seva pèrdua també, no?, pot generar un dol.
1: Un dol complex, a més, perquè de vegades el fet de que s'invisibilitzi i que no es pugui parlar amb tanta llibertat, no?, està com molt assumit que un dol va molt relacionat amb l'amor d'una persona, no? Però de vegades també enfatitzem aquí que el dol depèn molt del vincle. I una persona pot tenir un vincle molt proper amb un gos, amb un gat, on el contacte és directe, constant, continu, que pot generar molta angoixa, també.
0: Clar, no, deixar de tenir aquesta relació, no, del dia a dia i bé, encara que això sigui un animal de companyia, de vegades se li pot treure ferro, no, o trobar que, bé, com és que pateixes tant per, no? És a dir, que s'intenta com menystenir, no? De vegades, potser, no? Com es pot patir tant quan estem parlant d'un gos o d'un gat, no? Potser algú no li veu, no?, aquesta importància, que per la persona que ho pateix potser sí que pot ser molt, no?,
1: i fins important. I tot la tendència també a la persona mateixa minimitzar. No és tan greu. I, bueno, hi ha una sèrie d'emocions, hi ha una sèrie de processos que és important poder parar-li atenció.
0: I bé, entre els usuaris, a l'hora de fer aquesta xerrada, també, quines són les preocupacions, no?, en relació amb el dol que van aparèixer i que creus que són també més rellevants a l'hora d'abordar?
1: És molt interessant perquè la gent normalment acudeix amb la idea de això només em passa a mi. Hi ha certes coses que són, certes emocions, certos processos que són com més generalitzats. Però la gent, hi ha coses que quan una persona, per exemple, es troba amb una emoció que sent que no és tan pròpia del dol, no? Assumint dol, tristesa. I el dol pot estar relacionat amb altres emocions, com pot ser la ira, com pot ser la culpabilitat. I hi ha gent que pensa que, ostres, estic sentint això i podent, no estic connectant tant amb la tristesa, hi ha alguna cosa dolent, no ho estic fent, no ho estic transitant d'una forma normal. També és molt important poder profunditzar en totes les emocions, tot el ventall de sentiments, conductes, pensaments que poden interferir i que tots són vàlids. No hi ha un protocol establert de com transita un dol. És important que puguem validar que cada persona transita el dol d'una forma molt individual, molt personal i molt relacionada amb les circumstàncies d'aquest dol.
0: Sí que potser la cultura ens ha donat, no?, com una idea, no?, de dol. I què és això, no?, haver d'estar tristos, haver de lamentar-ho tot, no?, però es pot entendre com a dol altres actituds o altres emocions posteriors a una pèrdua, per tant.
1: I que es donin totes alhora, també. També, una de les coses que ahir vam remarcar molt és en un procés de dol tu pots estar en un moment xerrant amb una veïna, rient, prenent un cafè o mirant un programa de televisió i estar rient i als minuts estar plorant desconsoladament i això, aquesta fluctuació emocional també és molt característica del dol i és molt normal i és molt natural, molt humana.
0: No sé si una de les necessitats també és compartir el dol, o no tothom ho necessita. És a dir, necessita... és bo, diguéssim, compartir-lo o depèn de la personalitat de cadascú?
1: Depèn de que... No hi ha una forma correcta o incorrecta. Cadascú ho transita, ho viu com ho necessita. És molt important, per mi més important de... compartir, no compartir, respectar i escoltar-se. Si necessito en aquest moment compartir, comparteixo. Si necessito estar sol, no escoltar ningú, que ningú em parli, també respectar aquests temps. Es poden donar totes dues coses i les dues alhora o en períodes curts de temps.
0: En tot cas, no? Tenir l'opció, no? M'imagino que també és el bo perquè potser algú ho voldria compartir, no? I precisament, doncs, potser no troba amb qui o amb què, oi?
1: Això és fonamental. Això és fonamental perquè, bueno, el programa també va molt vinculat a viles cuidadores, a la soledat no desitjada i el tema de poder compartir, expressar, posar nom... aquelles experiències vitals, aquells sentiments, el que estàs patint en aquest moment, és molt interessant, és terapèutic, és necessari i l'objectiu és també poder facilitar que aquesta experiència pugui ser compartida, donar aquests espais a nivell municipal.
0: Clar, donar aquesta opció, no?, a qui potser... en què s'ha trobat amb una pèrdua i no té a prop un familiar o no li queda, no? O...
1: Bueno, per qüestions de logística o d'organitzacions familiars no sempre es pot estar com es voldria. Hi ha persones que... Un dels elements que trobem molt en comú en totes les persones usuàries del servei de soledat no desitjada i de dol és que Normalment aquest dol es produeix quan ha mort la parella, un dels dos cònjuges. Llavors, clar, tenim, els fills podem una edat que tenen nets, tenen responsabilitats, no hi poden estar tant com voldrien. Llavors, aquí el que fem és vincular, poder vincular aquestes persones a un espai que generi també aquesta autonomia, que la persona no senti que està demanant alguna cosa o estirant emocionalment d'una altra persona, d'un familiar, d'un, no? Perquè moltes vegades et verbalitzen, ah, és que no vull ser passada, és que no vull... Bueno, està bé demanar, no importa ser passada, però també fomentar aquesta autonomia de tenir espais i recursos a nivell municipal que donen atenció a això i que posen en contacte i generen xarxa entre persones que estan passant o han passat per situacions similars.
0: Clar, que és aquest el programa Viles Cuidadores, no? Que actualment doncs, hi ha uns 26 usuaris i usuàries aquí a Cubelles, i que no, suposo que també aquestes xerrades s'hi poden acostar, no? I no sé si heu vist que també doncs, els pugui interessar, no? També aquest tema del dol.
1: Sí, de fet, alguns ja s'han vinculat, els hi ha agradat, s'han sentit molt a gust i quan es va fer la proposta els va semblar molt bona idea.
0: Mm-hmm. Perquè també, bé, apuntaven, me'n recordo que, doncs, que vam tenir un usuari aquí que de vegades és, no?, també el que els fa sentir acompanyats són potser coses del dia a dia, no? No? Rutines del dia a dia que les acostumen a fer soles, però que bé, que si arriba un moment en què algú els pot acompanyar, no?, si és anar al metge, si és anar, no?, a la farmàcia o així, doncs això també també ho agraeixen, no?, de vegades, no?
1: Ho agraeixen molt perquè pensem que hi ha persones que d'edat avançada que tenen certes dificultats també de mobilitat, a nivell físic, de no escoltar bé, de no poder escoltar bé les indicacions que li donen a la farmàcia, que li donen al metge. Llavors, que tenir aquest acompanyament i que una persona arribi a casa, no?, i els hi pugui, com fa la integradora social, doncs, fer recordatoris o escriure-li en gran en un paper a la nevera, no?, recorda que això t'has de prendre. Aquestes coses, aquestes petites accions poden canviar molt la vida d'una persona i poden alleugerir molt el sentiment de soledat.
0: Sobretot, doncs, avui estem parlant també del dol, tot i que doncs, de vegades va acompanyat això, no?, d'aquest sentiment de soledat, per això també ho hem volgut comentar. De vegades doncs, s'ha plantejat el dol també com unes fases, és a dir, no sé si es pot... si el dol s'entén que se supera o arriba un moment que deixem, no?, de tenir dol, sigui amb l'expressió que sigui, no?, com has dit abans, que hi ha moments doncs, que pots estar enrabiat, moments que pots sentir-te trist o moments en què, no?, puguis no tenir-lo present, però no sé si arriba un moment, no?, que de superació. No sé si aquest és el llenguatge adequat per dir-ho, tampoc, no? Explica'ns, tu que ets especialista.
1: Bueno, això depèn molt del tipus de pèrdua. Hi ha dols que són dols d'alta complexitat i això sí que, bueno, requereix de vegades un acompanyament professional. Però per naturalesa l'ésser humà està adaptat i preparat per assimilar les pèrdues. No, respecte a el que em preguntes, hi ha unes fases, bueno, hi ha una estipulació de fases, però no hi ha un ordre concret d'aquestes, passar per la ira, passar per l'acceptació, passar per la tristesa, transitar tot això no sempre ha de tenir el mateix ordre. Bueno, la majoria de les vegades no té el mateix ordre.
0: O no té ordre, no, directament.
1: O no el té directament. Tampoc hi ha un temps estipulat per superar un dol. El dolor, no?, com el dol ve de la... perquè dol, perquè fa mal. es va alleugerint a mesura que va passar el temps, i també té molt a veure amb les estratègies d'afrontament que tingui cada persona. Per això els grups també donem aquests tips o estratègies que poden ajudar a superar o acompanyar millor, transitar d'una altra forma, de la forma més saludable possible, aquest procés de dol.
0: No, i suposo que, m'imagino que al final, no, és convertir el que potser en un moment és dol en un record, no? Recordar aquella persona o recordar, doncs, això que dèiem, aquell animal de companyia, sense que això ens desperti totes aquestes batibull d'emocions d'una manera exagerada, no?
1: Sí. Bueno, diguem que el final dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps. Que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
0: Molt bé, doncs qui vulgui xerrar sobre el dol i compartir-ho, no? Es fan aquestes sessions que han arrencat aquest dilluns 5 d'octubre, que repetiran el 19 i el 26. Com estan organitzades? És a dir, si algú no ha pogut anar a la primera i diu, bé, doncs jo potser m'afegeixo el dia 19, què es trobarà, què he de tenir en compte, com les has estructurat aquestes sessions?
1: Bueno, es pot venir a la segona o a la tercera sense el que no hagi pogut assistir a la de dilluns passat, pot venir a les següents, no hi ha problema, també es pot fer un petit resum de què es va tractar, això ho fem sempre abans de començar, l'anterior sessió vam tractar això. L'estructura dels 3 dies és... La primera, fer el dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues. Per comprendre el dol, les seves manifestacions, les pèrdues, més enllà de la mort. El que vol dir que no únicament amb la mort, però també poder tenir aquell ventall de pèrdues al llarg de la vida, que hem parlat a l'inici, que les podem tenir en compte com a dols. Que no quedin invisibilitzats. La segona, ens centrarem una mica més en un tipus de dol, amb el procés de dol, les pèrdues complexes, el desgast, però volíem posar una mica més d'èmfasi al dol de les persones que han sigut cuidadores, perquè ens trobem molt que les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, una mare, un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una malaltia, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a estar pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional, perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes, i que poden arribar a sentir-se culpables. També poder treballar molt bé com identificar cada emoció, com expressar-la, què s'està sentint en cada moment, perquè si no aquest dol es pot complicar una mica, no? Bueno, sembla que l'estimava moltíssim, ho he passat molt malament, ho estic passant molt malament, però hi ha cert grau de mi que sent una mica alleugerat. Per també deixar de patir, deixar de veure patir a l'altra persona, no? Llavors aquí pot ser una mica més complicat, i crec que és un dol que hem de poder parar-li una atenció més especialitzada en aquest tipus de dol.
0: El de les persones que cuiden a un altre, no? I que el perden, clar, també fins i tot, no? La sensació poden arribar a tenir de, bé, i ara què faig, no? també aquesta incertesa o aquest...
1: Sí, perquè normalment aquestes persones tenen un aïllament social major degut a la situació que tenen a casa, no? I això fa que moltes vegades no tinguin tampoc la mateixa xarxa en la que recolzar-se.
0: Bé, per tant, doncs les persones que es vulguin afegir, no cal que hagin anat a la primera,
1: sí.
0: Es poden afegir.
1: Sí, sí.
0: Aleshores entenc que hi ha això, no, una part més d'explicació i després una part més de participació, oi?
1: Sí.
0: Tot i que entenc que no és obligatori, si algú vol allà.
1: No, respectem el temps, cadascú pot explicar, no és necessari explicar situacions personals o vivències personals si no es desitja, si la persona si ho desitja, doncs també pot compartir. Respectar molt el que cadascú vulgui compartir. Són xerrades on hi ha un fil conductor, hi ha una temàtica, hi ha una estructura, però que també donen un espai a la participació perquè puguin compartir inquietuds i que les puguem resoldre. Mm.
0: Doncs bé, el dol, ja ho hem dit, pensat d'una manera molt general, no només pensat en el primer que ens ve al cap, no? que és la mort d'una persona estimada, sinó doncs, amb la pèrdua pensada doncs, d'una manera més general, no? Que no sempre doncs, pot ser una pèrdua per un amor, sinó pot ser una separació, no? Física, o això, un fill que se'n va viure, no ho sé, no, molt lluny, o bé, doncs, qüestions d'aquestes, que de vegades, no, també poden causar aquests processos de dol, i bé, les experiències que cadascú, no, vulgui compartir en aquests espais. Que és el Casal d'Avis Municipal, oi, els pròxims dilluns 19 i 26 d'octubre, amb la Jennifer Garcia, que és membre també del programa de Viles Cuidadores. No sé si vols afegir res més, si hi ha cap altre missatge que consideris important donar, no, a la gent que ens estigui sentint.
1: Bueno, sobretot convidar a tothom que es pugui sentir identificat, que cregui que li poden ser útil, doncs convidar-los a venir. És un espai obert, és un espai molt amable i això, que estarem allà per escoltar a tothom que ho necessiti. Mm.
0: Doncs Jennifer Garcia, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la pròxima.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Molt bon dia, Àngels, i molt bon dia a tots els oients de Ràdio Cubelles. Doncs com cada setmana obrim aquesta finestra al món de l'etnobotànica per redescobrir la saviesa popular que s'amaga darrere de les plantes que ens envolten. Avui ens aturarem en un arbre absolutament iconogràfic, molt nostrat i omnipresent tant als nostres boscos com a les nostres cuines. Parlarem del llorer. Suposo que, Àngels, alguna vegada l'has fet servir per cuinar. Sovint el veiem com un simple condiment per a coure les llenties o per a donar gust a un estofat. Però la realitat és que el llorer carrega a les seves esquenes mil·lennis d'història, simbolisme, medicina tradicional i mites. No sé si ho sabies, no? Anem a viatjar una mica en el temps, no?, de la importància d'aquest arbre. El seu nom científic, Laurus nobilis, ja ens dona moltes pistes. Laurus prové del llatí i fa referència al lluïment o al triomf, mentre que nobilis significa, evidentment, no?, significa noble. També de la paraula laurus en deriven conceptes que encara fem servir avui en dia, com llaurat, no? Realment, no?, aquesta paraula té un significat molt comú. Després també, a la Grècia antiga, el llorer doncs va protagonitzar un dels mites més coneguts de la metamorfosi, la història de la ninfa Dafne i el déu Apolo. No sé si saps aquesta història, que segons el mite, Dafne, fugint del desig d'Apolo, va pregar als déus que la salvessin i va ser transformada en un arbre de llorer. A partir d'aquell moment, Apolo el va adoptar com el seu arbre sagrat. A la Roma clàssica també, aquesta simbologia es va consolidar definitivament, la laurea o corona de llorer, és a dir, no?, que hem estat laureats, es va convertir en el màxim signe de glòria, de victòria i d'immortalitat. Se la posaven els generals quan entraven victoriosos a la ciutat, els emperadors i posteriorment també els grans poetes i els savis. Però també, no?, quina funció té aquest arbre, no?, a la nostra cultura? Doncs sabem, no?, que és un arbre protector per excel·lència. Avui en dia està se'n parla molt, no?, dels càtars, de que el llorer tornarà a florir, se n'està parlant molt. I a les nostres cases de pagès, no?, i a les viles de la costa, doncs el llorer no només era un arbre d'hort, era un autèntic escut espiritual i físic. Es tenia la creença ferma que un lloc on hi hagués un llorer plantat on hi hagués una branca penjada a la porta estava protegit, no? Protegit de què? Doncs en primer lloc protegia dels llamps i de les tempestes. La tradició deia que el llamp mai no tocaria un llorer. En segon lloc, doncs, de les males energies o del mal d'ull, que sabem que aquestes creences, Àngels, encara estan molt, molt vives avui en dia. Aquesta funció protectora, no?, es va integrar també a la tradició cristiana a través de la festa del Diumenge de Rams, en el que la gent, no?, doncs, porta un ram de llorer o un ram d'olivera. És a dir, aquesta branca de llorer es portava a beneir l'església, no? I un cop beneïda, doncs la gent no la llançava pas. La penjava al balcó, a les finestres o a la cuina, on es deixava secar durant tot l'any com un talisme de protecció per a tota la família. A més, no?, a la vida quotidiana de la llar, doncs el llorer també tenia una aplicació pràctica impressionant. Penjar de ramets de lloret sec als armaris o guardar unes quantes fulletes al rebost, juntament amb el llegum i el gra, doncs servia com un insecticida natural per espantar les papallones de la roba i els corcons. I els seus olis essencials actuen també, són molt bons, com un excel·lent repel·lent d'insectes. I també, doncs, si parlem d'aquests olis essencials, no?, doncs anem a nombrar una miqueta el seu ús medicinal. Doncs el llorer és una planta riquíssima en compostos aromàtics, especialment en cineol, que li atorga el seu aroma tan penetrant i característic. La medicina tradicional, no?, que hem fet servir aquí, doncs, n'ha fet un ús molt ampli. El seu ús principal, sense cap mena, és digestiu, és a dir, una simple infusió de dues o tres fulles de llorer. Si es pren després d'un àpat, ajuda a reduir els gasos, estimula la secreció dels sucs gàstrics i calma el dolor d'estómac. Quan es tracta d'indigestions, doncs també és molt bo, no? Doncs de prendre aquestes fulles de llorer. També sabem, no?, que el fem servir molt per la cuina, és a dir, tant per fer estofats com per fer llegums, sofregits, escabetxos, és a dir, el llorer és com l'additiu principal. Després també un altre dels secrets que hem de saber, no?, que el llorer és millor fer-lo servir sec, no pas fresc. És a dir, quan la fulla està recent collida, doncs té una concentració tan alta d'olis essencials i tanins que pot aportar un gust excessivament amarg i astringent al plat. En canvi, en assecar-se a la sombra, doncs perd aquesta amargor excessiva i desenvolupa doncs un aroma més dolç, més suau, que acompanya més els plats. També un altre detall important és que el llorer també l'hem d'afegir sempre durant la cocció, però que s'ha de retirar abans de servir, val? O sigui, com a trucs per la manera de cuinar. També, no?, sabem que les fulles del llorer, fins i tot cuites, no?, són molt dures i tenen les vores molt rígides. És a dir, si les traguéssim o ens les mengéssim, podrien causar doncs petites irritacions al tracte digestiu. Per tant, anem en compte d'abans de servir el plat a taula, doncs treure aquestes fulles de llorer. Després també, els nostres avantpassats doncs sabien per experiència que els aliments cuinats amb llorer doncs trigaven molt més a fer-se malbé. És a dir, avui la ciència, no?, doncs ens confirma aquest motiu. És a dir, els seus olis essencials tenen propietats bactericides i antifúngiques naturals, convertint el llorer en un conservant natural de primer ordre molt abans que existissin les neveres. Així, no?, doncs, si posem una fulla de llorer per posar-la a cassola, no només estem afegint aroma al nostre menjar, sinó que també, no?, estem doncs traient el màxim de saviesa popular que hi ha amb aquesta fulla, sobretot pel sistema digestiu, és a dir, estem traient el màxim profit, no?, d'un dels tresors que ens regala la natura. Doncs moltíssimes gràcies, Àngels, i a tots els oients de Ràdio Cubelles. Ens retrobem la setmana vinent amb una nova planta i moltes més històries per compartir.
0: Molt bé. Gràcies. Doncs, Sílvia, hem arribat ja al punt i final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra.
1: Fins aviat.
0: Adéu.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: i tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui en companyia de tres alumnes d'aquí de l'escola Maricel. Començarem fent presentacions a aquesta tertúlia educativa i comencem doncs, saludant a la Maren Huerta. Maren, bon dia i benvinguda. Què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Estàs contenta avui d'estar aquí amb nosaltres a la ràdio?
1: Sí.
0: És la primera vegada que parles aquí? Els estudis del Maricel, que a més són uns estudis de ràdio que tenen aquí a l'escola.
1: No.
0: Ja havies parlat aquí als estudis del Maricel.
1: Sí.
0: Per tant, ja tens experiència, no?
1: Una mica.
0: Una mica, vinga. Noa Rico, també la tenim avui aquí a la taula. Què tal, Noa?
2: Molt bé.
0: També contenta de participar avui de la tertúlia?
2: Sí.
0: També t'estrenes als estudis, no?
2: Sí, m'estreno.
0: T'estrenes. I et fa il·lusió parlar amb nosaltres, no?
2: Sí.
0: Vinga, hi ha el Marc Banús, no? Que el tenim també aquí, assegut. Què tal, Marc?
3: Bé.
0: Bé, estàs content?
3: Sí.
0: T'has ben acompanyat avui, eh? I què tal? Has parlat mai per la ràdio, és la primera vegada?
3: No, ja he parlat dues vegades.
0: Home, ja tens experiència, també ets veterà, eh? Vinga, doncs avui parlem d'una tertúlia en el qual volem parlar una mica dels talents, però ho farem a través d'un conte que té un títol. En tot cas, agafem el conte, Marc? Digue'ns el títol, què diu aquí?
3: Els meus talents.
0: Els meus talents. Però el títol del conte es diu El conte de la
3: Natàlia.
0: De la Natàlia, molt bé. Ens hem llegit aquest conte a classe, no?
3: Sí.
0: A partir d'aquest conte us faré unes preguntes, però clar, abans de començar per aquestes preguntes m'agradaria que algú m'expliqués breument l'argument d'aquest conte, perquè si no la gent no sabrà de què estem parlant, no? Vinga, comencem per tu. Si dic El conte de la Natàlia, què diu aquest conte?
1: Es tracta d'una nena que era molt baixeta i de que mai participava en unes proves de l'escola. I tota la gent li deixaven de costat.
0: Sí. I què passava?
1: Doncs de que com era molt baixeta hi havia unes competicions a l'escola, la gent la deixava de costat perquè creia que no guanyarien amb ella.
0: Per tant, si preguntem quin problema tenia la Natàlia...
1: Doncs de que era molt baixeta.
0: I per què la van deixar la darrera per participar a les proves?
3: Perquè pensaven que no tenia ningú do i que llavors li farien perdre sempre. Perquè com era tan baixeta...
0: I en quin esport havia de participar la Natàlia?
3: En el salt de longitud.
0: Per què era tan important que la Natàlia tragués bona puntuació?
1: Per guanyar la copa.
0: Val, per tant, havia de guanyar una copa.
1: Sí.
0: I què va passar al final?
3: Doncs que la Natàlia es va decidir, va saltar i va guanyar.
0: Sí. Per tant, què extraiem d'aquest conte?
3: Que hem de creure en ti mateix.
0: I tu què n'extreus?
3: Pues que mai hi ha que deixar a ningú a darrere per com és.
0: I tu, quin missatge seria?
1: Doncs de que no importa el teu físic, de què importa el de dins.
0: Molt bé, aquest és una mica el resum d'aquest conte, el conte de la Natàlia. A partir d'aquest conte volem parlar una mica dels vostres talents, no? I començarem doncs amb una pregunta clara, que és què és el que se't dona malament i quines coses creus que se't donen bé. Qui vol començar?
3: Jo.
0: Vinga, endavant.
3: Se'm dona malament les mates i pues, se'm dona bé el futbol i els esports.
0: Vinga, seguim. Què se't dona malament i què se't dona bé?
1: Se'm dona bé el ball i se'm dona malament el ping-pong.
0: Què se't dona bé i malament?
3: A mi se'm dona malament el futbol, el handball i les mates i se'm dona bé pintar, ballar, llegir i l'anglès.
0: Molt bé, heu triat això, del que se us dona bé o se us dona malament. Val, però si us pregunto com reaccioneu quan us diuen coses positives sobre el vostre aspecte? Com reaccionem?
1: Em poso contenta perquè és una cosa positiva.
0: I tu? Et poses contenta, trista?
3: Jo em poso molt contenta quan m'ho diuen.
4: Jo em sento bé perquè és com que em diuen un complit.
0: Val, fan un compliment, eh? Sí. Per tant, heu coincidit, no? A tots us agrada que us diguin coses positives, no?
3: Sí.
0: Val, això us fa créixer. Allò, l'autoestima, no? Que diuen, sento bé. M'agrada que em facin compliments. Hi ha gent que no li agrada, que li diguin coses boniques, que passa vergonya, que potser pensa, no sé si m'ho diu de veritat o no, genera dubtes a vegades. Però normalment tothom ens agrada que ens diguin coses positives.
3: Sí.
0: Creus que tothom reacciona igual?
3: No.
0: No, per què?
3: Perquè hi ha gent que és com que li senta malament perquè potser no creu en si mateix i es posa trist.
0: I us agrada que us diguin coses boniques en general i per què?
4: Sí, perquè és com que em senta bé.
0: Et senta bé, eh?
4: Sí.
0: Dieu sovint coses boniques als altres?
1: Sí, quan ho fan bé.
0: Quan ho fan bé. Quines coses boniques dieu?
1: Doncs de que us fas molt bé, es dona bé això i que...
0: Val. Per aquí fem el mateix?
3: Sí.
0: Sí, tenim la mateixa resposta tots? I en cas que no ho feu, que no digueu coses boniques, per què no ho feu?
3: Perquè a vegades estem com enfadats o de bon humor i no volem dir coses boniques i quan ens ho diuen a nosaltres el millor és com que ens posem una mica enfadats.
0: Et passa igual, Marc?
4: A mi sí.
0: Sí. I tu?
1: Sí.
0: Maren, també?
1: Sí.
0: Coincideu també aquí, en aquest punt. Sí. Molt bé. I com us sentiu quan dieu coses boniques als altres? Va, com us sentiu, Marc?
4: Pues bé, perquè és com animar una altra persona si està de mal humor o si està trist.
0: Per tant, et sents bé perquè estàs ajudant. No? El fet d'ajudar ens motiva, no? Ens fa sentir bé.
4: Sí.
0: I ens agradaria que els altres fessin el mateix per nosaltres, suposo, no?
4: Sí.
0: Coincidiu també en aquest punt?
1: Jo sí,
3: jo
1: sí?
3: També.
0: Molt bé, provem de dir-nos coses boniques. Va, farem un exercici. Maren, digue-li alguna cosa bonica a la Noa.
1: Doncs de que vagis molt bé i se't dona bé pràcticament quasi tot.
3: Gràcies.
0: Ara al revés, va, Noa, digue-li una cosa bonica.
3: És molt bo company.
0: El Marc. Marc, i tu què li diries?
4: Pues que són molt bones companyes i que són molt bones amigues també.
0: Molt bé, us heu dit coses boniques, no? Com us heu sentit? Va, Marc, com t'has sentit quan la Noa t'ha dit...
4: Bé.
0: Què t'ha dit? Aviam, recordem-ho. Què li has dit, Noa?
3: Que és bon company.
0: És bon company. T'has sentit bé. Tu sí. Creus que ets bon company.
4: Sí.
0: Val. I això ho deu demostrar al Marc, no? Contínuament, que és bon company.
3: Sí.
0: De quina manera?
3: Per exemple, si no puc fer un exercici, normalment ve algú i m'ajuda.
0: I el Marc t'ajuda si convé, no? Molt bé. Per tant, tu et sents bon company?
4: Sí.
0: Sí, val. Què havíem dit? També la Noa li ha dit una cosa bonica a la Maren. Recordem, Maren, què li havies dit tu a la Maren?
3: No, jo li he dit amb els bons.
0: Ah, val. Però si li haguessis de dir amb ella, què li diries?
3: Que és molt bona amiga i que gràcies per estar sempre al meu costat. Gràcies.
0: És molt bona amiga, eh? Com ho demostra la Noa? Ai, la Maren, que és bona amiga, Noa?
3: Doncs, per exemple, un dia estic sola al pati i no sé amb qui jugar, doncs ella ve i juguem juntes.
0: I, mare, creus que ets bona amiga?
1: Sí.
0: Com li vols demostrar amb ella?
1: Ajudant-la i estant al seu costat.
0: Per tant, hem posat exemples, no? De ser bones amigues, de sentir-nos bé... I fem ara doncs, la prova al revés. La mare havia dit alguna cosa bonica a la Noa, no?
1: Sí.
0: Què havies dit?
1: Doncs de que se li dona bé tot.
0: Se li dona bé tot, vale. És cert això, no? Se't dona bé tot?
3: Quasi.
0: Quasi. Què és el que costa una mica?
3: A vegades em costa una mica els estudis i sobretot les mates.
0: Les mates. Val. Quan a la Noa, per exemple, doncs li costen les mates, tu què li dius perquè se senti bé?
1: Doncs de que ho estic intentant, de que res és impossible.
0: Molt bé. Dius, se'n dona bé quasi tot, eh? Ella reconeix que hi ha coses que encara s'han de millorar, no? Clar, què li diríem a algú que li costa alguna cosa, també? Com li donem suport? Perquè a vegades a tots ens costa coses, eh? Heu dit coses que se'm dona bé, tinc talents, doncs més... Que sabem quins tenim, no? I altres que potser no sabem i els hem de descobrir encara, no? O que pensem que no tenim talent i no es tracta de no tenir talent, sinó que potser no ho hem provat prou. Això també us ho deuen dir, no?
3: Sí. Sí.
0: Heu dit, hi ha coses que se'ns dona malament. Aviam, què heu dit que se us donava malament? Tu has dit les matemàtiques, no?
3: Sí, el futbol també se'm dona malament.
0: Clar. Dius, se'm dona malament, però ara imaginem-nos que, no sé, que t'ensenyen les mates d'una manera tan divertida que les aprens ràpidament.
3: Em sentiria molt orgullosa amb mi mateixa.
0: Potser, potser és això, potser no ens entren perquè potser hauria de ser un joc a l'hora d'explicar les mates. O, no sé, és a dir, que a vegades diem no se'n dona bé i diem un no. Ens tanquem, no? Allò. Yeah. O el futbol, no, és que no se'n dona bé. Clar, és que potser veiem que un altre nen o nena home, que destaca, no? Però potser aquell nen o nena porta molts anys practicant futbol, no?
3: Sí.
0: Hem de fer reflexions com aquesta, Marc. Tu què en penses d'això? Tu has dit, què se't dona malament a tu, Marc? Has dit?
4: Pues a mi també les mates, el futbol, però si jo veig algú que li costa, intento ajudar, perquè clar, a mi quan era més petit, a mi m'ajudaven. Ah.
0: Marc, segur que quan t'expliquen les mates, un problema, que tots ens hem encallat davant d'un problema i el resolem bé, què penses en aquell moment?
4: Pues que estic orgullós de mi perquè ho he resolt.
0: I penses, no era tan difícil, segurament, que deus pensar en aquell moment. Ostres, ho he après, et sents content, no? I motivat, vinga, posa'm en un altre. Són reptes, no? Al final allò és un repte més que tenim a la vida, no?
3: Sí, sí.
0: I dius, què se't dona bé, Marc, has dit?
4: Pues el futbol.
0: El futbol. Fa temps que practiques el futbol?
4: No.
0: No. Per què creus que se't dona bé? Per què t'ho diuen?
4: Perquè moltes vegades jugo al futbol i intento destacar el millor i ajudar els meus companys a que també destaquin el millor.
0: I et diuen, algú et diu, Marc, ostres, ho fas bé.
4: Sí.
0: Marques gols, fas bons passes, ets un noi que saps jugar en equip. Hi ha coses que segurament si diu Marc, ostres, ho fas bé, hi ha motius, no?, perquè t'ho diguin.
4: Sí.
0: Tot això, més o menys, no? Deus marcar algun gol de tant en tant, fas bons passes... Quina posició tens?
4: Jo, doncs... Pues, lateral.
0: Ets lateral. Per tant, deus córrer força, no? Amunt i avall.
4: Molt.
0: Sí, molt bé. I a quin equip jugues, si vols promocionar l'equip?
4: Doncs... Pues, jo no jugo a ningú aquí. Ah. Vaig aquí al col·le, que hi ha un extraescolar, però a mi m'agradaria anar al Cubelles.
0: Vinga, doncs aviam si mica en mica... Veiem un dia jugant també al Cubelles. I dèiem, també ens falta la mare, no? Coses que se't donen bé, coses que se't donen malament. Repetim, aviam, què havies dit?
1: Se'm dona bé el ball i també dibuixar.
0: Val, diu, se'm dona bé el ball. T'ho diuen també, o tu ho veus, o igual que dibuixar?
1: M'ho diuen a vegades.
0: I per tant, com que et diuen cada, ostres, que bé... balles molt bé, no? Que bé que dibuixes. Suposo que això et motiva i encara t'hi poses més, no? Per això et motiva, t'agrada i quan ens diuen coses boniques i veuen el nostre talent, focalitzem, no?, l'esforç amb allò.
1: Sí.
0: Què és el que se't dona malament?
1: El ping-pong o el futbol.
0: Tu creus que això també podria arribar a canviar?
1: Intentaré.
0: Ho intentaràs. El ping-pong potser que no li trobes, potser... No t'agrada, que potser ho trobes molt... què?
1: És que a vegades jugo i no se'm dona molt bé.
0: Ens agraden les coses quan practiquem i veiem que ens en sortim, no? I cada vegada ho fem més bé, no? I és, això sí. És... Al final tot és motivació, no? Coincidiu amb mi o no? Creieu sí, que és motivació?
4: Sí.
0: Que les coses ens agraden i el talent surt cada vegada més perquè, clar, constantment estem fent el mateix. Dibuixo, m'agrada, faig una altra, ballo, creo una altra coreografia, no? Que una mica també portem talents amagats, però que segurament teniu molts més talents dels que heu explicat i que encara teniu per descobrir. Ens ha costat trobar coses que ens agradessin de nosaltres mateixos. Què en penseu? Ens ha costat o no, quan hem fet aquest exercici?
3: Sí.
0: Per què creieu que ens costa trobar això de nosaltres, coses que ens agradessin o no ens agradessin dels altres?
3: A mi almenys m'ha costat trobar coses que m'agradessin més de mi mateixa que dels meus companys.
0: Dels teus companys està més fàcil.
3: Sí,
0: sí que ens costa.
3: Sí, perquè ho veig quasi el dia a dia i jo mateixa sé que encara tinc moltes coses per descobrir.
0: Molt bé. I de nosaltres mateixos ens costa més que dels altres? Tu també coincideixes, Maren?
1: A vegades.
0: Sí. I el Marc?
4: Pues també, a vegades.
0: També, val. Per tant, el que més ens ha costat, ja ho ha dit la Noa, és això, descobrir de nosaltres mateixos el que ens agrada. Però dels altres està molt més fàcil.
3: Sí.
0: Sí. I per què creieu que costa més a nosaltres? Perquè... No sé, no ens coneixem prou?
2: Crec que ens coneixem bons a nosaltres mateixos, però a vegades pensem més en els companys que en nosaltres.
4: Sí, sí? Dic el mateix.
0: Sí? Molt bé, doncs vinga, anem cap a la segona part d'aquest programa, anem a parlar del món de la ràdio. Vinga, comencem amb la Maren, novament, farem roda. Maren, què t'agradaria a tu escoltar la ràdio? Si poguessis triar, a tu què t'agradaria escoltar?
1: Música i també que parlin de l'escola.
0: Què et fa sentir la ràdio?
1: Contenta, perquè és com que transfereix alegria.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
1: Una que es diu Calma.
0: I si poguessis recomanar un llibre, quin seria?
1: Un que el grup es diu Thea Sisters.
0: Per què t'agrada aquest llibre?
1: Perquè hi ha aventures i tot això.
0: Una pel·lícula.
1: Lilo i Stitch.
0: Molt bé. Doncs vinga, som-hi. Vinga, la Noa primer. Noa, què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
3: El mateix que la Maren, la música d'ara. Una mica. La música d'ara.
0: Ah, actual. Què et fa sentir la ràdio?
3: Em posa molt contenta.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
3: Mutínia 2.0.
0: I un llibre?

0: ve al cap ara una cançó. No. Val. Un llibre.
1: El Club de los Raros.
0: Per
1: què? Perquè et fa reflexionar bàsicament de les coses que tu fas malament, per gent que, per exemple, té discapacitats o...
0: Molt bé, molt bon llibre. Una pel·lícula.
1: Matrix.
0: Matrix. Ah, aquesta és... Com la recomanaries tu, Matrix? És una pel·lícula... Home.
1: És una pel·lícula, bàsicament, que parla del futur, com serà i tot això.
0: Clar, molt, molt bé. Bé, doncs tancarem aquest programa, ho farem amb el lema de Ràdio Cubelles, farem també roda novament, poseu la millor veu, eh? Vinga, començo jo. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Bé, doncs amb aquests lemes escoltats per la gent que ens està sentint des de casa, nosaltres que tanquem aquest programa d'avui. Esperem que passeu un molt bon dia aquí, a l'escola, un molt bon curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau.
3: Gràcies.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Som la Sara i la Nerea i jo la Marina i som estudiants d'educació infantil de l'Institut Alexandre Galí. Avui venim a parlar d'un tema que ens sembla molt important, que és la influència de les famílies en el desenvolupament dels infants. Abans de continuar, volem aclarir que nosaltres no estem aquí com a expertes, sinó només per donar el nostre punt de vista i poder informar a les famílies que ho puguin necessitar.
2: Sí, és veritat. La família és el primer contacte on els infants aprenen a desenvolupar-se. I al ser el seu primer vincle, pot afectar tant de manera negativa com positiva, depenent de la relació amb la família i de l'estil educatiu que es rep a casa. L'infant crearà la seva personalitat i, per exemple, quan l'estil educatiu és passiu, l'infant pot desenvolupar dificultats d'afecte amb els demés i mostrar una actitud disruptiva.
3: Bon dia, jo sóc la Nerea. Com diuen la Marina i la Sarai, és molt important la relació entre l'infant i les famílies. Per això, avui venim a parlar d'aquests temes que són molt interessants i a la vegada molt complicats. Parlarem dels següents punts. La família com a primer espai d'aprenentatge, el desenvolupament emocional en infants, els hàbits i les rutines, diferents realitats familiars i la relació família i escola.
1: Abans de començar, volem fer una pregunta a les famílies que ens esteu escoltant. Volem que penseu en alguna cosa que fèieu de petits que us hagi marcat. Per exemple, un hàbit o una frase que us deien. Segurament, això també està influint en com eduqueu ara els vostres fills i filles.
2: Per a que el podcast sigui una mica més entretingut, farem preguntes sobre el tema. I des de casa podeu reflexionar una mica també. Perquè són temes que a totes les famílies els hi ha passat alguna vegada.
3: No cal que respongueu totes les preguntes. Només esperem que reflexioneu i que la nostra informació us sigui útil.
1: Ara sí, comencem. Què sabem de la família com a primer espai d'aprenentatge? Com ha dit abans la Sarai, sabem que el primer contacte que els infants tenen al néixer és la seva família i, per tant, és on aprenen a desenvolupar-se i, depenent de cada família i la seva relació, doncs és on crea la seva personalitat i la manera de relacionar-se en un futur.
2: Clar, Marina, i això també fa que aprenguin emocions bàsiques i a poder controlar-les. Per exemple, quan un infant té algun problema, segons els tipus de família que tingui, aprendrà a reaccionar d'una manera...
3: Tens tota la raó, Sarai. I per tant, és molt important l'educació que reben a casa als seus primers anys de vida, ja que l'afectivitat que reben és la base de la resta del seu desenvolupament.
1: Clar, i ara desviant-me una mica del tema, per exemple, si un nen cau a terra s'equivoca... Jo crec que el millor és deixar que el nen aprengui a gestionar-se per si sol. Vosaltres què penseu?
2: Jo t'entenc, però jo no ho veig tan clar. Sí que avui no li donem suport, pot tenir por i deixar de provar coses noves.
1: Aquí tens raó i potser un equilibri pues, seria millor. Deixar que ho intenti sol, però estar a prop per si necessita ajuda.
3: També hem de pensar que els infants normalment aprenen les coses per imitació. Si nosaltres cridem, ells aprenen a cridar. Si parlem en respecte, doncs ells faran el mateix.
2: Per exemple, si diem, no miris tant la pantalla, però nosaltres estem tot el dia amb el mòbil, el missatge per el sentit. Amb aquest petit debat que acabem de tenir, podem introduir el següent tema i parlarem del desenvolupament emocional dels infants. I jo crec que l'educació emocional és superimportant, ja que quan són tan petits no saben expressar el que senten. Potser no saben ni l'emoció que senten. I per això és important que els infants apreguin les seves emocions i que sigui des de casa, perquè així se senten més segurs i poden expressar amb més seguretat i confiança.
3: Segons el que discutiu abans, quan un infant plora perquè està frustrat, per a mi la solució és acompanyar-lo i ajudar-lo a calmar-lo i no ignorar-lo ni cridar, ja que no podrà desenvolupar la mateixa confiança.
2: La primera opció és la que els ajuda a tenir més seguretat i autonomia i al final és la que dona millors resultats.
1: D'això del que esteu parlant, és important que les famílies sàpiguen que quan parlem de desenvolupament emocional no només parlem d'emocions negatives, sinó que quan reforcem les positives, els infants també aprenen a sentir-se orgullosos.
3: Crec que hem de celebrar tot, fins i tot coses molt petites.
1: Jo crec que hem de ser una mica més selectives, perquè no tot és motiu de festa, sinó els infants s'acostumen a l'aplaudiment constant.
3: Potser sí, però si només celebrem els èxits grans, doncs els petits progressos passen desapercebuts. Bueno, en realitat, cada família és un món i no tothom pensa de la mateixa manera.
1: I és molt important ensenyar les emocions, ja que si un infant no sap el que sent, és molt difícil que ho pugui saber gestionar.
2: Exacte. Per exemple, en lloc de dir no ploris, podem dir Veig que estàs trist. Vols explicar-me què ha passat? Com explicant una mica l'emoció que estàs sentint en el moment.
3: Sí, és el que diem tota l'estona. Ajuda moltíssim a que se sentin compresos i escoltats, i no només amb emocions negatives, també amb les positives. Estàs content perquè has aconseguit això, oi?
1: Vale, ara ens imaginem una situació. Un infant perd un joc i s'enfada molt.
2: Aquí hi haurien dues opcions, no? L'opció 1, que seria dir, no passa res, no t'enfadis. O l'opció 2, que seria més comprensiva, com, entenc que estàs enfadat perquè volies guanyar.
3: La segona opció vàlida, l'emoció i ajuda que l'infant doncs, pugui gestionar i entendre millor. Us deixem una pregunta. Què creieu que aprèn un infant només observant-vos durant un dia? Aquesta pregunta ve de la mà amb els hàbits i rutines. Parlant d'aquest tema, hi ha dos possibles casos, que siguin massa guiades i estrictes o tot el contrari, que no respectin cap, cap horari.
1: Sí, i té una part positiva també. Els ajuda a saber el que avui passarà i també els hi dona responsabilitat per un futur. I són pràctiques que s'han d'aprendre a casa i a l'escola.
2: Una cosa molt important del que acabes de dir és que les rutines també s'han de fer a casa. És molt important perquè, si no, encara que a l'escola ho practiquen, els costarà més. I també és important perquè aquests hàbits i rutines no es perdin.
1: Sí, sí, i tens tota la raó, perquè nosaltres ja ho hem pogut veure a les nostres pràctiques i és una cosa molt habitual.
2: I una cosa, també és important que les rutines siguin coherents, o sigui, no pot ser que un dia suspendi a les 7 i a l'altre a les 10, perquè això descol·loca molt els infants.
1: També petites accions com llegir un conte abans de dormir o rentar-se les dents junts.
3: Doncs també crec que aquests moments també reforcen el vincle que es té amb la família.
1: D'acord, ara se m'ha ocorregut una pregunta i vull proposar un petit debat. A veure què penseu. Creieu que és dolent saltar-se alguna rutina algun dia puntual?
2: Jo crec que a casa no, sempre que no sigui habitual. Però des del que jo he viscut, penso que a l'escola sí que afecta els infants i hauria de ser sempre la mateixa rutina.
3: Clar, també hem de ser flexibles, perquè a casa també poden sorgir circumstàncies que facin canviar la rutina.
1: D'acord, tot això del que estem parlant està directament relacionat amb diferents realitats familiars i hem de tenir en compte que no totes les famílies tenen els mateixos recursos ni tampoc el mateix temps per dedicar als infants.
3: Hi ha diferents tipus de famílies que poden ser, doncs, per exemple, monoparentals, amb avis molt presents, amb horaris complicats, i això doncs, pot afectar tant de manera negativa com positiva a l'atenció i al suport dels infants.
2: Jo crec que el més important és la relació que tingui la família amb l'infant, independentment de la realitat familiar que tingui, és a dir, la qualitat de la relació. I també és important la comunicació constant, o sigui, fer reunions, agendes, converses a la sortida de l'escola.
3: I no només centrar-nos en parlar de problemes, també de coses positives.
1: Clar, perquè a vegades només es contacta quan hi ha dificultats i això tampoc és positiu ni per l'infant ni per les famílies.
3: Per exemple, imaginem que un infant ha fet un gran progrés a classe. Si ho parlem amb la família, es pot reforçar també a casa.
2: I això millora molt l'actitud de l'infant. I una altra relació que també s'ha de tenir en compte en la vida dels infants és la relació entre les famílies i l'escola.
3: Treballant junts, doncs, poden tenir una millora de l'infant, ja que el mestre observa el dia a dia de l'infant i pot comunicar a les famílies, doncs, possibles dificultats o millores.
1: Per exemple, si un infant té dificultats per dormir a casa, informar a l'escola pot ajudar a buscar solucions conjuntes. O si hi ha canvis a casa, doncs que l'escola pugui entendre els comportaments de l'infant.
3: Vale, jo crec que a vegades els mestres haurien de prendre decisions sols, sense tanta opinió de les famílies.
2: Jo crec que la informació de la família és clau. Sense ella, pot ser que les decisions no són adequades per a l'infant.
1: Sí, és que al final és una col·laboració, no una competició.
3: Doncs ara farem una petita secció de casos pràctics, però aquesta vegada anirem una mica més en profunditat per entendre no només què fer, sinó també doncs, per què passa el que passa.
1: Ara imagineu que un infant està jugant amb una joguina i un altre nen li demana, però ell no la vol deixar. Què faríeu en aquesta situació?
2: Clar, això passa molt. Per exemple, moltes vegades el primer que fem és obligar-ho a compartir i dir «has de deixar la joguina». Però jo crec que això no sempre és la millor opció.
3: Perquè compartir no és una cosa que s'aprengui sola, sinó que s'aprèn amb el temps i l'experiència.
2: Exacte, si obliguem, l'infant pot sentir que li estem traient alguna cosa seva i això pot generar més frustració.
3: A nivell emocional, l'infant encara està en desenvolupament, el sentit de la propietat i l'empatia. No és que no vulgui compartir per ser egoistes, sinó perquè encara no tenen aquesta capacitat madura.
4: Per exemple, una altra alternativa seria dir «ara estàs jugant tu i quan acabis li pots deixar».
2: Sí, i això els ajuda a entendre torns i respecte, sense imposar el que han de fer.
3: No es tracta d'obligar a compartir immediatament, sinó d'ensenyar a fer-ho de manera progressiva.
2: Segon cas, que és molt comú i sempre ens ha passat algun cop. Un infant està al supermercat, vol alguna cosa i comença a fer una rabieta.
4: Aquí hi ha molt debat. Què creieu que hauríem de fer? Ignorar o intervenir?
3: Doncs moltes persones pensen que ignorar és la millor opció, però no sempre funciona.
2: Les rabietes són una manera d'expressar emocions que no saben gestionar. No tenen clar el que estan sentint i, per tant, ho expressen de la manera que poden.
3: Exacte. Si ignorem completament, poden sentir-se sols o incompresos.
2: Mireu, aquí el millor és acompanyar, posar-se a la seva altura, parlar amb calma i validar l'emoció.
4: Clar, els podem dir, per exemple, entenc que vols això i estàs enfadat, però avui no ho comprarem, o ja ho comprarem un altre dia.
3: I això funciona perquè combina dues coses molt importants, el límit clar i la validació emocional.
2: Marina, contestant a la teva pregunta, crec que hem de posar límits i no cedir el que demana l'infant, però també crec que mai hauríem d'ignorar.
3: Doncs aquest tercer cas és un infant que no vol anar a dormir.
4: Això és molt habitual a moltes famílies.
2: Sí, i moltes vegades es converteix en un conflicte diari.
3: Això pot passar per diverses raons. No tenen una rutina clara, tenen por o simplement no volen acabar el dia.
2: Aquí és clau tenir una rutina estable. Sopar, bany, compte, sempre al mateix ordre.
3: Això dona molta seguretat perquè saben el que passarà després.
2: I també és important evitar pantalles abans de dormir, perquè els activa molt.
4: D'acord, cas 4 i últim. Un infant que no fa cas constantment.
2: Això pot desesperar molt a les famílies.
3: Però moltes vegades no és desobediència, sinó que o no entenen l'ordre, estan concentrats en una altra cosa o busquen atenció.
4: O també pot ser que els donem massa ordres seguides.
2: El millor és donar instruccions clares i curtes.
3: En lloc de dir «recull tot això ara mateix perquè sempre ho deixes tot tirat», hem de dir «doncs recull els blocs, sisplau».
4: Sí, perquè simplifica la informació i facilita que l'infant la pugui processar.
2: I també és important reforçar quan sí que fan cas.
3: A vegades només ens fixem en el que fan malament. Bueno, en resum, la família és el primer espai educatiu dels infants. És on comencen a entendre el món i a construir qui són.
4: És on aprenen a parlar, a expressar emocions i a crear hàbits, però sobretot és on aprenen a sentir-se segurs i estimats.
2: I quan família i escola treballen junts, podem oferir un entorn que afavoreix realment el desenvolupament, tant emocional com social.
3: Al final, no són les grans coses, són els petits gestos del dia a dia els que marquen la diferència.
4: I per això volem acabar amb una idea molt clara. No existeixen famílies perfectes.
2: Però sí famílies que ho intenten cada dia.
3: I això ja és més que suficient.
4: Doncs ja hem acabat el nostre podcast. Esperem que us hagi agradat molt o, per lo menys, us hagi servit d'ajuda.
3: Gràcies per escoltar-nos.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
3: Es que era una assignatura pendent, era un vehicle que bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle, al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
2: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
4: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i qui l'incompleixi ja alhora pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
2: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
3: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que es triguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment protegits econòmicament i que puguin ser, que algú s'encarregui

0: I de que pues, pugui anar al metge i que es paguin les despeses que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
1: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles, en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats. L'associació Mirall Blau acaba d'inaugurar un nou centre de teràpies ocupacionals a Vilanova i la Geltrú que va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. La directora de l'entitat és la cubellenca Susana Lozano Camacho, que ha passat recentment per Ràdio Cubelles, on ha exposat els objectius d'aquest servei concebut per oferir una atenció personalitzada i fomentar una integració plena a la comunitat. La iniciativa respon a una forta motivació personal i familiar de la mateixa cubellenca Susana Lozano.
2: Es muy vocacional, te voy a decir, es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta la necesidad real que hay pues de trabajar, de incluir, hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llega a la conclusión de que era hora ya pues trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también pues a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro.
1: Lozano ha explicat que aquest projecte de Mirall Blau va néixer arran de la seva experiència com a mare d'un jove que ara té 17 anys, que té trastorn de l'espectre autista i trastorn del desenvolupament del llenguatge, un fet que li ha permès constatar la falta de recursos existents per a aquest col·lectiu, sobretot un cop superada l'etapa escolar obligatòria. L'associació Mirall Blau planteja una atenció diurna en horari de 9 del matí 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir els usuaris actius amb dinàmiques quotidianes, com ara fer sortides al mercat i les compres per preparar els menjars, la gestió del dia a dia. També busquen activitats físiques o esportives que estiguin adaptades per afavorir la salut i la convivència i ofereixen activitats ocupacionals per evitar el sedentarisme i potenciar les capacitats individuals. El centre, situat a Vilanova, arrenca amb un màxim de 24 places, combinant places privades amb places concertades que arribaran mitjançant els serveis socials territorials del Garraf. Segons ha detallat la directora Susana Lozano, l'ingrés en el centre segueix un protocol previ en què la persona interessada passa una jornada de prova per garantir que se sent còmoda i adaptada a la dinàmica abans de formalitzar l'admissió.
2: Nosotros somos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos y ese protocolo nos lleva pues a pasar lo que te comentaba un día con nosotros y ese y una vez que ellos deciden pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza pues una serie de papeleos para que me entiendas, ¿no? Para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no?
1: Tot i que l'espai de Mirall Blau s'ha acabat establint a Vilanova i la Geltrú, Susana Lozano ha assenyalat que inicialment van presentar la proposta també a l'Ajuntament de Cubelles, ja que resideix aquí, tot i que la proposta no es va arribar a concretar. En tot, la responsable no descarta obrir en un futur un segon servei de teràpies ocupacionals aquí al municipi i d'aquesta manera donar resposta també a la demanda creixent que hi ha tant a Cubelles com a tot el Garraf.
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Crec que ja l'estic fent. No sé pas de què parlar-te. Si del meu iaio paret o d'aquells tal rumba brava o potser d'aquella nit a gitaneta de Gràcia.

i els plaers més immuns, el coitus interruptus i la més gran de les gratituds, tranquil en solitud entre d'altres virtuts. El pes de les cadenes no el notes si no et mous, si sou nous en això no coneixeu dimarts i dijous. De vilos rítmicos puja i baixen els sous, el plan és netejar trellats de guiris a Salou, fer quatre quartos, tirar-te els tejos, que ens prenguem un algo, venir a buscar-te amb riejo i unes flors, clavar-me un tanto. Sóc feliç quan canto, no només quan tajo, passar la tarda amb tu ni que sigui fent el pájaro. Si has nascut per la forca no tindràs por d'ofegar-te, calibra el risc, no posis l'altra galta. Espanya és la caspa, està clar, però encara no ens han aplicat el mètode Jakarta, la vida m'afarta. Tothom vol petar-ho molt fort, com una pancarta a l'Eitza allà pel 2002. Els que m'escoltaven s'han passat a l'esport. Els que m'escolten ara pensen que he perdut el nord. Em

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Detingut un grup especialitzat en robar cases de persones amb un alt poder adquisitiu que havien actuat aquí, a Cubelles. Els Mossos han vinculat dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys a un total de 8 robatoris en força en domicilis de tota Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquest grup aquest 1 d'octubre passat a Gavà. Es tractaria d'un grup criminal especialitzat en robatoris en força que havien actuat, com dèiem, aquí a Cubelles i també en altres llocs propers, com Sant Pere de Ribes o Castelldefels, entre d'altres. Una investigació engegada a principis de 2025 i coordinada amb les unitats d'investigació de Figueres, Gavà i Vilanova i la Geltrú ha culminat aquest octubre amb la detenció d'aquest grup de dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys. Els agents han pogut acreditar fins a 8 fets comesos, concretament a Castelldefels, en dues cases diferents, i també al Papiol, a Sant Vicenç de Montalt, aquí a Cubelles, a Peralada, Sant Pere de Ribes i l'Agullana. Les gestions policials han permès detectar coincidències en la manera d'actuar dels autors, els objectius seleccionats i els mitjans emprats. Els investigadors han identificat aquest grup estable que es desplaçava habitualment en vehicles de lloguer i que realitzaven vigilàncies prèvies per analitzar els moviments de les víctimes i les característiques dels domicilis abans d'actuar. Segons la investigació, els integrants del grup dedicaven temps a estudiar els habitatges abans de perpetrar els robatoris. I també, segons han recollit en la investigació, hi ha testimonis, imatges de sistemes de videovigilància i altres indicis que han permès situar els investigats a l'entorn de diversos domicilis afectats abans de la comissió dels fets. La investigació apunta també que el grup dirigia principalment la seva activitat contra habitatges que eren susceptibles de contenir objectes de gran valor econòmic. Entre els fets investigats hi hauria un robatori consumat en un domicili vinculat a una persona amb una notòria projecció pública, un episodi que va resultar determinant per avançar en la identificació dels presumptes autors. La investigació, finalment, ha permès concloure que els membres del grup actuaven de manera coordinada i en funcions diferenciades. Hi havia un dels integrants que era el qui feia tasques de reconeixement i era el que acabava entrant a les cases a robar, i els altres dos membres eren els qui donaven suport logístic o participaven en els desplaçaments i facilitaven els recursos necessaris per a l'activitat delictiva, com per exemple la contractació dels vehicles de lloguer. Finalment, dos dels tres detinguts han passat a disposició judicial i entre els tres sumen més d'una trentena d'antecedents, molts d'ells per delictes contra el patrimoni. Els Castellers del Foix han descarregat el seu 3-7 de la temporada a Viladecans aquest dissabte. La colla cubellenca també ha culminat per primera vegada un 3-6 aixecat per sota, però no han assolit el pilar de 5, que els ha quedat en intent i que és una de les fites que tenen pendents d'aquesta temporada. Els Castellers del Foix han participat aquest dissabte passat, 10 d'octubre, en la diada del 13è aniversari dels Castellers de Viladecans, en una jornada que està marcada pels castells de 6 i de la gamma bàsica i mitjana.

0: Set, així com les estrenes i les germanor entre colles. Els covellencs han descarregat el desè 3 de 7 de la temporada, una fita que confirma la solidesa d'una construcció que s'ha convertit en el gran senyal d'identitat dels del Foix aquesta temporada. Descarregar-lo per desena vegada aquest curs és una mostra de la regularitat assolida i del treball que hi ha al darrere. La jornada de dissabte també ha servit per estrenar, per part dels castellers covellencs, el 3 de 6 aixecat per sota, una construcció nova que amplia el repertori de la colla i que dona continuïtat a un treball tècnic fet durant tota la temporada. A més, també han aconseguit descarregar els castellers del Foix la seva 13a torre de 6, el 2 de 6, que és un dels castells també que més han repetit aquesta temporada els de la camisa turquesa. La nota agradolça, però, va arribar al final de l'actuació. Els castellers del Foix han intentat el pilar de 5 aquest dissabte, una construcció que encara resisteix aquesta temporada, i això no va permetre posar la cirereta una jornada que, malgrat tot, va deixar motius per valorar positivament el pas per Viladecans. La diada ha estat també una bona oportunitat per compartir plaça amb els castellers de Viladecans, la colla jove de l'Hospital, i també van tenir una visita molt especial als castellers de Loprado, arribats des de Santiago de Chile. La colla xilena fa aquests dies una ruta castellera pel territori després de participar en la 5a diada de colles internacionals del concurs de castells, portant la tradició castellera més enllà de les seves fronteres i convertint la jornada en una mostra també de la dimensió internacional d'aquesta pràctica. Després d'aquesta diada del dissabte passat, els castellers del Foix tenen un cap de setmana especialment intens. Tindran dues actuacions consecutives. Aquest dissabte aniran al Vinyana. Allà compartiran plaça amb els nens del Vendrell. I el diumenge actuaran a l'Arbós, amb els Minyons de l'Arbós. Dues noves oportunitats per continuar sumant rodatge, consolidar les estructures i mantenir viu l'impuls d'una temporada en què, sobretot, el 3 de 7 s'ha convertit en, una vegada més, en bandera dels castellers del Foix.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació que

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de la llúdriga surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb

0: Samantha?
1: Fades!
0: Quina beneitura, no?

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Amb domini del sol a la primera hora, sí que hi ha alguns núvols. Aniran a més amb el pas de les hores, poden créixer nuvolades al centre del dia, en principi sense precipitacions, tot i que alguns models no ens descarten que pugui caure alguna goteta, poca cosa en conjunt, amb un cel més ennuvolat al centre del dia, però aclarint-se a la tarda amb més estones de sol i amb unes temperatures que han pujat, s'han situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima continuarà sent alta per l'època i voltarà als 24 o de 24 a 25 graus amb una humitat que serà moderada. Al centre del dia, vents en conjunt febles en forma de brises amb domini del Garbí al centre del dia i amb marejol a la mar. De cara a demà, continuem amb una situació anticiclònica dominada pel sol amb alguns intervals de núvols baixos, sobretot fins a mig matí i a partir de mitja tarda, i amb més sol al centre del dia, amb unes temperatures que no han de variar gaire i continuarien estant entre els 18 i els 25 graus amb una humitat força alta, especialment de nit, i una miqueta més moderada al centre del dia. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades especialment de Garbí al centre del dia i fent que la mar hi hagi una miqueta de marejol, però poc destacable.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Detingut un grup especialitzat en robar cases de persones amb un alt poder adquisitiu que havien actuat aquí, a Cubelles. Els Mossos han vinculat dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys a un total de 8 robatoris amb força en domicilis de tota Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquest grup aquest 1 d'octubre passat a Gavà. Es tractaria d'un grup criminal especialitzat en robatoris amb força que havien actuat, com dèiem, aquí a Cubelles i també en altres llocs propers, com Sant Pere de Ribes o Castelldefels, entre d'altres. Una investigació engegada a principis de 2025 i coordinada amb les unitats d'investigació de Figueres, Gavà i Vilanova i la Geltrú ha culminat aquest octubre amb la detenció d'aquest grup de dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys. Els agents han pogut acreditar fins a 8 fets comesos, concretament a Castelldefels, en dues cases diferents, i també al Papiol, a Sant Vicenç de Montalt, aquí a Cubelles, a Peralada, Sant Pere de Ribes i l'Agullana. Les gestions policials han permès detectar coincidències en la manera d'actuar dels autors, els objectius seleccionats i els mitjans emprats. Els investigadors han identificat aquest grup estable que es desplaçava habitualment en vehicles de lloguer i que realitzaven vigilàncies prèvies per analitzar els moviments de les víctimes i les característiques dels domicilis abans d'actuar. Segons la investigació, els integrants del grup dedicaven temps a estudiar els habitatges abans de perpetrar els robatoris. I també, segons han recollit en la investigació, hi ha testimonis, imatges de sistemes de videovigilància i altres indicis que han permès situar els investigats a l'entorn de diversos domicilis afectats abans de la comissió dels fets. La investigació apunta també que el grup dirigia principalment la seva activitat contra habitatges que eren susceptibles de contenir objectes de gran valor econòmic. Entre els fets investigats hi hauria un robatori consumat en un domicili vinculat a una persona amb una notòria projecció pública, un episodi que va resultar determinant per avançar en la identificació dels presumptes autors. La investigació, finalment, ha permès concloure que els membres del grup actuaven de manera coordinada i en funcions diferenciades. Hi havia un dels integrants que era el qui feia tasques de reconeixement i era el que acabava entrant a les cases a robar, i els altres dos membres eren els qui donaven suport logístic o participaven en els desplaçaments i facilitaven els recursos necessaris per a l'activitat delictiva, com per exemple la contractació dels vehicles de lloguer. Finalment, dos dels tres detinguts han passat a disposició judicial i entre els tres sumen més d'una trentena d'antecedents, molts d'ells per delictes contra el patrimoni. L'Ajuntament haurà de pagar un lloguer pel casal d'avis municipal. L'espai és propietat de la Fundació PINAE i el conveni signat l'any 2010 amb la desaparició de Caixa Penedès durava fins al 2025. El govern local ha aprovat, de fet, aquest agost passat, el plec de condicions i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte d'arrendament del primer i el segon pis de l'edifici situat al passeig de Narcís Verdagí número 3, és a dir, al casal d'avis municipal. Malgrat que encara no s'ha fet pública la durada del contracte ni el lloguer que haurà d'abonar l'Ajuntament a la Fundació PINAE, sí que es tracta d'una despesa nova, ja que des del 2010 la cessió d'aquests locals era gratuïta i, prèviament, a més, era un edifici vinculat directament a l'obra social de Caixa Penedès, que se'n feia càrrec del seu manteniment. Així ho ha confirmat Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: Fins ara no havíem de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que PINAE ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure... Bueno, una taxació. Han fet una taxació i amb això s'ha arribat a un acord.
0: La regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, no ha detallat encara la quantitat que haurà de pagar l'Ajuntament a partir d'ara, però ha comentat que l'acord amb la Fundació PINAE se situarà, en principi, per sota del preu de mercat.
3: Fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però bueno, els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer.
0: I segons la regidora Corbillo, el govern local no s'ha plantejat una alternativa per les característiques que té aquest edifici.
3: I nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem en perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és superaccessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, bueno, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, i farem aquest contracte.
0: L'any 2016, la Fundació PINAE ja va intentar fer un canvi en les condicions per poder cobrar un lloguer per aquests locals de Cubelles, però el govern municipal d'aquell moment ho va rebutjar per mantenir el conveni signat, que era vàlid fins al 2025. D'altra banda, aquests dies el casal d'avis acull nombroses activitats vinculades a l'Octubre més 65 i els usuaris també es preparen per celebrar el dinar de la gent gran, que està previst per aquest diumenge que ve, dia 18 d'octubre. El dol és una de les temàtiques que està centrant tres xerrades dins de la programació de l'Octubre més 65. Aquesta iniciativa, conduïda per la psicòloga Jennifer Garcia, membre de l'equip de Viles Cuidadores, proposa un espai càlid i comunitari per posar paraules a situacions emocionals complicades i sovint difícils de compartir socialment. La primera de les trobades va plegar una quinzena de participants el dilluns 5 d'octubre passat en una primera sessió marcada per la confiança i l'escolta mútua. L'objectiu és acompanyar les persones grans en un procés per comprendre que el dolor i el dol no respon a cap calendari rígid ni a un únic patró de comportament, tal com ha explicat Jennifer Garcia en una entrevista a Ràdio Cubelles.
4: Al final, dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps. Mm-hmm. Que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
0: Durant les sessions s'aborden diferents tipologies de dol que habitualment puguin quedar silenciades o minimitzades per l'entorn. Segons destaca Jennifer Garcia, el procés de dol està directament vinculat a la intensitat del vincle i no exclusivament a la defunció d'una persona propera, que seria el primer cas que ens vindria al cap. En aquesta línia, Jennifer Garcia aconsella, per exemple, que no es menystingui la pèrdua d'animals de companyia, un dol que pot ser intens per la convivència diària. Altres processos de dol poden sorgir per canvis d'etapa vital, com la pèrdua d'un projecte de vida o del domicili habitual o de relacions d'amistat significatives. I, evidentment, un dels dols més comuns, més habitual, que es donen en edat avançada, és la mort de la parella, un dels desencadenants, a més, freqüents de la soledat no desitjada. La professional Jennifer García remarca que transitar una pèrdua pot generar un ventall d'emocions que va més enllà de la tristesa. Es pot passar per la ira, la incomprensió o la culpabilitat, a més de sobtades fluctuacions de l'estat d'ànim. Aquest acompanyament pren especial rellevància en persones que han exercit, per exemple, de cuidadores familiars durant llargs períodes.
4: Les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, a una mare, a un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una enfermedad, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a està pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes i que poden arribar a sentir-se culpables.
0: Les properes sessions dedicades al dol es faran els dilluns 19 i 26 d'octubre, 4:45 de la tarda, al Casal d'Avis Municipal, amb accés lliure i obert a tothom qui s'hi vulgui incorporar. I, paral·lelament, també continua el funcionament del programa Viles Cuidadores, que actualment compta amb 26 usuaris a Cubelles, que vol reforçar aquesta creació d'una xarxa per evitar l'aïllament, per evitar la soledat no volguda i per acompanyar en casos de persones que s'hagin trobat soles també després de la pèrdua d'una persona estimada. Ja es pot consultar el cens electoral de Cubelles per les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre. L'Ajuntament de Cubelles ha habilitat des del 12 fins al 19 d'octubre, tots dos dies inclosos, un servei de consulta del cens electoral amb motiu d'aquestes eleccions convocades per al diumenge dia 29 de novembre de 2026. La consulta es pot fer mitjançant el mateix web de l'Ajuntament, cubelles.cat, o també a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Per fer la consulta, això sí, es requereix tenir un certificat electrònic o també el clave que dona l'Estat. Durant el període de consulta, els possibles electors que vulguin consultar el cens poden comprovar que consten correctament inscrites i verificar les seves dades. Aquesta comprovació és especialment recomanable per detectar errors o omissions que puguin afectar l'exercici del dret de vot del 29 de novembre que ve. El cens vigent per a aquestes eleccions es va tancar l'1 d'agost de 2026, segons l'Ajuntament, i incorpora, per tant, els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils fins al 30 de juliol passat. Els canvis de domicili posteriors a aquesta data no s'incorporen al cens aplicable a les eleccions del 29 de novembre, amb la qual cosa les persones que s'hagin empadronat amb posterioritat al 30 de juliol hauran d'anar a votar al seu lloc de residència anterior a empadronar-se aquí a Cubelles. Les reclamacions es poden tramitar telemàticament mitjançant el servei de reclamacions de la seu electrònica de l'INE i, alternativament, també s'ofereix de manera presencial a l'Oficina de Participació i Informació Ciutadana, a l'OPIC, de dilluns a divendres, en el seu horari habitual. Per fer una reclamació, cal aportar un document oficial d'identitat i la documentació que acrediti l'error, com ara un certificat d'empadronament actualitzat, en cas d'incidències relacionades amb el domicili o un certificat del registre civil, quan sigui necessari justificar errors en les dades personals. L'oficina del cens electoral és l'organisme competent per resoldre totes aquestes reclamacions. I l'Ajuntament recomana a tota la ciutadania comprovar les seves dades del cens dins del termini establert, especialment si han canviat de domicili o han modificat recentment alguna dada personal per poder detectar i corregir possibles incidències abans de la jornada electoral. Els castellers del Foix han descarregat el seu desè 3-7 de la temporada a Viladecans aquest dissabte. La colla covellenca també ha culminat per primera vegada un 3-6 aixecat per sota, però no han assolit el pilar de 5, que els ha quedat en intent i que és una de les fites que tenen pendents d'aquesta temporada. Els castellers del Foix han participat aquest dissabte passat, 10 d'octubre, en la diada del 13è aniversari dels castellers de Viladecans, en una jornada que està marcada pels castells de 6 i de la gamma bàsica i mitjana de 7, així com les estrenes i les germanor entre colles. Els covellencs han descarregat el desè 3-7 de la temporada, una fita que confirma la solidesa d'una construcció que s'ha convertit en el gran senyal d'identitat dels del Foix aquesta temporada. Descarregar-lo per desena vegada aquest curs és una mostra de la regularitat assolida i del treball que hi ha al darrere. La jornada de dissabte també ha servit per estrenar, per part dels castellers covellencs, el 3-6 aixecat per sota, una construcció nova que amplia el repertori de la colla i que dona continuïtat a un treball tècnic fet durant tota la temporada. A més, també han aconseguit descarregar els castellers del Foix la seva 13a torre de 6, el 2-6, que és un dels castells també que més han repetit aquesta temporada, els de la camisa turquesa. La nota agradolça, però, va arribar al final de l'actuació. Els castellers del Foix han intentat el pilar de 5 aquest dissabte, una construcció que encara resisteix aquesta temporada, i això no va permetre posar la cirereta una jornada que, malgrat tot, va deixar motius per valorar positivament el pas per Viladecans. La diada ha estat també una bona oportunitat per compartir plaça amb els castellers de Viladecans, la colla jove de l'Hospitalet, i també van tenir una visita molt especial als castellers de Loprado, arribats des de Santiago de Chile. La colla xilena fa aquests dies una ruta castellera pel territori després de participar en la 5a diada de colles internacionals del concurs de castells, portant la tradició castellera més enllà de les seves fronteres i convertint la jornada en una mostra també de la dimensió internacional d'aquesta pràctica. Després d'aquesta diada del dissabte passat, els castellers del Foix tenen un cap de setmana especialment intens. Tindran dues actuacions consecutives. Aquest dissabte aniran al Vinyana. Allà compartiran plaça amb els nens del Vendrell. I el diumenge actuaran a l'Arbós, amb els Minyons de l'Arbós. Dues noves oportunitats per continuar sumant rodatge, consolidar les estructures i mantenir viu l'impuls d'una temporada en què, sobretot, el 3-7 s'ha convertit en una vegada més en bandera dels castellers del Foix. L'Ajuntament ha engegat aquest mes d'octubre la campanya de poda dels arbres que hi ha a la via pública. Les primeres actuacions s'han fet als plataners del Passeig de Narcís Verdagí i al barri marítim, on té previst l'Ajuntament engegar la poda de les moreres, una de les espècies més presents a la via pública de Cubelles. Els treballs a càrrec de l'empresa Tegar s'estendran progressivament en els diferents barris i sectors de Cubelles durant aquests pròxims mesos fins a completar les actuacions previstes. La finalitat principal de la campanya és afavorir el desenvolupament i el bon estat de salut dels arbres que hi ha a la via pública i prevenir possibles riscos per a les persones i l'entorn urbà. Les tasques inclouen la retirada de branques seques o malmeses i la poda de les que puguin interferir amb el mobiliari urbà, la senyalització viària, l'enllumenat públic o les façanes dels edificis, entre altres motius. La calorada d'aquest estiu ha abocat Catalunya a assolir els nivells més alts d'ozó troposfèric des del 2019, segons anuncia la Generalitat. I aquí, a l'estació que mesura l'aire al poliesportiu de Cubelles, durant la campanya del 2026 de vigilància de l'ozó, s'ha superat el llindar d'informació a la població en 8 ocasions, en 3 dies diferents. Els punts de mesurament situats a Tona i Vic han estat els que han registrat més superacions al país, amb un total de 26 i 20 respectivament. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha publicat recentment, aquest dijous passat, les dades anuals corresponents a la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya de l'any 2026. Durant el període d'atenció intensiva, que va del 15 de maig al 15 de setembre, la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica ha registrat 115 superacions dels llindars de protecció a la població, mitjançant les 51 estacions automàtiques de mesurament repartides pel territori, una de les quals, tornem a repetir, està situada roda aquí a Cubelles al poliesportiu. La xifra de superacions suposa el registre més elevat des de la campanya de l'any 2019 i trenca una dinàmica descendent dels últims anys. En el cas de l'estació que mesura la qualitat de l'aire situada aquí, al poliesportiu de Cubelles, el llindar d'informació a la població s'ha superat durant el 2026 8 vegades en 3 dies diferents i en 2 ocasions més, però dies previs a l'inici de la campanya del Departament de la Generalitat. Concretament aquí a Cubelles, a l'estació que mesura la qualitat de l'aire, el llindar d'informació a la població s'ha superat els dies 9 i 10 d'abril, en aquest cas serien els 2 dies fora de campanya, i després durant 3 dies més dins de la campanya de vigilància. El 26 de maig, en què es va superar en 2 ocasions, el 16 de juny hi va haver una hora en què es va superar el llindar, i sobretot el 23 de juny, el dia de la Revetlla de Sant Joan, hi va haver 5 hores en què es va superar el llindar d'ozó. L'ozó és un contaminant secundari originat per reaccions fotoquímiques de determinats gasos sota una forta radiació solar i per això els nivells augmenten durant les estacions més càlides de l'any. El juliol més calorós des de 1950 a Catalunya ha concentrat la majoria d'episodis sobretot a la plana de Vic i també a l'àrea de Barcelona. L'increment de la freqüència de les onades de calor vinculades al canvi climàtic converteix l'ozó en un dels reptes ambientals i de salut pública prioritaris, segons ha publicat la Generalitat. Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant i il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
5: És que era una assignatura pendent. Era un vehicle que, bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle. Al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres, pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I, bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
0: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
6: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i que l'incompleixi ja alhora, pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem, pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
0: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
5: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquesta persona, al igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment, bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que, pues, pugui anar al metge i que es paguin la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
0: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats.
7: El cap de setmana esportiu ens deixa una gran notícia i és l'estrena del club de futbol Sala Cubelles en la primera catalana i, a més, ho ha fet amb un derbi comarcal davant dels Sitges i amb un marcador d'escàndol, amb un 3-10, victòria clara i contundent d'aquest club de futbol Sala Cubelles que es presenta una temporada en aquesta primera catalana força renovat, amb novetats des de la banqueta i també amb alguna incorporació i que fins ara no els havien pogut veure en joc perquè la primera jornada es va haver d'ajornar per l'alerta meteorològica i aquesta setmana es posava en pista davant dels Sitges en un derbi intens, com ja va ser en tradició els enfrontaments entre els Sitges i el Cubelles. En aquest cas, a domicili, els cubellencs van guanyar el partit amb molta autoritat. Un cap de setmana també que deixa victòries destacades en l'hoquei patins, amb golejades, com la que comentàvem, del club de futbol Sala Cubelles, però també amb victòries de l'equip B del club de futbol Cubelles, que va guanyar 1-2 al camp del Vilanova del Camí el divendres al vespre. En canvi, el primer equip no va poder fer valer el factor camp i va caure el Josep Pons i Ventura per 1-2 davant de l'Ulldecona. Un resultat que significa la segona derrota de l'equip cubellenc, en aquest cas sumant dues victòries i dues derrotes. El proper cap de setmana tornaran a jugar a casa, en aquest cas amb la visita de la Sénia al Josep Pons i Ventura i amb la intenció de trencar aquesta dinàmica de dues derrotes consecutives. Com dèiem, en el futbol sala també es va debutar el segon equip, en aquest cas el Cubelles B, que va perdre 0-3 a casa davant del CASP, en el que va ser també el primer partit a casa de la temporada. I pel que fa a hoquei, el primer equip masculí va caure 2-3 davant de l'Espanyol en un partit molt ajustat d'aquesta primera catalana. En canvi, el conjunt masculí de tercera catalana va sumar la victòria per 2-4 a la pista del Joieries Moner Sant Ramon amb aquesta victòria i també va guanyar el sènior femení del Club Patí Cubelles que es va imposar per 0-1 al Sant Feliu en una nova jornada també de la primera catalana femenina i les cubellenques que segueixen invictes en aquest inici de temporada. Aquesta setmana no hi havia jornada pel que fa al vòlei, degut a que el calendari tenia prevista aquesta jornada de descans coincidint també amb el pont del festiu d'aquest primer dilluns. D'aquesta manera, el balanç del cap de setmana són 4 victòries, 3 derrotes per als equips cubellencs i la mirada ja posada en una nova jornada, la del proper cap de setmana, la qual sí que s'hi afegiran ja els partits del club de vòlei Cubelles per disputar una nova jornada esportiva.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
9: Yo, wife. Yo, DJ Mac.
10: Get me on a beat, so.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure els dos la lluna que

0: Buah, wow, sent, m'acabo enviar un missatge al Guillem dels Manel, tio.
1: I què diu?
0: És un missatge d'àudio, aviam.
1: A veure.
0: Mira, te'l poso.
2: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... Mira, tio, em sap greu, però... No ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: De les valencianes, del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens ha rebaixat.

0: sol i amb unes temperatures que han pujat, s'han situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima continuarà sent alta per l'època i voltarà els 24 o de 24 a 25 graus amb una humitat que serà moderada. Al centre del dia, vents en conjunt febles en forma de brises amb domini del Garbí. Al centre del dia i amb marejol a la mar. De cara a demà, continuem amb una situació anticiclònica dominada pel sol, amb alguns intervals de núvols baixos, sobretot fins a mig matí, i a partir de mitja tarda i amb més sol al centre del dia, amb unes temperatures que no han de variar gaire i continuarien estant entre els 18 i els 25 graus, amb una humitat força alta, especialment de nit, i una miqueta més moderada al centre del dia. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades especialment de Garbí al centre del dia i fent que la mar hi hagi una miqueta de marejol, però poc destacable.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Detingut un grup especialitzat en robar cases de persones amb un alt poder adquisitiu que havien actuat aquí, a Cubelles. Els Mossos han vinculat dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys a un total de 8 robatoris amb força en domicilis de tota Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquest grup aquest 1 d'octubre passat a Gavà. Es tractaria d'un grup criminal especialitzat en robatoris amb força que havien actuat, com dèiem, aquí a Cubelles i també en altres llocs propers, com Sant Pere de Ribes o Castelldefels, entre d'altres. Una investigació engegada a principis de 2025 i coordinada amb les unitats d'investigació de Figueres, Gavà i Vilanova i la Geltrú ha culminat aquest octubre amb la detenció d'aquest grup de dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys. Els agents han pogut acreditar fins a 8 fets comesos, concretament a Castelldefels, en dues cases diferents, i també al Papiol, a Sant Vicenç de Montalt, aquí a Cubelles, a Peralada, Sant Pere de Ribes i l'Agullana. Les gestions policials han permès detectar coincidències en la manera d'actuar dels autors, els objectius seleccionats i els mitjans emprats. Els investigadors han identificat aquest grup estable que es desplaçava habitualment en vehicles de lloguer i que realitzaven vigilàncies prèvies per analitzar els moviments de les víctimes i les característiques dels domicilis abans d'actuar. Segons la investigació, els integrants del grup dedicaven temps a estudiar els habitatges abans de perpetrar els robatoris. I també, segons han recollit en la investigació, hi ha testimonis, imatges de sistemes de videovigilància i altres indicis que han permès situar els investigats a l'entorn de diversos domicilis afectats abans de la comissió dels fets. La investigació apunta també que el grup dirigia principalment la seva activitat contra habitatges que eren susceptibles de contenir objectes de gran valor econòmic. Entre els fets investigats hi hauria un robatori consumat en un domicili vinculat a una persona amb una notòria projecció pública, un episodi que va resultar determinant per avançar en la identificació dels presumptes autors. La investigació, finalment, ha permès concloure que els membres del grup actuaven de manera coordinada i en funcions diferenciades. Hi havia un dels integrants, que era el qui feia tasques de reconeixement i era el que acabava entrant a les cases a robar, i els altres dos membres eren els qui donaven suport logístic o participaven en els desplaçaments i facilitaven els recursos necessaris per a l'activitat delictiva, com, per exemple, la contractació dels vehicles de lloguer. Finalment, dos dels tres detinguts han passat a disposició judicial i entre els tres sumen més d'una trentena d'antecedents, molts d'ells per delictes contra el patrimoni. L'Ajuntament haurà de pagar un lloguer pel casal d'avis municipal. L'espai és propietat de la Fundació Pinae i el conveni signat l'any 2010 amb la desaparició de Caixa Penedès durava fins al 2025. El govern local ha aprovat, de fet, aquest agost passat, el plec de condicions i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte d'arrendament del primer i el segon pis de l'edifici situat al passeig de Narcís Verdagí número 3, és a dir, el casal d'avis municipal. Malgrat que encara no s'ha fet pública la durada del contracte ni el lloguer que haurà d'abonar l'Ajuntament a la Fundació Pinae, sí que es tracta d'una despesa nova, ja que des del 2010 la cessió d'aquests locals era gratuïta i prèviament, a més, era un edifici vinculat directament a l'obra social de Caixa Penedès, que se'n feia càrrec del seu manteniment. Així ho ha confirmat Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: Fins ara no havíem

0: de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que Pina ja ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure bueno, una taxació, han fet una taxació i amb això pues, ha arribat a un acord.
1: La regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, no ha detallat encara la quantitat que haurà de pagar l'Ajuntament a partir d'ara, però ha comentat que l'acord amb la Fundació PINAE se situarà, en principi, per sota del preu de mercat.
0: Fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que bueno, aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però bueno, els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer.
1: I segons la regidora Corbillo, el govern local no s'ha plantejat una alternativa per les característiques que té aquest edifici.
0: I nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem en perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és superaccessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, bueno, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, i bueno, i farem aquest contracte.
1: L'any 2016, la Fundació PINAE ja va intentar fer un canvi en les condicions per poder cobrar un lloguer per aquests locals de Cubelles, però el govern municipal d'aquell moment ho va rebutjar per mantenir el conveni signat, que era vàlid fins al 2025. D'altra banda, aquests dies el Casal d'Avis acull nombroses activitats vinculades a l'Octubre Més 65 i els usuaris també es preparen per celebrar el dinar de la gent gran, que està previst per aquest diumenge que ve, dia 18 d'octubre. El dol és una de les temàtiques que està centrant tres xerrades dins de la programació de l'Octubre Més 65. Aquesta iniciativa, conduïda per la psicòloga Jennifer García, membre de l'equip de Viles Cuidadores, proposa un espai càlid i comunitari per posar paraules a situacions emocionals complicades i sovint difícils de compartir socialment. La primera de les trobades va plegar una quinzena de participants el dilluns 5 d'octubre passat en una primera sessió marcada per la confiança i l'escolta mútua. L'objectiu és acompanyar les persones grans en un procés per comprendre que el dolor i el dol no respon a cap calendari rígid ni a un únic patró de comportament, tal com ha explicat Jennifer García en una entrevista a Ràdio Cubelles.
2: Al final, dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps. Mm-hmm. Que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
1: Durant les sessions s'aborden diferents tipologies de dol que habitualment puguin quedar silenciades o minimitzades per l'entorn. Segons destaca Jennifer García, el procés de dol està directament vinculat a la intensitat del vincle i no exclusivament a la defunció d'una persona propera, que seria el primer cas que ens vindria al cap. En aquesta línia, Jennifer García aconsella, per exemple, que no es menystingui la pèrdua d'animals de companyia, un dol que pot ser intens per la convivència diària. Altres processos de dol poden sorgir per canvis d'etapa vital, com la pèrdua d'un projecte de vida o del domicili habitual o de relacions d'amistat significatives. I, evidentment, un dels dols més comuns, més habitual, que es donen en edat avançada, és la mort de la parella, un dels desencadenants, a més, freqüents de la soledat no desitjada. La professional Jennifer García remarca que transitar una pèrdua pot generar un ventall d'emocions que va més enllà de la tristesa. Es pot passar per la ira, la incomprensió o la culpabilitat, a més de sobtades fluctuacions de l'estat d'ànim. Aquest acompanyament pren especial rellevància en persones que han exercit, per exemple, de cuidadores familiars durant llargs períodes.
2: Les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, una mare, un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una enfermedad, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a estar pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa amb poder l'emoció de ser grau de calma o alleugerament del pes i que poden arribar a sentir-se culpables.
1: Les properes sessions dedicades al dol es faran els dilluns 19 i 26 d'octubre, 4:45 de la tarda, al Casal d'Avis Municipal, amb accés lliure i obert a tothom qui s'hi vulgui incorporar. I, paral·lelament, també continua el funcionament del programa Viles Cuidadores, que actualment compta amb 26 usuaris a Cubelles, que vol reforçar aquesta creació d'una xarxa per evitar l'aïllament, per evitar la soledat no volguda i per acompanyar en casos de persones que s'hagin trobat soles també després de la pèrdua d'una persona estimada. Ja es pot consultar el cens electoral de Cubelles per les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre. L'Ajuntament de Cubelles ha habilitat des del 12 fins al 19 d'octubre, tots dos dies inclosos, un servei de consulta del cens electoral amb motiu d'aquestes eleccions convocades per al diumenge dia 29 de novembre de 2026. La consulta es pot fer mitjançant el mateix web de l'Ajuntament, cubelles.cat, o també a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Per fer la consulta, això sí, es requereix tenir un certificat electrònic o també el clave que dona l'Estat. Durant el període de consulta, els possibles electors que vulguin consultar el cens poden comprovar que consten correctament inscrites i verificar les seves dades. Aquesta comprovació és especialment recomanable per detectar errors o omissions que puguin afectar l'exercici del dret de vot del 29 de novembre que ve. El cens vigent per a aquestes eleccions es va tancar l'1 d'agost de 2026, segons l'Ajuntament, i incorpora, per tant, els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils fins al 30 de juliol passat. Els canvis de domicili posteriors a aquesta data no s'incorporen al cens aplicable a les eleccions del 29 de novembre, amb la qual cosa les persones que s'hagin empadronat amb posterioritat al 30 de juliol hauran d'anar a votar al seu lloc de residència anterior a empadronar-se aquí a Cubelles. Les reclamacions es poden tramitar telemàticament mitjançant el servei de reclamacions de la seu electrònica de l'INE i, alternativament, també s'ofereix de manera presencial a l'Oficina de Participació i Informació Ciutadana, a l'OPIC, de dilluns a divendres, en el seu horari habitual. Per fer una reclamació, cal aportar un document oficial d'identitat i la documentació que acrediti l'error, com ara un certificat d'empadronament actualitzat, en cas d'incidències relacionades amb el domicili o un certificat del registre civil, quan sigui necessari justificar errors en les dades personals. L'oficina del cens electoral és l'organisme competent per resoldre totes aquestes reclamacions. I l'Ajuntament recomana a tota la ciutadania comprovar les seves dades del cens dins del termini establert, especialment si han canviat de domicili o han modificat recentment alguna dada personal per poder detectar i corregir possibles incidències abans de la jornada electoral. Els castellers del Foix han descarregat el seu desè 3-7 de la temporada a Viladecans aquest dissabte. La colla cubellenca també ha culminat per primera vegada un 3-6 aixecat per sota, però no han assolit el pilar de 5, que els ha quedat en intent i que és una de les fites que tenen pendents d'aquesta temporada. Els castellers del Foix han participat aquest dissabte passat, 10 d'octubre, en la diada del 13è aniversari dels castellers de Viladecans, en una jornada que està marcada pels castells de 6 i de la gamma bàsica i mitjana de 7, així com les estrenes i les germanor entre colles. Els cubellencs han descarregat el desè 3-7 de la temporada, una fita que confirma la solidesa d'una construcció que s'ha convertit en el gran senyal d'identitat dels del Foix aquesta temporada. Descarregar-lo per desena vegada aquest curs és una mostra de la regularitat assolida i del treball que hi ha al darrere. La jornada de dissabte també ha servit per estrenar, per part dels castellers cubellencs, el 3-6 aixecat per sota, una construcció nova que amplia el repertori de la colla i que dona continuïtat a un treball tècnic fet durant tota la temporada. A més, també han aconseguit descarregar els Castellers del Foix la seva 13a torre de 6, el 2 de 6, que és un dels castells també que més han repetit aquesta temporada els de la camisa turquesa. La nota agradolça, però, va arribar al final de l'actuació. Els Castellers del Foix han intentat el pilar de 5 aquest dissabte, una construcció que encara resisteix aquesta temporada, i això no va permetre posar la cirereta una jornada que, malgrat tot, va deixar motius per valorar positivament el pas per Viladecans. La diada ha estat també una bona oportunitat per compartir plaça amb els castellers de Viladecans, la colla jove de l'Hospitalet, i també van tenir una visita molt especial als castellers de Lo Prado, arribats des de Santiago de Chile. La colla xilena fa aquests dies una ruta castellera pel territori després de participar en la 5a diada de colles internacionals del concurs de castells, portant la tradició castellera més enllà de les seves fronteres i convertint la jornada en una mostra també de la dimensió internacional d'aquesta pràctica. Després d'aquesta diada del dissabte passat, els castellers del Foix tenen un cap de setmana especialment intens. Tindran dues actuacions consecutives. Aquest dissabte aniran al Vinyana. Allà compartiran plaça amb els nens del Vendrell. I el diumenge actuaran a l'Arbós, amb els Minyons de l'Arbós. Dues noves oportunitats per continuar sumant rodatge, consolidar les estructures i mantenir viu l'impuls d'una temporada en què, sobretot, el 3 de 7 s'ha convertit en una vegada més en bandera dels castellers del Foix. L'Ajuntament ha engegat aquest mes d'octubre la campanya de poda dels arbres que hi ha a la via pública. Les primeres actuacions s'han fet als plataners del Passeig de Narcís Verdagí i al barri marítim, on té previst l'Ajuntament engegar la poda de les moreres, una de les espècies més presents a la via pública de Cubelles. Els treballs a càrrec de l'empresa Tegar s'estendran progressivament en els diferents barris i sectors de Cubelles durant aquests pròxims mesos fins a completar les actuacions previstes. La finalitat principal de la campanya és afavorir el desenvolupament i el bon estat de salut dels arbres que hi ha a la via pública i prevenir possibles riscos per a les persones i l'entorn urbà. Les tasques inclouen la retirada de branques seques o malmeses i la poda de les que puguin interferir amb el mobiliari urbà, la senyalització viària, l'enllumenat públic o les façanes dels edificis, entre altres motius. La calorada d'aquest estiu ha abocat Catalunya a assolir els nivells més alts d'ozó troposfèric des del 2019, segons ha anunciat la Generalitat. I aquí, a l'estació que mesura l'aire al poliesportiu de Cubelles, durant la campanya del 2026 de vigilància de l'ozó, s'ha superat el llindar d'informació a la població en 8 ocasions, en 3 dies diferents. Els punts de mesurament situats a Tona i Vic han estat els que han registrat més superacions al país, amb un total de 26 i 20 respectivament. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha publicat recentment, aquest dijous passat, les dades anuals corresponents a la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya de l'any 2026. Durant el període d'atenció intensiva, que va del 15 de maig al 15 de setembre, la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica ha registrat 115 superacions dels llindars de protecció a la població, mitjançant les 51 estacions automàtiques de mesurament repartides pel territori, una de les quals, tornem a repetir, està situada aquí, a Cubelles, al poliesportiu. La xifra de superacions suposa el registre més elevat des de la campanya de l'any 2019 i trenca una dinàmica descendent dels últims anys. En el cas de l'estació que mesura la qualitat de l'aire situada aquí, al poliesportiu de Cubelles, el llindar d'informació a la població s'ha superat durant el 2026 8 vegades en 3 dies diferents i en 2 ocasions més, però dies previs a l'inici de la campanya del Departament de la Generalitat. Concretament aquí, Cubelles, a l'estació que mesura la qualitat de l'aire, el llindar d'informació a la població s'ha superat els dies 9 i 10 d'abril, en aquest cas serien els 2 dies fora de campanya, i després durant 3 dies més dins de la campanya de vigilància. El 26 de maig, en què es va superar en 2 ocasions, el 16 de juny hi va haver una hora en què es va superar el llindar, i sobretot el 23 de juny, el dia de la Revetlla de Sant Joan, hi va haver 5 hores en què es va superar el llindar d'ozó. L'ozó és un contaminant secundari originat per reaccions fotoquímiques de determinats gasos sota una forta radiació solar i per això els nivells augmenten durant les estacions més càlides de l'any. El juliol més calorós des de 1950 a Catalunya ha concentrat la majoria d'episodis, sobretot a la plana de Vic i també a l'àrea de Barcelona. L'increment de la freqüència de les onades de calor vinculades al canvi climàtic converteix l'ozó en un dels reptes ambientals i de salut pública prioritaris, segons ha publicat la Generalitat. Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
3: És que era una assignatura pendent. Era un vehicle que, bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle. Al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres, pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I, bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
1: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
4: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i que l'incompleixi ja alhora, pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem, pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
1: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
3: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment, bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que, pues, pugui anar al metge i que es paguin la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
1: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats.
5: El cap de setmana esportiu ens deixa una gran notícia i és l'estrena del club de futbol Sala Cubelles en la primera catalana i, a més, ho ha fet amb un derbi comarcal davant dels Sitges i amb un marcador d'escàndol, amb un 3-10, victòria clara i contundent d'aquest club de futbol Sala Cubelles que es presenta una temporada en aquesta primera catalana força renovat, amb novetats des de la banqueta i també amb alguna incorporació i que fins ara no els havien pogut veure en joc perquè la primera jornada es va haver d'ajornar per l'alerta meteorològica i aquesta setmana es posava en pista davant dels Sitges en un derbi intens, com ja va ser en tradició els enfrontaments entre els Sitges i el Cubelles, en aquest cas A domicili, els covellencs van guanyar el partit amb molta autoritat. Un cap de setmana també que deixa victòries pues, destacades en l'hoquei patins, amb golejades, com la que comentàvem, del club de futbol Sala Cubelles, però també amb victòries doncs, de l'equip B del club de futbol Cubelles, que va guanyar 1-2 al camp del Vilanova del Camí el divendres al vespre. En canvi, el primer equip no va poder fer valer el factor camp i va caure el Josep Pons i Ventura per 1-2 davant de l'Ulldecona. Un resultat que significa la segona derrota de l'equip cubellenc, en aquest cas doncs, sumant dues victòries i dues derrotes. El proper cap de setmana tornaran a jugar a casa, en aquest cas amb la visita de la Sénia al Josep Pons i Ventura i amb la intenció doncs, de trencar aquesta dinàmica de dues derrotes consecutives. Com dèiem, en el futbol sala també doncs, es va debutar el segon equip, en aquest cas el Cubelles B, que va perdre 0-3 a casa davant del CASP, en el que va ser doncs, també el primer partit a casa de la temporada. I pel que fa a hoquei, doncs, el primer equip masculí va caure 2-3 davant de l'Espanyol en un partit molt ajustat d'aquesta primera catalana. En canvi, el conjunt masculí de tercera catalana va sumar la victòria per 2-4 a la pista del Joieries Moner Sant Ramon amb aquesta victòria, i també va guanyar el sènior femení del Club Patí Cubelles, que es va imposar per 0-1 al Sant Feliu en una nova jornada també de la primera catalana femenina, i les cubellenques doncs, que segueixen invictes en aquest inici de temporada. Aquesta setmana no hi havia jornada pel que fa al vòlei, degut doncs, a que el calendari doncs, tenia prevista aquesta jornada de descans, coincidint també amb el pont del festiu d'aquest primer dilluns. D'aquesta manera, doncs, el balanç del cap de setmana són 4 victòries, 3 derrotes per als equips cubellencs i la mirada ja posada en una nova jornada, la del proper cap de setmana, la qual sí que s'hi afegiran ja els partits del Club de Vòlei Cubelles per disputar una nova jornada esportiva.
6: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
8: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

sorra del món i de birres del revés. Fes, fes, mitja vida al curro i l'altra mitja al carrer. No tinc amics al bar, però sóc col·lega del cambrer. Enmig de la boira el far m'encega i perdo els estreps. Em doblega el puto amor que es roma en flames, però al revés. Què més? Tinc els que més clàssics d'aquest món absurd. El rictus forçadíssim i els plaers més immuns. El coitus

filo rítmicos puja i baixen els sous. El plan és netejar trellats de guiris de Salou, fer quatre quartos, tirar-te els tejos, que ens prenguem un algo, venir a buscar-te amb riejo i unes flors, clavar-me un tanto. Soc feliç quan canto.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Avui a Ràdio Cubelles volem parlar dels clubs de lectura que tenim a disposició a la Biblioteca de Cubelles. Per això tenim amb nosaltres el David Márquez, que és el seu bibliotecari. David, bon dia. Què tal?
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Bé, anem a parlar d'aquests clubs de lectura que, abans ho estàvem parlant, n'hi ha 14 de disponibles, no? Ni un ni dos, fins a 14. Explica'ns una mica tot aquest ventall.
1: N'hi ha per tots els gustos. N'hi ha, doncs, exacte, n'hi ha, aquesta temporada posem en marxa 14 clubs de lectura, 4 són familiars, infantils i juvenils i 10 són per al públic adult. I és el que diem, n'hi ha una mica per tots els gustos, perquè n'hi ha el que li agradi la novel·la, el que li agradi la narrativa, el que vulgui aprendre a llegir en català, i practicar conversa, tenim els clubs d'idiomes, tenim els clubs temàtics, per al que ja es vulgui especialitzar una miqueta en lectures com tipus feminisme, tipus gènere negre, etcètera, etcètera.
0: Ara després en posarem algun exemple perquè ens acompanyen també les persones que dirigeixen una mica aquests clubs de lectura, però perquè la gent situï què és un club de lectura i què és el que doncs, es fa, no? Com funciona.
1: Mm-hmm. Un club de lectura és un espai de trobada i de conversa a la biblioteca i el fil argumental d'aquest espai de trobada i conversa doncs és un llibre i la seva lectura. A partir d'aquesta lectura que fan els participants, que s'emporten un llibre a casa, el tenen durant unes setmanes, generalment és un mes. Depèn del club, té una periodicitat o una altra, però majoritàriament són mensuals. I una vegada que l'han llegit, fan la trobada a la biblioteca i ho comenten entre tots els participants i que generalment sempre la tertúlia està moderada per un conductor o un moderador. N'hi ha algun grup que és autodirigit, però la majoria són amb conductors i moderadors.
0: Per tant, el llibre l'agafen en préstec a la mateixa biblioteca.
1: Exacte, el llibre l'agafen en préstec i ja el mateix préstec el dia del retorn coincideix amb la trobada que han de venir, perquè vinguin, facin la trobada i retornin al llibre. I si els hi ha agradat i volen continuar, doncs ja tenen a la seva disposició el següent llibre perquè se'l puguin emportar en préstec per a la propera trobada.
0: Per tant, bàsicament has de llegir un llibre al mes, perquè
1: sí,
0: ho veiem més o menys, no?
1: Sí.
0: Més o menys.
1: Exacte.
0: Molt bé, a partir d'aquí, el que dèiem, el catàleg s'obre, 14 clubs de lectura, 10 d'adults, 4 de joves. Vinga, doncs anem a posar un exemple, no? Mm-hmm. Anem a posar un exemple. Si et sembla, mira, comencem per una de les novetats que avui ens acompanya aquí la Glòria Alcázar, que és la conductora. No sé si és aquest el...
1: Sí,
0: conductora,
1: bueno,
0: es diu?
1: És una de les participants com a conductora, perquè aquest és una de les novetats d'aquesta temporada, que és el Club de Lectura Fàcil en Català, que es fa en col·laboració amb el Voluntariat per la Llengua, és a dir, amb el Centre de Normalització Lingüística d'aquí del Garraf, i el Voluntariat per la Llengua és el que fa de moderador. I ho tenen una miqueta com combinat, és a dir, seran diversos moderadors que es repartiran les lectures. I la Glòria Alcázar és una de les col·laboradores que fa la primera de les sessions.
2: Mm-hmm. La segona.
1: La segona.
0: El club es diu...
2: Lectura fàcil.
0: Lectura fàcil en català.
1: Exacte.
0: No? Vinga, Glòria, explica'ns una mica, va. Que és, jo ho he preguntat abans perquè no d'això, però què és la lectura fàcil?
2: És això que... Bueno, la lectura fàcil són uns llibres, les edicions d'uns llibres, que són novel·les reduïdes de manera que sigui més fàcil la seva lectura. O sigui, els capítols són molt més curts, però et permet que persones que tenen dificultats per llegir o persones que s'inicien amb una llengua, com pot ser el català, perquè això està dirigit a aprenents de català que hagin fet el nivell A2 o el B1, puguin accedir a llegir un llibre en català i després la intenció, sobretot del club de lectura d'aquest en concret, és que parlin, que adquireixin més vocabulari, i que es deixin anar a parlar, sobretot aquest és l'objectiu. Mm-hmm. I com ella ha dit, la primera sessió serà el 29 d'octubre i la farà el que és el coordinador del Garraf, que és el Xavier Brutons. I a partir d'aquí ens ho hem repartit entre tres voluntàries, la Glòria, la Teresa Jubal i la Maite Golobar, i ens hem repartit els llibres perquè aquest club té una altra característica diferent de la resta de clubs, que és una de les coses que m'agrada d'aquesta biblioteca.
0: És més que un club, no?
2: No, no, a part que sigui més que un club, és que és tancat.
0: Ah.
2: Que és l'únic que és tancat. Mm. O sigui, aquí hi ha 10 persones que s'han apuntat en aquest club i se suposa que estaran tot l'any fent-lo, tot el curs, fins al juny. Que els altres clubs de la biblioteca, a mi el que m'agrada és que no tens l'obligació de ser-hi sempre. I tu agafes un llibre i dius, ah, mira, aquest m'interessa. Quan és la reunió tal dia? Ah, molt bé. Però si el mes següent no, doncs no passa res. I en aquest, en concret, que dic que és tancat, sí que hi ha totes les sessions, la primera el 29 d'octubre, les altres són el darrer dijous de cada mes i ens ho hem repartit. La següent seré jo fent el llibre Solitud, després vindrà la Maria Teresa Jubal, a la Teresa, perdó, Jubal, amb Terra Baixa, la Maite farà Josafat, i així fins a tots els llibres que ja estan... que llegiran al llarg de tota la temporada.
0: I com a curiositat, perquè imagino que vosaltres heu llegit els dos, o sigui, el llibre regular, diguéssim, l'original, no?
2: Sí.
0: I després aquesta lectura fàcil. És un resum? Treuen trames? Com s'arregla això? Perquè per baixar una mica el volum i el nivell, imagino.
2: O sigui, el nombre de capítols és el mateix. O sigui, són tots els capítols, però molt reduïts. Tot el que t'expliquen, com si diguéssim, l'essencial, el que és essencial, però falta molta part de literària i de això no hi és. Però bueno, per començar i perquè t'enganxis a llegir pot estar bé.
1: Bueno, moltes vegades el que passa és que són, bueno, el que passa és que són textos adaptats, és a dir, clar, tot el que és la gramàtica
2: adaptats.
1: I tot el que diu la Glòria, tot l'estil literari i tot això, doncs està fora veritablement, perquè s'intenta que la frase sigui el més senzilla possible, la seva construcció...
0: Quina feinada, per això. O sigui, fer aquesta reducció, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, hem dit que aquest club de lectura existeix, però no s'hi pot apuntar ningú.
2: Sí, estan apuntats.
1: Sí, ja estan apuntats.
0: Però vull dir que no s'hi poden afegir.
1: Sí, perquè està complet. Clar, el que comentava la Glòria és una de les característiques de l'organització dels clubs de lectura aquí a Cubella, és que en els clubs de lectura per als adults no demanem inscripció. És a dir, són sessions obertes amb aforament limitat. És a dir, que la gent va a la biblioteca, veu a l'espai de clubs de lectura i agafa el que li interessa. Clar, generalment el que li agrada al gènere negre, doncs generalment sempre n'hi ha una part del quòrum que sempre és la mateixa perquè són els fidels. Però també tens una petita part que potser vol anar canviant, perquè li ve de gust llegir això, però en un altre moment li ve de gust llegir poesia, per exemple, que no està tan acostumat i li agrada l'obra que es llegeix. Doncs tens la possibilitat de canviar-te sempre que n'hi hagin llibres. Clar, i aquest que comenta la Glòria és l'únic que sí que és veritat que dels adults no compleix aquesta característica, perquè com és una col·laboració amb la normalització lingüística, volen una llista d'inscripció per fer un seguiment d'aquesta gent, segurament,
0: sí,
1: i tenir un coneixement una mica més exhaustiu de l'evolució del club.
0: Molt bé, aquest és el club de lectura fàcil en català. Ens anem a un...
2: Espera un segon.
0: Digues.
2: Em deixes perquè et facis una idea.
0: És que no et veig i...
2: Com comença Solitud, per exemple, el primer capítol, l'edició...
0: L'original.
1: L'original.
2: Passat Ridorta, havien atrapat un carro que feia la mateixa via que ells. I en Maties, amb ganes d'estalviar el delit, preguntar al carreter si els volia dur fins a les collades de la muntanya. El pagès, rialler i encantat de trobar una estona de conversa, li feu seguir de lloc al son costat en la postra bassera i digué a la Mila que s'ajuqués darrere d'ells sobre el bossat. Això seria la normal. La reduïda aquesta.
0: La lectura fàcil.
2: La Mila i en Maties, el seu home, estaven cansats. Feia més d'una hora que caminaven. Abans havien anat amb tartana fins al poble de Llisquens, però de Llisquens a Ridorta havien d'anar a peu. Era l'abril, feia sol i calor, i havia fan sec el camí. La Mila estava de mal humor. Llavors va passar un carro i en Maties va preguntar al carreter si els volia dur fins a la muntanya. Mm-hmm. Veus? És...
0: Mm-hmm. Sí.
2: El contingut, al final, pot acabar sent el mateix, però no té res a veure.
0: Bueno, clar, li falta literatura, que dèiem, no? Una mica és més senzillet. Dèiem que hi ha el de lectura fàcil... Anem cap a la novel·la negra, uh-huh. i en aquest cas doncs, hem de saludar el Xavier Borrell. Uh-huh. Xavier, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I doncs tu fas poesia autèntica, no? Novel·la negra, evidentment, novel·la negra. Sí. Explica'ns una mica el teu club de lectura.
3: El meu club de lectura és novel·la negra i thriller. No cal juntar-ho perquè no és ben bé el mateix. Bé, la idiosincràcia del meu club és que la novel·la negra dona molt d'espai de reflexió. A part de comentar els llibres, que sí que ho fem, i que bé, hi ha molta gent que s'espanta, perquè és que jo no sabia que em posaries un llibre tan dur. Dic, bueno, no sé a què ha vingut vostè, què esperava vostè aquí, no? Però molt bé, la veritat és que ja tenim molta gent, està molt ple, molt participatiu, i el que deia el bo que té la novel·la negra és que és un espai de reflexió, perquè el món evoluciona i la novel·la negra evoluciona a paral·lel en el món, llavors es pot parlar de política, d'història, de qualsevol cosa que hagi passat al món en el segle XX, segurament, del segle XX endavant. I bé, ens agrada molt perquè està molt viva la novel·la negra.
0: En aquest cas, ets el conductor, no? Es diu així. Per tant, ets el que tries els llibres.
3: Sí.
0: I tu ja els tens triats tots o vas fent...
3: No, aquest any sembla que no, eh? Estem a la meitat.
1: Però falta un poc, sí.
0: Estem a la meitat. Ara, per exemple, quin esteu llegint?
3: Ara, Secrets Sufagats, de la Susana Hernández, que és un llibre que és molt interessant perquè parla de la primera manifestació de Sant Boi, de l'11 de setembre, com d'un assassinat i desaparicions a un pantà que no diu ben bé quin és, i una mica... Mm-hmm. Entre aquella època i aquesta, en dos, en paral·lel.
0: I això fins quan? Quan teniu la trobada, vosaltres?
3: El 28 d'octubre.
0: 28 d'octubre, també cauen... Tots són el mateix dia, les trobades, o no?
1: La majoria són en dimarts. Però com tenim tants, no són tots en dimarts. N'hi ha en dilluns, n'hi ha en dijous, n'hi ha en divendres a la tarda. Divendres al matí tenim el del Club de Poesies al matí, que és l'únic que n'hi ha en horari de matí.
3: Mm-hmm. 27, no 28.
0: 27 d'octubre.
1: Sí. No, cap a finals.
0: Per tant, queda la meitat. Esteu una mica allò a meitat de... I el següent ja el sabem o no?
3: No me'n recordo.
1: Sí, el barman... Algo
3: de... El barman del Ritz, era?
1: Exacte.
3: Oh, meravellós.
0: Sí, vale.
3: Sí. És que jo ho visco perquè m'encanta. A més, la gran diferència dels clubs de lectura és que pots anar a parlar i fer spoiler. Perquè com tothom s'ho ha llegit, i el que no s'ho ha llegit, que ve i diu, és que jo no m'ho he llegit, dic, pues, ho sento molt, no estàs al lloc adequat,
1: clar.
3: O t'aguantes.
1: I tant.
3: Mm-hmm. Però això, en un festival, o en entrevistes o presentacions de llibres, no ho pots fer. En club de lectura sí, i això ho gaudeixes molt, perquè tens ganes de soltar allà el rotllo i vinga... Sí.
0: Clar, a més, cadascú viu d'una manera, sí, no? I un personatge pot tenir una cara per un i una cara per una altra. Per tant, si jo ara volgués participar del següent club de lectura, hauria de mirar si hi ha puesto, no?
1: Exacte. Apropar-te a la biblioteca i si n'hi ha en el buc del Borrell llibres, doncs l'agafes en préstec i t'ho deixem per la data de la següent tertúlia.
0: Mhm. Vale, que seria al final del mes de novembre.
1: Exacte.
0: Seria al final d'aquest llibre. Mm-hmm. Això no té cap cost.
1: És gratuït tot.
0: És gratuït, l'únic que has de tenir és el carnet de la biblioteca.
1: L'únic que has de tenir és el carnet de la biblioteca, tenir un petit compromís de si l'agafes doncs poder venir i tot això, i tenir moltes ganes de llegir, passar-t'ho bé i conèixer gent i participar.
0: Que aquí, Xavi, tu a més hi pots posar algun autor d'aquí.
3: Sí,
0: no? Entre mig d'aquí.
3: És la idea. La idea és repartir entre internacionals, de l'estat espanyol i catalans. Clar. Una mica de tots. Sí, sí. Mm-hmm. Per sort hi ha un catàleg de novel·la negra de les biblioteques de Catalunya o de Barcelona. Molt interessant.
0: Gran. Perquè tu tries del que hi ha a la biblioteca, entenc,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí. Bueno, jo li passo una llista a ell i em diu, hi ha aquest. I si, bueno, més o menys anem...
0: Quadra, fent. Perfecte. Sí. I també tenim a la Teresa Joan, l'hem escoltat una miqueta allò de fons, però està aquí. Bon dia, Teresa.
4: Bon dia.
0: A banda de participar de la lectura fàcil, també volies parlar del de poesia, el club de poesia.
4: El club de poesia. Poesia en manual d'ús.
0: A veure, això què explica?
4: Això és... La poesia és una lectura que, tot i ser breu, la gent no li dedica... fa falta un cert hàbit o unes certes ganes de conèixer-la per endinsar-s'hi. I aleshores el llibre de, és pràcticament muntar com un taller que condueix habitualment la Carme Rigol, que va ser sòcia fundadora, uh-huh. i que en principi és una trobada. Enguany s'ha convertit en una sessió trimestral, uh-huh. vull dir que per anar-hi entrant també està bé, i tot just el dia 9 vam fer el primer taller que estava dedicat a l'Anne Carson, que aquell dia ens vam enterar que li havien donat el Premi Nobel de Literatura, uh-huh. sí, i amb el llibre de La bellesa del marit. Uh-huh. Aleshores va ser una sessió molt debatuda, perquè hi havia opinions que els marits tampoc eren tan guapos, altres que aquesta senyora tenia massa cap coneixement de grec perquè pogués ser fumable, i en general, vull dir, va ser una sessió animadeta.
0: Dic que la poesia, clar, abans deies tu, és una bona manera per entrar-hi, no? Perquè potser la gent sempre tira una mica enrere, ui, jo això no n'he llegit mai, cada tres mesos.
4: Sí, i a més el trobar un grup que fa molt de temps que està fet, perquè és un dels grups de lectura de poesia més antics de Catalunya, i que en aquests moments va resistint, perquè va creixent. Va ser una... Vam tenir en aquest trobada la agradable sorpresa que hi havia una de les lectores de Cambrils.
0: Ostres!
4: I havia vingut per això. Perquè va veure, és una persona a la qual Anne Carson li encanta, i va venir per veure també com funcionava. O sigui que no et dic jo que no acabem a fer amb un de mata de pera, que també vingui al nostre club.
0: Un club internacional aquest ja,
4: Gairebé sí, ja. Interprovincial segur.
0: Molt bé, molt bé. Això, evidentment, el funcionament és per tots. Uh-huh. No sé si ens els podries dir tots o...
5: Sí, te puedo hacer la cantada.
0: Vull dir, més que res perquè la gent sàpiga també una mica... Sí. Clar, tu pots imaginar, però... Bueno,
5: clar... Mira, tenim 14 a nivell d'idiomes. Tenim el de lectura fàcil en català, que he tingut aquí la representació. Tenim el de francès, que ho porta la Dominique Forey. Tenim el d'anglès, que és el Sue Reddings. Després tenim a nivell de narrativa, tenim una de les novetats també d'aquesta temporada, que és el de lectures imprevistes, que ho porta el Joaquim Micó.
0: Imprevistes?
5: Imprevistes.
0: I això, què vol dir una lectura imprevista?
5: Bueno, perquè la tria que ha fet el Joaquim, que és novel·la variada, de tots els gèneres una mica, doncs és per deixar-te descobrir. És a dir, deixar-te sorprendre.
0: Molt bé,
5: no?
0: Molt bé.
5: Amb lectures, i l'inaugurem aquest dijous 22 d'octubre amb la visita del Xavier Bosch. Sí. És a dir, tenim una obertura... de luxe, amb un dels autors més reconeguts a la literatura catalana actual. Després tenim, comencem per als temàtics, tenim el del Xavier Borrell, el noir, el de gènere negre, tenim el de creixement personal, pàgines endins, que està relacionat amb el nostre fons especial de salut i benestar, tenim el feminista, el T de Teresa, i després tenim d'altres formats. Tenim aquí una representació, el de poesia, manual d'ús, el de teatre, llegir el teatre, que ho fem en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya, amb el TNC. Tenim el de cinema, 24 imatges per segon, que aquest també el porta el Joaquim Micó. I després tenim els infantils i els familiars infantils i juvenils, el club familiar, que és el laboratori de lectura, que ho porta un servidor. Tenim el Top Secret, que és l'infantil, i el de vora llibres, que és el juvenil, que els porta la Booktuber Misha. I tenim el club de videojocs, el Ficció en Joc, que també ho porta un servidor. I aquí serien els...
0: Com de jocs? De jocs de...
5: De videojocs.
0: De videojocs. Llibres de videojocs.
5: No, videojocs.
0: Ah, videojocs. Puriduro. Aquí, llavors, com sí. va això? Te'n portes la Play cap allà?
5: Te'n portes la Play? No, en aquest cas, tenim una bateria de 10 iPads a la biblioteca de Cubelles i els deixo per fer les sessions. Uh-huh. I es fa estona de joc en directe, que és comunitari, és jugar en comunitat.
0: I amb diferents jocs.
5: I amb diferents jocs.
0: Estries...
5: Fem com un itinerari, una miqueta basant-se en un projecte d'educació digital que tenim a la Diputació de Barcelona. Fem com uns itineraris i es fan sessions de jocs i després doncs, amb el joc fem alguna cosa que és fer conversa.
0: Uh-huh.
5: Vale, a partir de la realitat. O...
0: Quines edats estem parlant?
5: Això a partir de 5è de primària.
0: 5è de primària, eh? Uh-huh. I quins jocs tracteu per posar un
5: per
0: exemple?
5: Curiositat. Bueno, bueno, el que fem bàsicament és joc indie, videojoc indie. Ara el que fem és un estudi txec, que es diu Amanita Design,
1: Què és el Samorós?
0: Espera't, perquè jo he fet cares, però la Teresa Joval n'ha fet més, eh?
1: És que això és...
4: Jo he fet
1: celles. Sí, sí.
0: Que, comencem. Què és un videojoc indie?
1: És un videojoc fet per una empresa, perquè ens entenguem, alternativa.
0: Vale.
1: No és la Sony ni la Nintendo. Vale?
0: No són gran vendes. No,
1: no? Són gran vendes. Vale. Clar, els nois que s'apunten sempre els diem que han de tenir com la ment oberta a fer com recepció de que van a jugar de maneres diferents, a jocs diferents, perquè la idea és aquesta, és treure el nen del joc de disparos, de futbol, etcètera, etcètera, no? Que són els que dominen l'imperi i les grans empreses que són Sonic, Nintendo, sí. etcètera. Vale?
0: Llavors anem cap a altre tipus de videojocs.
1: Exacte.
0: I tots aquests noms que has dit tu, de què són els jocs? De, no sé si... No
1: són
0: sé.
1: De, bueno, és de pena. Poden ser, per exemple, de cartes, poden ser d'estratègia, vale. poden ser de trencaclosques, poden ser... Uh-huh. Juguem, sempre intentem tocar una manera diferent de jugar perquè vegin que no només és estar disparando, per exemple. Uh-huh. No?
0: Que
1: es poden fer moltes més coses.
0: I aquest també s'han d'apuntar, eh?
1: Aquest sí, els infantils i juvenils sí que van amb inscripció, perquè a diferència dels adults, que ja som tots majors d'edat i som responsables, els nens petits també ho són, però necessiten un seguiment. Mm-hmm. Necessites que els avisis, que els posis en context, i per tant, amb els infantils sí que al principi vam dir de no fer-ho, però al final va millor que tinguin inscripció, perquè és una altra dinàmica.
0: I què s'ha de fer per inscriure's? Si algú ens està escoltant i diu, hosti, doncs mira, el meu fill potser l'interessaria.
1: Clar, aquí és posar-te en contacte amb la biblioteca i mira si n'hi ha plaça i fas la inscripció.
0: Molt bé, i també és un cop al mes?
1: És un cop al mes.
0: Perfecte.
1: De tots.
0: Doncs el que dèiem, ja absolutament de tot, fins i tot de videojocs, eh? Que aquest potser és el que ens ha sorprès més amb tots, com a mínim aquí. Però en tot cas, el que sí que recordar que la biblioteca té les seves xarxes socials, tota la informació a la web, per tant, totes aquestes informacions que hem anat dient la poden trobar també a la biblioteca, a les xarxes socials, i si no, el més fàcil és acostar-se un dia i poder doncs, preguntar o fins i tot doncs, apuntar-se ja directament a un d'aquests dels clubs de lectura. Nosaltres, com cada mes, sempre tenim l'agenda de la biblioteca i fem un cop d'ull també a les activitats. Una d'elles és aquesta xerrada, no? Aquesta conferència que tindrà el Xavier Bosch, que és d'aquí uns dies. Doncs, David, també Xavier, Glòria, Teresa, moltes gràcies per acostar-nos,
4: gràcies.
0: Per explicar-nos doncs, tota aquesta oferta que tenim a la Biblioteca de Cubelles i bé, doncs que vagi molt bé i fins la propera.
1: Moltes gràcies. Adéu.
4: Ens veiem.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament haurà de pagar un lloguer pel casal d'avis municipal. L'espai és propietat de la Fundació Pinae i el conveni signat l'any 2010 amb la desaparició de Caixa Penedès durava fins al 2025. El govern local ha aprovat, de fet, aquest agost passat, el plec de condicions i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte d'arrendament del primer i el segon pis de l'edifici situat al passeig de Narcís Verdagí número 3, és a dir, el casal d'avis municipal. Malgrat que encara no s'ha fet pública la durada del contracte ni el lloguer que haurà d'abonar l'Ajuntament a la Fundació Pinae, sí que es tracta d'una despesa nova, ja que des del 2010 la cessió d'aquests locals era gratuïta i, prèviament, a més, era un edifici vinculat directament a l'obra social de Caixa Penedès, que se'n feia càrrec del seu manteniment.

0: aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però bueno, els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer.
1: I segons la regidora Corbillo, el govern local no s'ha plantejat una alternativa per les característiques que té aquest edifici.
0: I nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer. I en això estem perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és superaccessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, bueno, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, farem aquest contracte.
1: L'any 2016, la Fundació PINAE ja va intentar fer un canvi en les condicions per poder cobrar un lloguer per aquests locals de Cubelles, però el govern municipal d'aquell moment ho va rebutjar per mantenir el conveni signat, que era vàlid fins al 2025. D'altra banda, aquests dies el Casal d'Avis acull nombroses activitats vinculades a l'Octubre més 65 i els usuaris també es preparen per celebrar el dinar de la gent gran, que està previst per aquest diumenge que ve, dia 18 d'octubre. Ja es pot consultar el cens electoral de Cubelles per les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre. L'Ajuntament de Cubelles ha habilitat des del 12 fins al 19 d'octubre, tots dos dies inclosos, un servei de consulta del cens electoral amb motiu d'aquestes eleccions convocades per el diumenge dia 29 de novembre de 2026. La consulta es pot fer mitjançant el mateix web de l'Ajuntament, cubelles.cat, o també a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Per fer la consulta, això sí, es requereix tenir un certificat electrònic o també el clave que dona l'Estat. Durant el període de consulta, els possibles electors que vulguin consultar el cens poden comprovar que consten correctament inscrites i verificar les seves dades. Aquesta comprovació és especialment recomanable per detectar errors o omissions que puguin afectar l'exercici del dret de vot del 29 de novembre que ve. El cens vigent per aquestes eleccions es va tancar l'1 d'agost de 2026, segons l'Ajuntament, i incorpora, per tant, els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils fins al 30 de juliol passat. Els canvis de domicili posteriors a aquesta data no s'incorporen al cens aplicable a les eleccions del 29 de novembre, amb la qual cosa les persones que s'hagin empadronat amb posterioritat al 30 de juliol hauran d'anar a votar al seu lloc de residència anterior a empadronar-se aquí a Cubelles. Les reclamacions es poden tramitar telemàticament mitjançant el servei de reclamacions de la seu electrònica de l'INE i, alternativament, també s'ofereix de manera presencial a l'Oficina de Participació i Informació Ciutadana, a l'OPIC, de dilluns a divendres en el seu horari habitual. Per fer una reclamació cal aportar un document oficial d'identitat i la documentació que acrediti l'error, com ara un certificat d'empadronament actualitzat, en cas d'incidències relacionades amb el domicili o un certificat del registre civil, quan sigui necessari justificar errors en les dades personals. L'oficina del cens electoral és l'organisme competent per resoldre totes aquestes reclamacions. I l'Ajuntament recomana a tota la ciutadania comprovar les seves dades del cens dins del termini establert, especialment si han canviat de domicili o han modificat recentment alguna dada personal per poder detectar i corregir possibles incidències abans de la jornada electoral.
2: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

buscar cap parar. Imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant. Dos nens de parvulari, sense vocabulari, mirant sobre l'armari, un tros de cel blau ben clar, la classe, l'escenari.

0: enllà la catenària. S'atura tot el moviment, la cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia.
1: Merci per fer aquest servei. Dispensin una altaveria.
0: Però

0: Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent?
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Detingut un grup especialitzat en robar cases de persones amb un alt poder adquisitiu que havien actuat aquí, a Cubelles. Els Mossos han vinculat dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys a un total de 8 robatoris amb força en domicilis de tota Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquest grup aquest 1 d'octubre passat a Gavà. Es tractaria d'un grup criminal especialitzat en robatoris amb força que havien actuat, com dèiem, aquí a Cubelles i també en altres llocs propers, com Sant Pere de Ribes o Castelldefels, entre d'altres. Una investigació engegada a principis de 2025 i coordinada amb les unitats d'investigació de Figueres, Gavà i Vilanova i la Geltrú ha culminat aquest octubre amb la detenció d'aquest grup de dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys. Els agents han pogut acreditar fins a 8 fets comesos, concretament a Castelldefels, en dues cases diferents, i també al Papiol, a Sant Vicenç de Montalt, aquí a Cubelles, a Peralada, Sant Pere de Ribes i l'Agullana. Les gestions policials han permès detectar coincidències en la manera d'actuar dels autors, els objectius seleccionats i els mitjans emprats. Els investigadors han identificat aquest grup estable que es desplaçava habitualment en vehicles de lloguer i que realitzaven vigilàncies prèvies per analitzar els moviments de les víctimes i les característiques dels domicilis abans d'actuar. Segons la investigació, els integrants del grup dedicaven temps a estudiar els habitatges abans de perpetrar els robatoris. I també, segons han recollit en la

0: I els altres dos membres eren els qui donaven suport logístic o participaven en els desplaçaments i facilitaven els recursos necessaris per a l'activitat delictiva, com per exemple la contractació dels vehicles de lloguer. Finalment, dos dels tres detinguts han passat a disposició judicial i entre els tres sumen més d'una trentena d'antecedents, molts d'ells per delictes contra el patrimoni. Els Castellers del Foix han descarregat el seu desè 3-7 de la temporada a Viladecans aquest dissabte. La colla covellenca també ha culminat per primera vegada un 3-6 aixecat per sota, però no han assolit el pilar de 5, que els ha quedat en intent i que és una de les fites que tenen pendents d'aquesta temporada. Els Castellers del Foix han participat aquest dissabte passat, 10 d'octubre, en la diada del 13è aniversari dels Castellers de Viladecans, en una jornada que està marcada pels castells de 6 i de la gamma bàsica i mitjana de 7, així com les estrenes i la germanor entre colles. Els covellencs han descarregat el desè 3-7 de la temporada, una fita que confirma la solidesa d'una construcció que s'ha convertit en el gran senyal d'identitat dels del Foix aquesta temporada. Descarregar-lo per desena vegada aquest curs és una mostra de la regularitat assolida i del treball que hi ha al darrere. La jornada de dissabte també ha servit per estrenar, per part dels castellers covellencs, el 3-6 aixecat per sota, una construcció nova que amplia el repertori de la colla i que dona continuïtat a un treball tècnic fet durant tota la temporada. A més, també han aconseguit descarregar els castellers del Foix la seva 13a torre de 6, el 2-6, que és un dels castells també que més han repetit aquesta temporada, els de la camisa turquesa. La nota agradolça, però, va arribar al final de l'actuació. Els castellers del Foix han intentat el pilar de 5 aquest dissabte, una construcció que encara resisteix aquesta temporada, i això no va permetre posar la cirereta una jornada que, malgrat tot, va deixar motius per valorar positivament el pas per Viladecans. La diada ha estat també una bona oportunitat per compartir plaça amb els castellers de Viladecans, la colla jove de l'Hospitalet, i també van tenir una visita molt especial als castellers de Loprado, arribats des de Santiago de Chile. La colla xilena fa aquests dies una ruta castellera pel territori després de participar en la 5a diada de colles internacionals del concurs de castells, portant la tradició castellera més enllà de les seves fronteres i convertint la jornada en una mostra també de la dimensió internacional d'aquesta pràctica. Després d'aquesta diada del dissabte passat, els castellers del Foix tenen un cap de setmana especialment intens. Tindran dues actuacions consecutives. Aquest dissabte aniran al Vinyana. Allà compartiran plaça amb els Nens del Vendrell. I el diumenge actuaran a l'Arbós, amb els Minyons de l'Arbós. Dues noves oportunitats per continuar sumant rodatge, consolidar les estructures i mantenir viu l'impuls d'una temporada en què, sobretot, el 3-7 s'ha convertit en una vegada més en bandera dels castellers del Foix.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Danu, tell them Javito, we are gift thanks to you, you know.

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pallisser, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

0: Molt bona tarda, estem aquí al programa número 23 de Pilars al Vent. Estic aquí amb els meus companys sempre, amb el Nil Sánchez.
1: Bones.
0: Amb el Nogui.
2: Molt bones.
0: I amb el Jordi.
3: Hola.
0: I avui tenim un programa encara més especial que mai, perquè avui tenim a les persones més petites de tota la colla. Avui tenim a la nostra canalla. Començaré per la Jana.
4: Hola.
0: Jana, t'has de provar una mica més al micro, si no la Jana t'escolta. A l'Helena.
5: Hola.
0: Que són les nostres acotxadores. Ara mateix tenim més, però hem pogut portar que la gent que hem pogut portar. I el Roc Sancho, que és la nostra, una de les nostres enxanetes.
6: Bon dia.
0: I també, encara més especial, perquè hem pogut portar a la primera enxaneta de la colla, de la història de la colla Castellers del Foix de Cubelles, que és la Maria.
7: Bona tarda.
0: I com sempre començarem amb les preguntes del Nogui. Ja veureu que són preguntes molt xorres. Les pondreu, fem Maria, Jana, Helena, Roc, amb aquest ordre, vale? Llavors comencem així i anem fent.
2: Doncs comencem. I jo ja em temia que les meves preguntes alguna cosa hauria de variar, i el primer que farem és variar la primera pregunta, perquè clarament no treballeu cap. Tu treballes?
7: Sí, jo treballo una mica.
2: Vale, doncs llavors a tu te la faré amb treballar. La resta és, de què volíeu treballar de petits? O sigui, ara. De què volíeu treballar quan sigueu grans? I si creieu que es pot incorporar dins del món dels castells? I a tu, Maria, de què treballes? I si creus que es pot incorporar al món dels castells?
7: Bueno, ara estudio primer batxillerat i estic treballant d'entrenadora amb nens de 6 i 7 anys al Club Futbol Cubelles.
2: I creus que es pot incorporar dins del món dels castells l'aprenentatge que té ser monitor?
7: Bueno, sí, jo crec que sí.
2: Vale. Jana, tu de què vols treballar de gran?
0: No ho saps encara, Jana. Encara no ho sap.
2: No? I, pues, Helena, de què vols treballar de gran? De què t'agradaria?
8: No sé.
2: No tens cap idea de ninguna cosa que et pugui agradar més... Ni estudiar, no sabeu tampoc què voleu estudiar quan sigueu més grans, encara?
8: No.
2: No? Roc?
6: Jo de petit volia treballar de casteller.
2: Volies treballar de casteller? I com es menja això?
6: No sé.
2: Ok. Bueno, es pot treballar fent difusió del món dels castells?
6: Sí.
2: D'Aina Mayol i companyia?
0: Clar, perquè posant en valor a quin curs aneu cadascun?
7: Jo vaig a primer batxillerat.
0: Ja no? Quart de primària?
8: Sisè.
0: Sisè?
8: Sisè de primària.

0: Minut 3:25.
1: La cosa és que cada programa, per X o per Y, sempre surt l'Àngel Moreno. I el Nilo celebra, i cada vegada surt aviant. Jana, quin és el teu primer record casteller? És a dir, la primera vegada que vas dir això m'agrada, jo vull fer això.
2: Alguna cosa que has vist al Papa? Sí. Clar, aquí no, clar, la gent no coneix la Jana, el seu pare és el Lolo, que ha vingut amb nosaltres a fer la història dels castells a Cubelles i és periodista i està amb els nens a Vendrell. Algun record dels nens a Vendrell, amb el Papa? O qui de Cubelles? De Cubelles? Molt bé.
1: Elena, algun record? La primera vegada? També hem de dir que l'Elena porta molt poc als castells. Va començar el Foix. Quin és el primer moment que vas dir a mi m'agrada això, jo vull pujar, sigui on sigui?
3: Jo vaig anar a un assaig i em va agradar.
1: I com vas acabar un assaig? Què va passar?
3: Vaig veure el cartell que havia vint a castells i jo, pues...
1: I vas vindre?
3: Sí.
1: Molt bé. I tu, Roc, quin és el primer moment casteller que vas dir jo vull fer això, jo vull pujar allà dalt i me la pelato?
4: Que jo recordi a la primera dia de la colla, quan va fer el 3 de 6.
1: 3 de 6, on va ser?
4: A Santa Coloma de Gramenet.
1: Molt bé. També hem de dir que el Roc és una persona, jo crec que és la persona mateixa en aquesta sala que més sap de castells amb diferència. Llavors ja es notarà aquestes coses també. Següent pregunta, que és, bueno, una miqueta ja ho heu dit, però què us va endinsar dins del món dels castells?
5: Uf, a mi em va agradar molt això de pujar a la gent i vaig anar a un assaig i em va agradar molt i vaig continuant i ja van passar els anys.
1: Una cosa porta l'altra i al final
5: sí.
1: Va quedar. Tu, Jana?
2: No et preocupis, Jana, si no ens escolta ningú, pots dir el que vulguis. Ens escoltem nosaltres mateixos.
1: En general, no?
2: Què t'agrada? Estar amb la canalla, no? Estar amb els altres amics.
1: Vale. Tu, Elena? Ni idea de què et va dinsar, no? També podeu dir, no sé, no passa res.
3: Pues no sé.
1: Vale. I tu, Roc?
4: Nil, pots començar a celebrar l'Àngel Moreno.
1: Com va ser aquesta interacció?
0: Dos cops en menys de 10 minuts.
1: Històric. Com va ser? Et va dir... Tu, danxaneta. O ja havies anat alguna vegada?
4: No mai havia anat, però jo me'n recordo del... Bueno, li diem al papa de la colla, el pare de la Bruna.
1: Sí, el Pau.
4: El Pau. M'agafava, ja estava a l'estanteria, m'agafava i em deia, com es diu? Jo deia, m'havien recordat el nom dimoni per dir Àngel.
1: Ah, vale, està molt bé. Doncs seguim amb més preguntes. Que és el moment exacte de començar una diada i només teniu un mocador. On el poseu? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
5: Buf, jo quan feia m'ho posava a la faixa.
1: Vale. Tu, Jana?
3: Faixa.
1: Quants mocadors portes tu, Jana? Digue al micro.
3: Dos.
1: I tu, Elena? On te'l posaries?
3: A la faixa.
1: Faixa també. Quants portes?
3: A vegades un i a vegades set.
1: Vale. I tu, Roc?
4: A la faixa.
1: Sempre a la faixa. Tots a la faixa.
4: Sí.
1: Vale.
6: Quin portes ara a la faixa, Roc?
1: És veritat, quin portes a la faixa ara?
4: El de quarts amunt i el de la canalla.
1: Molt bé.
2: Vingo per mi.
1: Vingo en Vic quarts amunt també. Vale. Aquesta és una miqueta més fàcil. Si fossis un gelat, de quin gust series?
5: De xocolata 100%.
1: Vale. Jana, si fossis un gelat, quin series tu?
3: No sé.
1: No saps? Quin t'agrada? Quin és el gelat que més t'agrada?
2: No t'agraden els gelats, tu sí. De xocolata? Molt bé. De xocolata li agraden.
1: I tu, Elena?
3: Jo també de xocolata.
1: I Roc?
4: De llimona.
1: Per portar la contrària.
2: No, no, pensava que no fa el pleno de xocolata.
1: No,
4: no.
1: Molt bé, molt bé. Vale. Dins de què és la fauna d'una colla castellera, quin animal series?

0: No sé, la veritat que no sé.
1: Ni idea?
0: Ni idea.
2: No sé.
1: No sé, Elena?
2: Jo tampoc.
1: Tampoc, podem pensar algun animal, eh?
2: El gat.
1: El gat, per què?
2: Sempre vaig sol i de cop t'estranya.
1: Ok, m'agrada. I, per tancar aquestes preguntes, abans de la pregunta que va deixar l'últim convidat, és quina pedra series?
0: Quina pedra?
1: Quina pedra, en general, tu, com a persona, quina pedra series?
0: És que no sé tipus de pedres.
1: Aquí s'ha dit cada borrada, o sea, en aquesta pregunta s'ha respost moltes coses.
0: Una pedra al mar.
1: Vale, una pedra al mar.
2: No sé.
1: Tu, Elena?
2: Una pedra normal.
1: Una pedra normal, de carrer, qualsevol.
2: Una pedra de volcà.
1: Una pedra de volcà. Té algun motiu?
2: No.
1: Vale, ok, m'agrada. I ara, la pregunta que va deixar l'últim convidat, que en aquest cas va ser el David, el nostre cap de pinyes. I és, què és més fàcil per vosaltres? El 4 de 10 amb foil remenelles o el 3 de 9 net?
0: Jo és que no he fet castells tan grans.
1: No, nosaltres tampoc, però quin t'imagines que és més fàcil?
0: Potser el 4 de 6.
1: O sigui, del 4 de 10 foil remenelles o el 3 de 9 net?
0: Ah, el segon.
1: 3 de 9 net. Sí. Més difícil o més fàcil?
0: Més fàcil.
1: Més fàcil.
3: Jo no.
1: Alguna aportació?
3: Digues un dels dos. No, sense pensar.
1: Qui et sembla més complicat quan ho veus per la tele? El que té molta gent a la pinya o el que no té ningú a la pinya? O sigui, del folre. No sabem? Deixem la pregunta que ja respondrà el Lolo. Elena?
2: El 4 de 10, no sé.
1: I Roc?
2: El 4 de 10.
1: Roc, tu justifica'm la resposta, tu.
2: El 4 de 10 s'ha fet més vegades.
3: S'ha descarregat més vegades, diguem.
2: S'ha descarregat més vegades.
3: Bueno, s'ha descarregat a seques, no, Roc?
2: Sí. I el 3 de 9 mai s'ha descarregat.
1: Pues mira que arribes a ser passat.
3: És que és veritat.
1: Bueno, doncs fins aquí les meves preguntes.
3: Molt bé.
4: Poli, tu què opines? Quin és més fàcil?
1: Més fàcil, va.
3: El 4 de 10. S'ha de dir, ningú dels dos és fàcil.
1: Pol, fa una setmana no deies el mateix.
4: No, sempre he dit que el 4 de 10 és més... Home, el 3 de 9 sense folre és impossible.
3: El 3 de 9 net és el que estic... 3 de 9
4: sense folre,
3: impossible.
4: Estem parlant. És impossible.
3: És el que estic impossible. És el que estic que mai s'ha descarregat.
1: Estàs dient que és més complicat quin?
3: El 3 de 9 net.
1: Vale, perdó, ho he entès al revés.
4: Fins que no el veiem descarregat, jo no me creo que sea possible.
1: Ho he entès al revés, per això no m'estava quadrant res. Dic, no,
2: i el pilar set net?
1: Jo ho.
3: Clar, és més complicat perquè mai s'ha ni carregat.
1: Es veurà el pilar set net?
2: Sí.
1: Aquesta temporada o la que ve?
3: No.
2: Sí.
4: Tu? No.
3: Jo crec que no.
4: Intensi.
3: Igual que l'any passat.
2: Sí, intensi, però...
4: I crec que la mateixa diada que l'any passat, per la mateixa colla...
2: I a Santa Úrsula?
3: No.
4: Ja veig molt difícil.
3: Santa Úrsula jo crec que passarà igual que l'any passat.
1: Doncs, mira, ja que estem parlant de pilars, i són pilars al vent, i casualment estem gravant això el dia del pilar, sí. Ja per quadrar totes les coses, com és l'experiència de fer un pilar? Quina diferència trobeu entre fer un pilar i fer un castell? Perquè entenc que tots aquí heu fet d'enxaneta d'algun pilar, no? Alguna vegada?
0: Sí, jo penso que el pilar és com al principi més inestable. Quan jo vaig fer el meu primer pilar, hi havia poca gent a la colla, i al fer el primer cop el pilar de 4 vaig tindre un por increïble.
1: Clar, aquest primer pilar és el pilar que sempre parlem del primer de tots?
0: Sí.
1: De l'origen de la colla, del sí. De Sant Joan?
0: Sí.
1: Com era aquella sensació? O sigui, va haver nervis, no va haver nervis?
0: Sí, estava molt nerviosa, des del matí estava molt nerviosa, però bueno, ho vam aconseguir.
1: Ho vam aconseguir sona a que va ser una... Un pelín d'èpica i de que no estava tan clar que sortís aquí pilar o per alguna cosa en concret?
0: Bueno, a l'assaig em vaig caure, però sense fer-me mal, vaig fer una tombarella.
1: Vale, està molt bé.
0: I ho vam aconseguir amb molt esforç.
1: Clar, en aquell moment, sense xarxa, entenc.
0: Sí, sense xarxa. I amb, la gent que venia... a l'assaig.
1: Ok, o sigui, hi ha uns pluses que ara, per exemple, tenim coberts aquestes coses de bastanta gent per fer pilars i que tenim xarxa.
0: Sí.
4: Per fer pilars m'agrada molt aquesta aclaració, no?
1: Per fer pilars i torres tenim la gent que te vulguis. Jana i Helena, podeu ajudar-vos entre les dues. Com és fer d'enxaneta d'un pilar, amb diferència amb un castell?
2: Té un pilar, és més fràgil. Bueno, sí.
1: És més fràgil. I us dona més respecte un pilar que un castell sencer?
2: Sí.
1: Sí, per posar un exemple. Què us dona més respecte? Sé que feu d'acotxadora, però pujar al 3 de 7, pujar a un pilar de 5 o pujar a un 3 per sota? Quina de les tres estructures us dona més respecte?
2: Pilar
1: que...
2: de 5.
1: Pilar de 5. Les dues. Tu, Roc?
2: 3 per sota.
1: Et dona més respecte el 3
2: sí.
1: per sota?
2: Sí.
1: Clar, estem parlant de tres estructures que però... vam fer aquest cap de setmana.
3: Clar, de fet, aquí tenim l'única persona que ha fet d'acotxador i d'enxaneta. El Roc.
1: De fet, hola. Sí. De fet, sí. De fet, el Roc aniria passant per totes les posicions.
3: Sí, sí.
1: Roc, vols fer de crossa?
2: No, thank you.
3: O tot nerviós. Xinguin.
1: Bueno, però acabaràs tu de crossa, no passa res.
3: Ah, no, sí, sí, no hi ha problema.
1: Doncs, mira, per parlar... Per parlar una miqueta...
3: Ja ha fet molts cops, no tinc problema.
1: Per parlar una miqueta de cada un d'aquests castells que té una vessant més diferent, a mi m'agradaria parlar primer amb tu, Roc. Què sent al pujar al castell màxim que tenim? I en aquest cas, per posar-li un plus, fora del que és Catalunya.
2: Més nervis i pressió.
1: Una pressió?
2: Sí.
1: Notes la sensació de això s'ha de fer?
2: Sí.
1: Sí. I l'alçada la notes tu? Perquè a mi m'ha arribat un rumor que diu que tu puges molt tranquil perquè quan mires cap avall no veus. Perquè ets com jo, ets miope i no veus. És això veritat,
2: no? No, perquè també puja de mulleres.
1: Ah,
2: i
1: vale.
2: No.
3: Com que has pujat de mulleres? I això com sabia?
1: Ui, què penses d'això d'ara que tindrem la supermàscara de Superman? Què penseu vosaltres, en general?
4: Us agrada el nou casco?
1: Un moment, que estic veient cares de la Maria, no entenc res. Ara s'ha canviat, la coordinadora ha canviat el casc i ha incorporat una màscara facial.
0: Ah, sí?
1: Sí. I ja està una miqueta de debat. Nosaltres l'altre dia, en el programa amb l'Anna, la tècnica de canalla, ho vam estar parlant. Ara vull saber, la canalla, què opineu? Què penseu del casc, què penseu de la màscara?
2: Lleig i necessari.
1: Lleig, o sigui, lleig i necessari o lleig i innecessari?
2: Necessari, necessari.
1: Necessari, vale, ok. Helena, Jana, què penseu? Us agrada? No us agrada?
2: No.
1: No us agrada? Per què ets lleig? Però creieu que cal portar-ho?
2: Sí.
1: I la màscara també?
2: Sí.
1: Sí, vale. Bé, bé.
3: Ara, o sigui, ens arriba que la màscara és voluntària. Vosaltres us la posaríeu?
2: Depèn.
3: De què?
2: Depèn del castell.
1: En quin castell te'l posaries?
2: Pilar de 5 i 4 de 7.
1: Doncs passem a tu, ara que ja l'he preguntat a ell què tal és fer un 3 de 7. Quina és la sensació de fer un pilar de 5?
2: No sé.
1: Tens ganes de descarregar el pilar de 5?
2: Sí.
1: Sí? L'altre dia no va sortir, i ja ens va passar també que no va sortir del tot, però jo em quedo en que quan el pilar va caure, vaig mirar, perquè jo estava de primeres, bueno, doble primeres, bueno, com segones mans, i vaig mirar cap al meu costat, que et teniu a tu, i tenies cara de, jolín, ho vull fer, vull tornar a pujar. Com és aquesta sensació? Tens ganes ja de, en quan puguem, tornar-ho a fer?
2: Sí.
1: O prefereixes una miqueta de descans del pilar i dir, ja ho tornarem a provar?
2: Jo vull fer descarregar-lo.
1: Tu, en quan puguem, tu vols tornar a fer?
2: Sí.
1: Vale. I ara passem cap a aquell costat. Jana, què tal el 3 de 6 per sota? Dóna una miqueta de respecte o no? No, no de respecte? I... Et va agradar fer-ho? Fer el primer aquest any i el segon, diria, de la història? Sí? Tenies ganes? Sí? Com es escolleix qui puja a cada castell? Vosaltres teniu alguna cosa a dir o decideix la tècnica de canalla? Sabeu, per tres, la pregunta és per tres. Hi ha castells que dieu no, però ja pujo jo, no, ja pujo jo, o us diuen tu puges aquí, tu puges allà?
2: Ens deixen triar.
1: Us deixen triar entre vosaltres?
2: Ens deixen, bueno, pots fer tu, però pots deixar-li fer a l'altre.
1: Vale. I en aquest castell ho vau repartir o va ser...
2: No, en aquest castell em van dir si ho podia fer jo, vaig dir que sí, que amb cap problema, però a mi ja crec que les vaig deixar de triar.
1: I llavors, entre vosaltres, qui el volia fer, qui feia un i qui feia l'altre, no? Sí? Molt bé. Tu vas estar a la meva regla, de fet. El 3 per sota, puges pel costat meu, diria, i que vam tindre dificultats. Sí. Es va notar dalt o no?
2: Sí.
1: Saps quina dificultat vam tenir o no? O només vas notar que es movia molt?
2: No, que es movia no, que no estava ben equilibrat.
3: Només vull dir que el Jordi i jo som els millors.
4: Sí, vam ser l'única regla que va pujar.
1: Perdona una cosa, voleu que us expliqui per què no va pujar aquella regla?
4: I l'altra?
1: Perquè va caure un peu. Va posar el peu i se li va anar com avall i el va salvar l'àrits cap amunt.
3: I l'altra?
4: I l'altra? Perquè només vam pujar nosaltres.
1: Nois, perdona'm una cosa. Jo em sé la meva regla. La resta no és cosa
4: hi ha una meva. Foto que la regla meva i del Pol està 10 centímetres més amunt que les altres dos.
1: I mira que molt alt no és el Pol, perquè estic tan alt. No, però ja sona... Uf, ara estic fortíssim. Pol, què estàs tocant?
4: Sí, res.
1: No sé què estàs tocant, però estic fortíssim.
3: De fet, ha deixat el volum dels auriculars.
1: Doncs pues me'ls has pujat, ja, no me'ls has baixat.
3: No, no, els he baixat.
1: No, no, et puc assegurar que no estic... Ara estic més fluix.
3: Vale.
1: Me l'has pujat. Bueno, això de que cada dia tinguem caos amb la...
4: Sí,
1: amb
4: el sempre soroll. Estigui al Pol, o no?
3: Saps que no és culpa meva, ja està.
1: Bueno, ok. El que porta 23 programes fent... Bueno, 22. Ets tu, no nosaltres.
3: Però el Tadeta no va tindre problemes.
1: Ja, però portes més... Bueno,
4: podem seguir, no, amb el programa?
1: Maria, què tal? Què és fer d'enxaneta per tu? Què recordes d'aquella etapa de fer enxaneta? I quin era el que més et donava mal rotllo de dir, uf, jo no vull pujar aquí?
0: Bueno, mal rotllo no feia cap. Jo tenia molta confiança amb la Bruna i amb la Gil per fer el pilar de 3 i de 4. Perquè ja les coneixia del col·le i, doncs, m'agradava molt fer-ho amb elles de segones.
4: I la pregunta important, per quan tornes?
1: Exacte, per què no estàs ara a Castells?
0: Bueno, ho vaig deixar perquè vaig començar el futbol i vaig començar també a fer breakdance i també ara amb batxillerat, bueno, estic una mica completa.
1: Excuses. Excuses perquè aquí som gent que fem 30-50.000 coses i estem a Castells.
3: Roc, Elena, Jana, digueu-li per què la Maria ha de tornar a la colla. Es diu Maria o es diu...
1: Clar, com si diguéssim Miquel. A qualsevol persona. Per què ha de venir,
3: a, la colla o per què una persona que ja feia ha de tornar a la colla?
2: Perquè l'obliguem.
1: No,
3: No obliguem a ningú, Roc.
1: Això no és, Roc, això no és.
3: Portes cap a dins, obliguem a la gent. Portes cap a fora, no es pot dir. No, per què? Per què creieu que ha de tornar o per què la gent ha de venir a la nostra colla?
2: Perquè necessitem gent.
1: Molt bé. Sobretot, on necessitem gent, sobretot?
2: A la pinya.
1: Molt bé.
3: I per què voleu que vinguin? Perquè estem gent o perquè també voleu que hi hagi més gent a la colla?
2: Perquè volem que hi hagi més gent a la colla.
4: Per arribar a què? A què? Què volem fer?
2: Okay. Al 3 de 8.
1: Oi, va. Jo anava... Vale, obrim el debat que tenim aquí sempre, vale? Tenim un debat que és quin és el següent castell que hauríem de fer. I hi ha dues posicions. La gent de tronc, que diu que vol fer el 3 amb agulla, 3 de 7 amb agulla, i la gent de pinyes, que per quantitat de gent diem que hem de fer la torre de 7. En quin bandó esteu vosaltres? Quin és el segon castell que voleu fer?
4: El Roc està en un altre.
1: Roc, què vols fer? I, sisplau, que no comenci per 9. Si comença per 9, no vull.
2: No comenci pel 9. D'aquests dos, amb la gent de pinyes...
1: La torre?
2: Sí. Vamos. Però, per meu bàndol, 5 de 7.
1: 5 de 7. Jo també t'ho compro, però ens falta gent a la pinya.
2: Ja, bueno. És que fem,
4: aquell dia la Maria ha de venir a posar-se alguna banda.
0: Jo vaig a fer pinya.
3: Però la Maria i 35 amb ella.
2: Sí.
4: 35 o 50?
3: No, 35 amb ella, més 35 amb el Nogui, més 45 amb el Jordi, més 45 amb el Pol, més 35 amb el Nil.
1: Si tinguéssim 35 amb tanta gent,
4: sí que 3 de 8, eh?
1: Faríem el de 9, també. Vosaltres... Senyoretes, què penseu? Quin castell us agrada més? Quin teniu més ganes de fer?
2: La torre.
1: La torre de 7. Jana?
2: La torre.
1: La torre també de 7? Per alguna cosa en concret o perquè sí?
2: Perquè m'agrada.
1: Va, vale. I tu, Jana? Perquè també t'agrada, no? Vale.
3: Bueno. Maria, com va ser l'experiència dels primers assajos? Tu vas ser de les... Perquè aquí el Lolo ens va explicar la història de com va començar la colla, que va ser pel pilar de... Perquè l'Àngel li van dir de fer un pilar per Sant Joan, per Sant Joan, li anava a dir jo. Per Sant Joan, tal, no sé què. I després la gent va dir, hòstia, tenim ganes de més, anem a seguir. Tu vas ser una d'aquestes persones de dir, hòstia, ja que hem fet el pilar, anem a dir que tenim més. O sigui, tenim ganes de més? Fem més o no? Tu vas ser d'aquestes persones?
0: Sí, jo em vaig quedar a la colla, crec que... bueno, no sé, crec que vaig començar amb 6-7 anys i... i crec que va estar 3 anys a la colla o 4 i jo vaig continuar i va vindre bastanta gent i molt contentes.
3: I com va ser els primers assajos després d'aquest pilar? Com va bucarar després? De, o sigui, va, primer només assajau pel pilar, com va bucarar després els assajos? També continuo només amb pilars? Ja continuava a treballar estructures?
0: Bueno, continuàvem amb pilars. Va vindre més gent a provar després de fer el primer pilar. Però també vam fer torres i castells més grans.
3: Molt bé. I fins quin punt va arribar? Fins que tu vas marxar a la colla? Quin castell va ser el màxim? I quin castell va ser el màxim que tu vas fer?
0: Buah, no me'n recordo, la veritat.
3: Tu vas arribar a fer un castell de 6?
0: De 6?
3: Sí.
0: De 6 crec que no, però de 5 sí.
3: Molt bé. Sí, el primer any del 3 a 6 no va ser tu ja, no?
0: No.
3: Tu saps qui va ser, Roc, te'n recordes? Que ja no tinc ni idea.
2: La Júlia.
3: La Júlia?
2: Sí,
3: crec Júlia que
2: sí.
3: Pou.
2: Sí.
3: Molt bé.
0: És que abans érem pocs, al principi érem molt pocs, crec que quan vam fer el primer pilar érem menys de 100 o 100, com a molt, com a moltíssim.
3: Pues, no, si sou 100 sou més que nosaltres ara, eh?
0: No, però quan vam fer a la plaça de la Vila el pilar,
3: sí,
0: hi havia com molt més públic i menys persones de la colla.
1: Creus que des de que es va començar fins ara la gent de Cubelles comença a saber que existeixen els castells del Foix? O sigui, en el teu moment la gent li deies faig castells a Cubelles i li sonava una cosa rara?
0: Sí, una mica, era com més desconegut. Ara, quan jo vaig començar estàvem tots amb camisa blanca i texans blaus i ara aneu tots amb la camisa blava i el logo i ara és molt més conegut i tot.
3: Sí, ara tu no estàs a la colla, tu escoltes parlar dels castells del Foix de Cubelles fora al poble?
0: Sí, jo ho escolto molt més ara que abans.
3: Molt bé.
1: Alguna cosa estem fent bé?
3: Sí, no? Sí,
0: esteu creixent molt bé, la veritat.
3: Molt bé.
1: Estem com creixent en coneixement, però ens falta gent encara perquè pugui venir a la pinya. Llavors, tu, quan puguis, tornes. I tota la gent que coneguis, amics teus, també. Clar, que tornin, que vinguin.
3: Només hem tingut una altra persona que és externa a la colla, que ha estat començant ja a dintre-se una mica més, que és la germana del Nogui, que van fer un programa especial d'una persona externa a la colla, i ara et tenim a tu. Llavors, vull una mica com segueixes una mica el nivell de la colla com està actualment i tal, i com veus a la colla, com veus el nivell de la colla estant fora, i com veus a la colla ara mateix.
0: Doncs ara conec, crec que un 10% de la colla, i la veig molt més evolucionada ja, la red, la samarret, la camisa, les xarxes, veig molt l'Instagram de la colla i escolto molt parlar de les diades que feu, les excursions i tot, la veritat.
3: Tu vens a les diades que fem a casa Lawrence?
0: Sí.
3: Algun cop t'he vist jo a la platja de la plaça de la Vila, t'he vist?
0: Sí.
3: T'he vist por ahí.
1: Has de començar a venir amb pantaló blanc i camisa blava en aquestes diades.
3: De fet, jo el primer cop que vaig conèixer va ser... Ara res, farà, dintre un mes farà un any, va ser la diada de la Fira de Nadal, que s'estava allà a la paradeta, va anar entrant, no sé què, em va dir, mira, Pol, va vindre l'Àngel, com no, Nil, tercer cop, en 27 minuts, em va vindre l'Àngel i em diu, Pol, aquest saps qui és? I jo, no tinc ni idea, em diu, la Maria, la primera enxeta de la colla, dic, no pot ser, no m'ho crec, i em diu, sí, i sobre... Just va dir, pues mira, tenim aquest rotllo, i em va treure la foto gegant.
1: La van penjar, gegant.
3: Sí. I estava allà, sí. Passava, em diu, mira, Àngel, mira, Pol, és aquella.
0: Sí.
3: Mira, Pol, és aquella.
0: Jo estava amb l'institut, que estàvem recaudant diners per final de curs, i em vaig trobar l'Àngel a la seva parada, i em va agafar, i vam donar una volta, em va ensenyar el cartell, i molt bé.
1: Era la parada que feia esquina, just abans de la plaça?
0: Junts abans... La vostra o la meva?
1: La vostra.
0: Estava a la porta de l'església.
1: La més del...
0: Sí.
1: Vaig comprar alguna cosa, crec. Què vam pensar?
3: Sí, perquè vam comprar tots, que era la de la ruleta.
1: Sí, la que feia... Sí. Sí, llavors sí.
0: Sí, que era una panera molt gran.
1: Sí. Llavors la ruleta sí que vaig participar.
0: Sí, sí.
3: Vam comprar la ruleta, doncs.
1: Sí, sí. No sé. Mira, una pregunta que vaig fer l'altre dia a una persona de Canalla sopant. I aprofitaré i li faré també aquí a aquesta bona gent. Quan sigueu més grans, i no em val dir que no val ser tronqueti, quina posició voleu fer a la pinya? Quina us agradaria fer?
2: Crossa.
1: Crosa.
5: Com la mama, no?
2: Últim cordó.
1: De fet, l'última persona que li vaig preguntar també va dir Crosa igual que la seva mare. Últim cordó, eh?
2: Sí.
1: Tu saps què li passa a l'últim cordó, no?
2: Que sí.
1: Que li
2: sí,
1: toca
2: sí
1: fer escaleta.
2: Sí.
1: T'agradaria fer escaleta?
2: Abans que l'altre, sí.
1: Ah, vale.
3: Roc, okay. T'ensenyaré quan faci, quan toqui fer escaleta, t'ensenyaré una manera de fer escaleta sense haver-te de cutar. Que me l'ensenyaré l'altre dia.
1: És la de fer quadrat flipares amb les cames? És una bogeria.
3: Flipares.
1: L'hem de patentar, l'hem de patentar.
3: Gena, quina...
1: Gena, quina posició t'agradaria fer?
3: Primer de tot, Gena, te la saps? És que l'última cara que va vindre va ser el Júlia i la Laia i no sabien les posicions de la penya.
2: No, ella sí, ella sí.
3: Vale, vale. Vols fer com el papa?
4: És una indirecta, eh? Dosos, aprenem una mica sí, sí, els nens sí, que mira, saben les posicions.
1: De fet, anem a fer una cosa, anem a fer una cosa. Dieu les posicions que hi ha a la pinya. Les que sapigueu.
4: Cadascú diu una, va. Jana, sí, comença, comença a dir una.
3: La del papa. Comença a parlar del papa, va.
1: Agulles. Agulles, vale?
2: Crosa.
1: Crosa.
2: Dau.
1: Dau o ben. Ok, sí. Qui més hi ha?
4: Qui és el que aguanta tot?
3: De què fa el Nogui?
1: Ui, són, són diferents aquests. Jo de què faig? Que sempre entra pitjor al cap. Això és una cosa que diré ara després.
4: L'ajudes, Elena?
2: Ben.
1: Jo no faig de ben, però també faig de ben, però faig una altra. Quan, què utilitzeu per poder pujar quan esteu a sobre la pinya? Utilitzeu la mà d'aquí? Roca, ajuda-les, com es diu?
2: Primera.
1: El primeres mans. I de què fa el Nil a vegades? Oh, de què va fer el 3 de 7? Sabeu on estava el Nil col·locat?
2: Baix.
1: Molt bé. I de què posició més fa a vegades? Quines falta? Hem dit primeres, hem dit baix, hem dit ben, hem dit crossa, hem dit agulla,
4: algun
1: quina falta?
4: Segon demana, algun segon demana algun costat? Aquí li
1: com es diu el que estan als costats?
2: Lateral.
1: Molt bé. De moment ja han guanyat els dosos.
3: Falta una.
4: Falta una, falta
1: sí, sí,
4: una.
1: Sí, sí, de moment ja han guanyat els dosos. Ja han dit la meitat.
4: Faltar aquests dosos no sabien.
1: Ah, saps que no me'n recordo quina no van dir. Ah, vale, sí, és veritat, és veritat, és veritat. De, mira, que, de però... què va fer la mama el castell per sota? Que el saps? Molt bé. Ja han guanyat.
3: Sí, sí.
1: Han guanyat. I hi ha molta gent, jo crec, a la colla, que també els hi guanyen ara mateix.
2: Sí. Sí, sí.
3: Perquè no us escolten el nostre programa, digueu, Roc.
2: Sí, no, era... no l'escolteu.
1: I diré, com que no l'escolteu, Roc?
2: No, no els escolteu.
1: Ah, vale. O sigui, rotllo, que sí, la culpa... Sí, sí, vale, entens que deies que no ens escoltin.
3: Jo sé que el Roc moltes vegades els escolta, perquè nosaltres tenim el Spotify, tenim una aplicació que és el Spotify Creator.
1: Lo de l'edat.
3: No, el Spotify ah Creator, i ens va arribar una notificació de el, crec que va ser el quart o cinquè programa.
1: No, va ser l'agost casteller.
3: L'agost casteller, sí. Teniu el vostre primer comentari Spotify, que Spotify no mai s'utilitza els comentaris i tal. Teniu el vostre primer comentari Spotify. I era un ole! I em sortia Jordi Sancho. I era Jordi Sancho. I li pregunto a Jordi Sancho i em diu, no, això va ser el Roc. Li pregunto al Roc i em diu, sí, sí, vaig ser jo. Que escolta el vostre programa i vaig comentar. I
2: vas posar
3: i em diu, ole!
1: L'agost casteller, el repàs de com anava l'agost.
4: 2 hores de jo i el Pol parlant sobre l'agost, sí, perquè la primera hora se'ns va borrar i la segona la vam haver de tornar
2: vaig
4: a gravar. Vaig
2: estar fins l'una escoltant aquell programa.
1: Jo ara vull comentar una cosa que al Jordi se li fa molta bronca. De fet, l'últim programa se li va fer bronca. De celebrar sobre la pinya i saltar.
4: S'ha de dir que dissabte vaig a, quan vaig començar la dia vaig dir, si descarreguem el 3 per sota ho faré i m'és igual i em va dir el 3 per sota fes el que vulguis
1: i vull dir que va haver una altra persona que em va trepitjar el cap l'últim dia, bueno, la nuca, que va ser el Roc baixant del 3 de 7 va saltar amb els dos peus directament i va fer un crit i vaig dir, vale, és el Roc, està bé, tot bé. Què tal? Com és això? Us agrada molt celebrar? Preferiu celebrar quan esteu baixant, quan esteu ja al terra? Jo, Roc, he vist un vídeo teu del 3 per sota que fas un crit quan arribes a dalt per celebrar, però un crit que fins i tot des de baix et diuen tranquil, Roc, perquè jo crec que es pensen que estàs espantat.
2: A sobre, no, es va, de tant estic.
3: Es va acoplar amb el crit del Roc i a sobre amb el del meu baix, que va ser l'Azazu, que també va ser l'emoció de que el va aixecar. Llavors jo no sabia que si estan els dos patint, si estava allò, llavors jo estava al castell patint perquè el Roc estava baixant cridant de que no sabia si és...
4: Va ser una cosa,
1: va ser terrorista aquesta. De fet, és que et diré, en aquell, en aquest vídeo, ara el buscaré, se't veu com fas la travessada, fas l'aleta, comences a baixar, fas el crit i la Jana es comença a riure. Que la Jana estava a la cotxadora i es comença a riure. Com és això? Us agrada més celebrar dalt? O aneu celebrant mentalment de, va, ja el tenim? O quan us agrada més arribar a baix i celebrar-ho tots junts?
2: Jo mai he celebrat.
1: No celebres? Però no celebres perquè et fa vergonya o perquè és com, ah, ja l'he fet, ja està?
2: No sé.
1: Vale. Tu, Jana, t'agrada celebrar els castells o no? Et dona igual. Tu fas el teu castell, baixes i ja està.
3: És com, qui, vale, qui va ser? No sé, hi ha un futbolista que va dir... Al panadero no aplaudes por hacer pan. No, pues a mí cuando mate, porque marque goles no, no aplaudas. Pues lo mateix la Jana i l'Arena. Lo mateix, no... ¿Para qué?
1: M'agrada com la Maria ha entès la referència, perquè sí, està llençant amb el cap.
0: Sí, sí.
3: Al Roc sí que li agrada celebrar. Que de fet, jo, Roc, està, o sea, porto molt mesos esperant aquest moment de portar-te aquí a la ràdio a dir-t'ho, que jo quan vam començar a descarregar els... Quan vam començar a descarregar els treus de set... Sempre que baixaves per a regne, et posaves davant meu,
2: sí,
3: i, jo, i et posaves davant meu, celebraves, i jo sempre et treballava la llengua.
2: Sí.
3: Els últims 6-7 castells, 3 o 7, ja no ho has fet.
4: 6-7 sí, són molts, eh? O sigui, sí, només hem fet 10, tampoc hi ha hagut
1: 12. Això és que 12. Porta la compta, està molt ratllat, eh?
3: Sí, sí.
1: Ho va comentar l'altre dia, de fet.
3: Portem 14. Pues els últims 12, 6, 7,
4: 12, 12.
3: 14, aquest 12 aquesta temporada.
4: No.
3: Ah, no, 12, 12, sí, sí.
1: Vale, 10 aquesta temporada. Sí, sí, sí. Oh, no t'has vist el vídeo que he fet, no, tan xulo?
4: Si hem de patir 2 minuts, patim 2 minuts, hòstia.
1: Tinc 2 minuts.
3: Per què, Roc? Perquè jo sempre t'espero, sempre et veig baixar pel marge i dic, vinga, ara et posarà davant meu.
2: No, no sé, perquè pujo per la plena, baixo per la regla i em quedo mirant la buida.
3: I ja no ho fas, per sí, què no ho fas?
2: Que no sé, no, però a Viladecans ho vaig com... fer. A Viladecans ho vaig fer.
3: Sí. És la meva tradició, ja sembla que d'esto baixo i li trec la llengua al Roc, i ja no ho faig.
1: Parlant
3: ja...
1: de tradició, qui de les dues va ser que va fer el pingüinito del Pol? Perquè va haver un càstig que algú va fer abans de pujar, i crec que era una d'elles. Mm. Va ser alguna de vosaltres?
2: No, és que jo crec que no saben què vol dir. No, és que jo crec que no saben si ho fan.
4: És que jo crec que és una altra persona.
2: És que jo crec que
1: o van ser dosos.
4: Jo crec
1: que o eren elles.
4: Va ser una
1: dosos. Va ser una dosos. Pot, t'estan copiant. Sí. És que jo sé que ho vaig escoltar i vaig dir, no sé per on està sonant.
3: De fet, em m'agrada molt l'altre dia.
1: No lo sé, pot ser que fos a la torre. Ah, vale, si fa la torre.
3: Em m'agrada molt l'altre dia perquè crec que s'assaig que estava...
1: Elena a vegades ho fa, l'assaig.
3: Em m'agrada molt l'altre dia assaig perquè sí, crec que estàvem a la pinya d'una torre i tenia jo... Estava la... Estava l'últim cordó de Renata, Maite i Alfons. I no sabem qui jo pujava, i vaig començar a fer així, i la Maite li diu a la Renata, puja al pol, que s'està picant a les cames. Ja
1: és que és la broma, saber-ho. Jo, per exemple, sé quan puja segons esquí, perquè si passen per sobre meu, que estic de primeres, em trepitgen el cap. La Laia crec que va ser l'últim dia, em va ficar, o sea, aquest cap de setmana, va ficar els dits a l'orella, i em deixa tranquil. I moltes vegades, tu si puges per sobre meu, a vegades també em toques el cap.
2: No, però la mà. Jo faig el Carvajal, a tu i a l'Adri.
1: I és alguna forma de dir, hola, estic aquí, o és sí, perquè et ve de gust?
2: Sí, perquè em ve de gust.
1: Ah, vale. No és un ritual com el del Pol, no?
2: No.
1: Teniu algun ritual, vosaltres, per pujar? I tu, Maria, tenies algun ritual?
0: No, jo la veritat que no tenia ningun ritual. Jo pujava ja cap a dalt i baixava i ja està.
1: Vale. Vosaltres teniu algun ritual?
2: No.
1: Ja sigui just abans del castell o sigui el dia d'abans, per exemple. Nosaltres teníem un ritual el dia d'abans. I ara ja no el
3: que s'ha de tornar a fer.
1: S'ha de tornar a fer? Però és culpa teva, que no l'hem fet l'última vegada.
2: Quin era, que no me'n recordo?
1: No. diguem que quedàvem per la nit d'abans i anàvem a sopar junts.
2: Ah,
1: i de fet, quan són dies importants, el dia que anem a fer clàssiques, el ritual que tenim és que anem a la Verge de les Neus a Vilanova, sí, i posem una vela.
4: I si no,
3: 2 euros.
4: I la Verge de les Neus puja a tots els castells.
3: Ah, això sí.
2: Bueno, pues l'any que ve us quedareu pobres. Aviso.
4: Perquè clàssica cada setmana el que és Roc.
2: Per què no?
1: No tenim.
3: Pues has de fer un... Vale.
4: Vols que et digui per què no?
3: No.
2: Ara... No, ja sé la resposta. Ja sé què diria.
3: Fes un missatge perquè la gent vingui.
1: De fet et diré una cosa. La gent que estigui escoltant aquest programa ara mateix...
4: Per fi ho hem aconseguit. No, ens queda una estona. Ens queda 20 minuts.
1: Són les... Ara mateix les 7:38. Més o menys. Teniu temps de sobre per posar-vos uns texans, una camisa i fa ja no passa res, tenim el local i que aneu.
3: Comencem mateix, a les 8 avui, al... comencem amb 20 minuts.
4: Comencem a les 8.
1: Per això, teniu temps de sobres per poder anar a la sala sociocultural i busqueu el rock. I li dieu al rock que us posi la faixa.
3: De fet, Maria, avui, demà, dia de dimarts, què fas a les 8? Pots venir a passar-te. A passar-te.
0: Dimarts a les 8. Tinc futbol.
1: No.
0: Començo l'entreno a les 8.
4: Bueno, pues, si ets com la Maria, que tens una altra cosa dimarts a les 8...
3: Divendres. A les 7 i mitja canalla, a les 8 i mitja.
4: Però ja, que no. Algú no estarà, no, divendres?
3: La majoria.
1: És que, a veure, si hi ha una cançoneta i mon anem, doncs pues mon anem.
4: Però mon anem dissabte, a la cançoneta.
1: No, no mon anem dissabte, mon anem, dissabte tenim una diada. No,
4: ja,
1: doncs
4: pues jo no... Jo...
1: Veniu tots a la diada dissabte?
0: No. On és? On és la diada?
1: Diada al Vinyana. Oh. Si dius que sí, tens transport. T'ho puc assegurar.
4: A l'Arbós.
1: A l'Arbós veniu també tots?
4: Dissabte a la tarda al Vinyana o diumenge al matí a l'Arbós?
0: És que encara no sé si puc.
1: Bueno, doncs pues cometes al Jordi, si pots. Transporten segur, sí. T'ho puc assegurar.
0: Que aneu amb bus o en cotxe?
1: I si no, vaig amb el meu cotxe i vens, no passa res.
3: Anem amb cotxe aquestes diades.
0: Sí.
5: Jo us volia preguntar una mica, perquè durant l'assaig nosaltres anem molt al nostre rotllo, no? I estem com una mica separats, els que no som de canalla com a tal. I vosaltres com viviu els assajos? Què feu?
2: Jugar amb la canalla.
5: Esteu jugant allà tota l'estona?
2: Sí.
5: I a què jugueu? Perquè hi ha vegades que estem allà a pinya, ja preparats, i estem començant a pujar i diem no tenim enxaneta? I tothom, qui és l'enxaneta, qui és l'enxaneta? I us hem de cridar. A què esteu jugant que és tan entretingut?
2: O amb la pilota, que poques vegades hi ha, o...
1: O sí que hi ha ni les amaguem, que també és una altra.
2: Sí, això també és veritat.
4: O les coleu, que també pot ser una altra.
2: Sí. Igual no, Guila.
1: No sé.
2: No sé, és jo que no jugo amb alguna cosa, no jugo amb una cosa concreta.
1: En general, esteu
2: sí,
1: allà...
2: Sí.
1: Hi ha moltes vegades també, Roc, sobretot a tu t'he escoltat cridar. El silenci. Què n'opines del silenci a les proves quan fem assaig?
2: Necessari.
1: Sí, però què més? Vols transmetre algun missatge? Des d'aquí hem enviat molts missatges a la gent de la colla si escolta aquest programa, i si no els escolta, doncs nosaltres els enviem igualment. Tens algun missatge que dir a la gent que està parlant tota l'estona i no calla?
2: Que només parli la gent que ho necessiti.
1: Moltes gràcies, Roc. Ojalà tothom com tu. I Jana, Elena, què penseu vosaltres del silenci? Hi ha vegades que us molesta que la gent estigui parlant?
2: Sí.
1: I passa molt o passa poc? He de fer bronca o no he de fer bronca a la gent? Què penseu?
2: No sé.
3: Heu de ser més dures, sí o no?
2: Sí.
1: Això, que es calli, que es calli la boca, que parla molta estona. I saps qui parla més? Els de Tronc. Vinga, ja tiro el pal i seguim.
4: Vinga, va.
1: Vam tenir una baralla, el Pol i jo, anant a l'última diada junts al cotxe. I això va sortir.
4: A mi els terços em van dir que em callés la boca baixant del 3 de 7,
3: sí, sí.
4: Textualment,
3: Bàsicament.
1: Pues calla't la boca, ja.
3: A partir d'aquí, moltes gràcies als quatre per haver vingut. Encara us falta una petita cosa per... Vale. Fem l'última pregunta al Nogui.
1: Vinga, vale, obro el meló.
3: Sí. Ja no me'n recordaves, com a l'últim programa no vaig vindre, ja no me'n recordaves. No me'n recordava.
1: Tenim un meló que obrim des del primer programa, des dels baixos, ja hem arribat fins a l'enxaneta, per tant, hem passat per tot el castell i tots els membres del Foix han respost a aquesta pregunta. Sabem que té les dues vessants, els castells, que és la part esportiva i la part cultural. Per vosaltres, els castells, què és més? Un esport o cultura? Comencem per la Maria.
0: Per a mi, cultura, jo crec, perquè des de que vaig començar, l'Àngel em va portar a museus i tot, i ho veig com una cultura.
1: Vale. Jana, per tu què és més? Esport o cultura? Pots dir que penses sense por, perquè pensa que aquí pensem dos i dos. Pensem més o menys igual.
3: Elena, ajudes?
1: Elena, tu què penses?
2: Jo crec que cultura.
1: Cultura.
3: Tu també, Jana? Sí? O no?
1: Sí?
3: També?
1: I tu, Roc?
2: No. un esport, era una tradició que l'hem fet servir com a esport.
1: Vale, entenc.
2: Sí, un esport tradicional.
1: Ok.
2: Que diguéssim. Sí.
1: Llavors, tu estàs en la part del Jordi meva que pensem que cada vegada és més esport, sí, i que totes aquestes puntuacions, aquestes coses, són, sí, les que fan que sigui esport.
3: Vale.
1: El Pol i el Nil són més l'altre vessant, són més que pensen que és cultura.
2: Sí, però el Pol és el primer que vol guanyar el concurs.
1: Aquesta és la baralla que tinc sempre amb el Pol, i el Pol no vol assumir que ell també pensa que és un esport.
3: Però clar, hem de diferenciar voler guanyar un concurs un cop cada dos anys o fer una tradició un cop cada setmana.
2: Si fos una tradició, no voldries fer que siguis més grans, perquè hi ha d'haver el que fas.
3: Però t'autosuperes tu mateix. També és una tradició autosuperar-se.
2: Sí. Sí, d'aquesta manera sí.
1: Roc, no deixis que el guanyi. No deixis que el guanyi. El Pol en un programa va respondre pregunta per pregunta la definició d'esport tradicional. No et pot guanyar.
3: Però tu ja estàs dient l'esport tradicional són les dues coses, llavors.
1: No.
4: Un esport tradicional.
1: Però un esport.
3: I la tradició.
4: Vale, però tu estàs dient que no és un esport.
1: Pol, segon programa, sí, no, t'acabes de dir que és un esport. Perfecte,
3: però...
1: Pol, fes les preguntes que et faràs un lió, tu sol.
3: No, però les preguntes... la teva pregunta ja és... Sabem que té les dues coses.
1: El Nil està al teu costat dient no, perquè...
3: Sí, no, però...
4: L'estàs quedant...
3: No.
4: Vamos.
3: Jo...
4: Vinga.
3: Escolta un moment.
1: Escolto.
3: La teva pregunta és... Sabem que té de les dues coses. Què és més, un esport o una tradició? La meva resposta és una tradició. Jo en cap moment he dit que no sigui un esport. Jo he dit que per mi és més una tradició.
1: Ja,
3: però té les dues vessants, òbviament.
1: Sí, però ara acabes de dir que és un esport tradicional, Pol.
3: No. He dit que la teva pregunta, la teva cosa que va respondre.
4: Vinga, va,
3: això.
4: Pol, passa la bateria. Pol, ja
1: cada vegada que obres la boca, cada la lies.
4: Estem molt alts. Un altre cop.
3: Però esteu baixets, ara.
1: Mira, vale. Aporta alguna cosa.
5: Estic en desavantatge amb el meu company.
4: Va, vinga. Passem ara a la bateria de preguntes.
3: Vale. Si sembla, farem un peron i els expliquem bé a la gent i ara tornem. Ara, per vosaltres serà res, un microsegon, per vosaltres serà una estoneta. Ara anem. Vinga, doncs ara que ja... Ui, això està molt alt. No m'escolto, perquè no m'escolto. No m'estic escoltant, bueno, és igual. Sí, però jo no m'estic escoltant, no passa res. És igual, jo no m'estic escoltant. Sí, no, això és per fora, però és igual, m'escoltaré per fora i ja està. Ara els hem explicat una mica com funciona això, vosaltres ja, els nostres oients ja ho sabrem, no hi tens preparada això. Hem decidit que l'Helena i la Jana ho faran juntes i ho faran les últimes per donar-los una mica d'avantatge. El Roc començarà primer, perquè com vol guanyar el Jordi, i el Jordi no vol, el Jordi ha decidit que el Roc va primer, sí, i la Maria anirà segona, ¿vale? Perquè també li dona una mica d'avantatge, ja que porta molts anys a venir a la colla, li podem donar aquest avantatge. Roc, tothom va en contra tu, jo vull guanyar, jo vull que guanyes, ¿vale?
4: Roc,
1: mínim, sisplau, fes fora el pot del rànquing.
4: Això sí, pots quedar segon, tercer,
3: no. No fes fora el rànquing.
1: Ja arribarà algú que et farà fora del rànquing.
3: Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
2: 6.
3: Posició actual?
2: Enxaneta.
3: Colla preferida castellà que no sigui la teva?
2: Minyons.
3: La seva cantera actua?
2: Baix.
3: Diada preferida?
2: L'Arbós.
3: Castell que t'agradaria fer i encara no has fet?
2: Torre de Set.
3: Posició que me faries?
2: Crossa.
3: Les teves tres colles preferides?
2: Minyons de Terrassa, Joves, Vella.
3: Colla Vella o Colla Joves?
2: Joves.
3: Primer castell que recordes haver carregat?
2: 2-5.
3: Castell que més t'ha emocionat?
2: Pilar 5.
3: Moment castellà que mai oblidaràs?
2: Primer 3-6 de la colla.
3: Pinyatron o canalla?
2: Canalla.
3: Castell preferit per voler des de plaça?
2: Què?
3: Castell preferit per voler des de plaça?
2: 5-8.
3: Castell que més respecte et fa?
2: 3-9 net.
3: Millor plaça on has actuat?
2: La Bisbal.
3: Dia més nervis has viscut?
2: Viladecans.
3: A què et mires dins del món dels castells?
2: Què?
3: A què et mires dins del món dels castells?
2: Toni Bac.
3: Assaig o educació?
2: Assaig.
5: Què t'ha passat?
3: 19 preguntes respostes.
1: No. Estàs per sobre de mitja, has guanyat el David Rodan.
3: Et deixo que responguis la següent pregunta, així també li dono un avantatge a la Maria. Quin castell creus que defineix la teva colla?
2: 3-7.
3: Ui, pensava dir el 3-6 amb la Guia.
4: Jo vaig dir 3-7. Jo vaig dir 3-6 amb la Guia.
1: El nostre emblema, el 3-7.
3: Clar, Maria. aquí hi ha preguntes que a Maria li pot costar respondre, però bueno, no passa res.
1: No pensis.
3: T'hi mentes i ja està. Repeteix el rock i ja està. El mateix que el rock. Ja està. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
0: 3.
3: Posició actual?
0: Aquí jo.
3: Posició castellera preferida que no sigui la teva?
0: Baix.
3: Colla, perdona, torno a començar. Uou.
4: Sí.
3: Què has fet? Però aquest és que estic molt mal.
4: Posició actual, sí. I era colla. O
3: no,
4: sigui...
3: plaça on t'agrada actuar.
4: No, però has dit posició preferida que no sigui la teva i era colla.
3: Sí, vale.
6: Una diana.
0: Random?
1: M'encanta, m'encanta.
3: Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fer castells?
0: 3.
3: Posició actual?
0: Banquillo.
3: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
0: Vilafranca.
3: Plaça on t'agradaria actuar? Plaça on t'agradaria actuar?
0: La plaça de la Vila.
3: Diada preferida?
0: Santa Coloma.
3: Diada preferida, castell que t'agradaria fer encara no has fet?
0: 9 de 3.
3: Posició que mai faries?
0: Baix.
3: Les teves tres colles preferides?
0: Vilafranca, Cubelles i l'Arbós.
3: Colla vella o colla joves?
0: Colla vella.
3: Primer castell que recordes haver carregat?
0: Pilar 4.
3: Castell que més t'ha emocionat?
0: Pilar 4.
3: Moment castell que mai oblidaràs?
0: Pilar 4.
3: Pinyatrau o canalla?
0: Canalla.
3: Castell preferit per voler des de plaça? Castell preferit per voler des de plaça?
0: Ni idea.
3: Castell que més respecte et fa?
0: Pilar 5.
3: Millor plaça on has actuat?
0: Plaça Ávila.
3: Diada que més nervis has viscut?
0: Santa Coloma.
3: A qui et mires dins del món dels castells?
0: A l'Àngel.
3: Assaig o actuació?
0: Assaig.
3: Castell que creus que defines la teva colla?
0: Pilar de Gota.
1: Sisplau, quan puc explicar com es fa un 9 de 3? Un 9 de 3 en poms elevat. O
4: sigui, és el pom elevat del 9?
1: No, però no és ni elevat.
4: No, és el pom del
1: 9. Són poms.
0: És que m'agraden les coses impossibles.
4: Dissabte al Minyana sortim de 9 de 3.
3: Espera, és que...
1: De fet, si volem, podem fer un 9 de 3 ara mateix nosaltres. Amb la gent que hi ha.
3: Tot i això, Roc, t'has superat rient-nos, eh? No, no. Heu empatat a mi.
1: Va canviar el cotxe del costat.
3: Heu empatat a mi. Vinga, va. Ja, Helena. Us toca a vosaltres. Feu una cada un, responeu a qui toqui, qui vulgui.
2: Una cada un.
3: Sí? Jana? Propeu-vos al micro, perquè si no, no se'ls escoltarà
1: no cal,
3: molt.
1: No cal que us agobieu en pensar alguna cosa, eh?
3: Ja, tireu ràpid.
1: Helena, la primera que penseu. Per exemple, si diu plaça més important que heu actuat. Si casa. Teniu pensat alguna, podeu dir la que esteu pensant. Si no, la primera que pensis.
3: Sí.
1: Ja està.
3: Casa meva.
1: No cal dir la veritat. Molta de la gent que està dalt del tot no han dit la veritat.
3: No. El Jordi va dir sí.
1: M'agrada molt que la resposta de posició actual ha sigut banquillo, eh?
3: Sí, sí.
1: No, ara tinc l'interès. Quina posició fas al futbol?
0: Doncs jugo de media punta, delantera o del que em posin.
1: Vale, ok, gràcies.
3: Molt bé. Vinga, va. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porteu fent castells?
2: 8 mesos.
3: Posició actual?
2: Acotxador. Bueno.
3: Colla preferida que no sigui la vostra?
2: Vilafranca.
3: Vale. Plaça on t'agrada actuar?
2: La plaça de la Vila.
3: Diada preferida?
2: Cubelles.
3: Castell que més t'agrada fer encara no heu fet?
2: Torre de Set.
3: Posició que mai faríeu?
2: Baix.
3: Les teves tres colles preferides?
2: Vilafranca... No sé.
3: Colla vella o colla joves?
2: Joves.
3: Primer castell que recorda haver carregat?
2: Pilar 5.
3: Castell que més t'ha emocionat?
2: 4 de 7.
3: Moment castell que mai oblidaràs?
2: Mm. 3 de 7.
3: Jana, pinyatron o canalla?
2: Canalla.
3: Molt bé. Han fet 13 preguntes. Que va ser la primera persona que va vindre va fer 12, o sigui que heu superat a molta gent, de fet.
4: Helena, primer castell carregat, el Pilar 5, i descarregat?
2: El
4: 4 a 7.
3: Molt bé.
1: De fet, han guanyat a la Olga Yagüe, a l'Alfons, al Marfil i a la Núria.
3: Molt bé. Pues fins aquí l'entrevista amb la nostra canalla i amb una ex-canalla de Castellers del Foix de Cubelles.
1: I futura persona de tronc sí. I de pinya de Castellers del Foix
3: sí,
1: de Cubelles.
3: Sí, això ho tinc per suposat, ho dono per suposat. Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos donat el vostre temps i fins la propera. Moltes gràcies.
4: Olé.
3: Bueno, ara venim a parlar la segona part del programa, que és l'actuació que hem tingut aquest cap de setmana.
1: Jo vull fer una puntualització abans. Digue'm. Si escolteu sorolls o coses, és que ara mateix hem batut el rècord, ja teníem el rècord en aquesta sala, però hem batut el rècord al doble. I aquí, al doble de la gent ara mateix. Llavors, si escolteu coses de fons, és això.
3: Vale, pues això. Parlarem una mica de l'actuació que hem tingut aquest cap de setmana a Viladecans. Allà, com hem promogut a tot el nostre, a les nostres xarxes, allà on tot va començar, no? I després la dobleta actuació que tindrem aquest cap de setmana. I primer volíem començar per una notícia sobreimportant que estava mirant a la revista Castells, que és el felicitar els minyons de Santa Cristina d'Aro, que han fet la millor actuació de la seva història. Jordi, amb quins Castells?
4: 3 de 6 amb l'agulla, 5 de 6, 2 de 6 i per 5 descarregat. 2 de 6, Figareta.
1: 2 de 6, Figareta. Sí.
3: Ja no els felicitem.
1: Un moment. Roc, quan fem la Figareta? Tu què opines? Hem de fer la Figareta o no?
2: No.
1: Roc, digues que sí per molestar el Pol.
3: A partir d'aquí, una actuació que nosaltres ens agradaria fer algun... O sigui,
4: home,
3: agradaria fer.
4: O sigui, ens no, agradaria escarregar el Pilar.
3: No diríem que no. A una actuació que no diríem que no.
1: Jo vull fer Figareta, Pol.
3: Nah,
1: Figareta pues, sí o no?
3: Marxa amb el Gerard Abous.
4: Oh.
1: La Júlia ha dit Figareta sí.
3: A partir d'aquí, comencem amb la diada que vam tindre aquest cap de setmana amb aquest cap de setmana passat a Viladecans.
1: Doncs,
3: Novi.
1: Per començar... molt feliç, podem dir el tercer castell de la temporada i el 12è de tota la història on tot va començar, és a dir, primer castell el van fer, o sigui, primer 3 de 7 el van fer a Viladecans i aquest últim ara l'hem tornat a fer a Viladecans i et diria que molt, moltíssim millor que la primera vegada. Jo vaig estar a la mateixa posició, en la mateixa zona, amb la mateixa inclinació i vaig treballar molt menys, vaig patir molt menys que la primera vegada que el van fer.
5: Home, perquè el teu baix ho estava fent tot perfecte.
1: Sí, qui seria el meu baix, eh?
5: Jo.
1: És que la regla de guapos, clar. Però com vas veure tu el 3 de 7?
2: Molt maco.
3: Jo mica de pressa perquè tampoc teníem molta...
1: Sí, no,
4: sí.
1: No.
4: Tampoc cal.
3: Van fer també el segon 3 de 6 per sota de la nostra història, també molt millor que el primer.
4: Bueno, molt millor, però
3: també va patir, ja ho hem explicat abans. Sí. I vam acabar amb arrodonir la diada amb un intent de pila de 5 i amb el 2 de 6.
1: Aquí ens agrada molt dir màgia, màgia, farem màgia, tenim dos diades a la vista. Apropa, si us plau, cap aquí al micro. Farem màgia? Sí. Farem en aquest pròxim cap de setmana al pila de 5? Què penseu per aquí?
2: Sí.
1: Elena,
2: sí.
1: Tu què dius?
2: Sí.
1: Jo crec que la canalla està parlant, haurem de fer-li cas.
4: El Pilar de 5, i si el Nogui no em mata i la gent, i passa el que vol que el Nogui que passi,
1: a veure quina barbaritat
4: diràs. Farem la màgia que jo vull fer, que és tornar a fer història.
1: Història, història, història dels castells del Foix, eh? Però per això cal que tots els que esteu escoltant aquest programa vingueu a assaig.
3: Això passa perquè...
1: Dimarts
3: gent...
1: i divendres. És a dir, ara mateix, quan esteu escoltant el programa, o aquest divendres.
3: Això passa perquè la gent vingui a assaig, perquè la gent vingui a la diada... A quines diades? Tenim aquest dissabte, si no m'equivoques, també a les 6 de la tarda, 6...
4: de la tarda,
3: a les 6 de la tarda, a Albinyana, amb Nens de Vendrell.
4: I diumenge
3: a les
4: 12,
3: amb Minyons d'Arbós. A l'Arbós.
1: Dos diades que estan molt a prop. O sigui, sí. Aquestes d'anar a fer tarda...
4: I si no, el Nogui diu
1: jo
4: que...
1: jo us apropo en cotxe, si cal, jo apropo que sigui en cotxe. Faig 35 viatges, em dona igual... Contrato els mateixos autobusos que Vilafranca pel concurs. Em dóna igual. Que vingui la gent, sisplau.
3: Tenim vídeo d'això dels autobusos.
4: Això va ser fort.
1: 8 autobusos, dos dels quals eren doble pis, eh? Bogeria.
4: Això ara, quan comencem a tenir un altre cop l'Instagram al dia, potser el post sobre el concurs de Castells de diumenge, potser va aquest vídeo.
3: Sí, sí.
1: I no sé, què més...
3: I ja està, no?
1: Ja hem comentat.
4: Ah, no, ens falta la Fires. Fires de Vendrell.
1: Jo vull felicitar des d'aquí a... Bueno, a les tres colles, anava a dir per separat, però a les tres colles que van actuar, a Minyons de Terrassa, a Jove de Tarragona i, en especial, a Nens de Vendrell, que crec que estan fent la millor de les diades que podrien fer, que es podrien somniar. Sé que poden fer molt més enllà, però que és un molt bon primer pas pel tot el que es queda cap al davant.
4: Han acabat una temporada que ha sigut molt complicada de la millor manera, repetint sí. l'actuació que van fer també pel concurs. Minyons cada cop s'apropa més a l'objectiu, que és descarregar el Castell de Déu aquest any. I la jove de Tarragona, jo crec que era refer-se una mica del, de Santa Tecla i el concurs, descarregar en castells de mà extra i fer-los bé, sobretot.
3: Notícies, I notícies a destacar, Nens va descarregar el seu segon 7 de 8, el seu segon 5 de 8, i la Minyons va, va carregar el seu pila de 8. I una notícia que a mi em va sorprendre molt, que jo no ho sabia, que la cotxadora del Pilar i l'enxanera del Pilar de les Joves es van despedir del Pilar de 8 perquè era el seu últim Pilar.
1: Sí, és just
3: que era la Aixa i el...
4: No me'n recordo. El...
3: Miguel...
4: No. No,
2: el Juanito, crec que es diu.
4: No, Joan Albert, potser.
3: Joan Albert. Joan Albert. L'Aixa i el Joan Albert.
4: Que és l'alineació de Pilar de 8 que porta una barbaritat de temps, sí, sí, sent la mateixa.
3: Es despedeixen
4: d'això. I l'altre dia el Vendrell es van despedir aquest Pilar.
1: I de la millor manera possible.
3: Sí, sí, descarregar-lo. Que has fet... Doncat que d'intent, han carregat dos i han descarregat 14, 12, 14.
1: I jo, si em permeteu, ara que estem dient d'intents o intents, abans d'acabar el programa, vull dir i destacar que el nostre 12, 3 de 7 de tots els que hem fet descarregats.
3: Sí, sí.
1: Cap ni un ha caigut.
4: 12 intents i 12 intents descarregats.
3: Tu que fusta, però mai ha caigut un castell de 7.
1: Aquí tothom ha tocat fusta.
3: A partir d'aquí, moltes gràcies i ens veiem al pròxim programa de Piles al Vent.
1: Escardats.
3: Fins la propera.
1: Està molt bé.
4: Cabrosa Mataró.
3: Quarts amunt.
1: Miau.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Amb domini del sol ara a primera hora, sí que hi ha alguns núvols. Aniran a més amb el pas de les hores, poden créixer nuvolades al centre del dia, en principi sense precipitacions, tot i que alguns models no ens descarten que pugui caure alguna goteta, poca cosa en conjunt, amb un cel més ennuvolat al centre del dia, però aclarint-se a la tarda amb més estones de sol i amb unes temperatures que han pujat, s'han situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima continuarà sent alta per l'època i voltarà als 24 o de 24 a 25 graus amb una humitat que serà moderada al centre del dia, vents en conjunt febles en forma de brises amb domini del Garbí al centre del dia i amb marejol a la mar. De cara a demà continuem amb una situació anticiclònica dominada pel sol amb alguns intervals de núvols baixos, sobretot fins a mig matí i a partir de mitja tarda, i amb més sol al centre del dia, amb unes temperatures que no han de variar gaire i continuarien estant entre els 18 i els 25 graus amb una humitat força alta, especialment de nit, i una miqueta més moderada al centre del dia. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades especialment de Garbí al centre del dia i fent que a la mar hi hagi una miqueta de marejol, però poc destacable.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Detingut un grup especialitzat en robar cases de persones amb un alt poder adquisitiu que havien actuat aquí, a Cubelles. Els Mossos han vinculat dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys a un total de 8 robatoris en força en domicilis de tota Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquest grup aquest 1 d'octubre passat a Gavà. Es tractaria d'un grup criminal especialitzat en robatoris en força que havien actuat, com dèiem, aquí a Cubelles i també en altres llocs propers, com Sant Pere de Ribes o Castelldefels, entre d'altres. Una investigació engegada a principis de 2025 i coordinada amb les unitats d'investigació de Figueres, Gavà i Vilanova i la Geltrú ha culminat aquest octubre amb la detenció d'aquest grup de dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys. Els agents han pogut acreditar fins a 8 fets comesos, concretament a Castelldefels, en dues cases diferents, i també al Papiol, a Sant Vicenç de Montalt, aquí a Cubelles, a Paral·la.

0: contenir objectes de gran valor econòmic. Entre els fets investigats hi hauria un robatori consumat en un domicili vinculat a una persona amb una notòria projecció pública, un episodi que va resultar determinant per avançar en la identificació dels presumptes autors. La investigació, finalment, ha permès concloure que els membres del grup actuaven de manera coordinada i amb funcions diferenciades. Hi havia un dels integrants que era el qui feia tasques de reconeixement i era el que acabava entrant a les cases a robar, i els altres dos membres eren els qui donaven suport logístic o participaven en els desplaçaments i facilitaven els recursos necessaris per a l'activitat delictiva, com per exemple la contractació dels vehicles de lloguer. Finalment, dos dels tres detinguts han passat a disposició judicial i entre els tres sumen més d'una trentena d'antecedents, molts d'ells per delictes contra el patrimoni. L'Ajuntament haurà de pagar un lloguer pel casal d'avis municipal. L'espai és propietat de la Fundació PINAE i el conveni signat l'any 2010 amb la desaparició de Caixa Penedès durava fins al 2025. El govern local ha aprovat, de fet, aquest agost passat, el plec de condicions i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte d'arrendament del primer i el segon pis de l'edifici situat al passeig de Narcís Verdagí número 3, és a dir, al casal d'avis municipal. Malgrat que encara no s'ha fet pública la durada del contracte ni el lloguer que haurà d'abonar l'Ajuntament a la Fundació PINAE, sí que es tracta d'una despesa nova, ja que des del 2010 la cessió d'aquests locals era gratuïta i, prèviament, a més, era un edifici vinculat directament a l'obra social de Caixa Penedès, que se'n feia càrrec del seu manteniment. Així ho ha confirmat Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, en declaracions a Ràdio Cubelles.
1: Fins ara no havíem de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que PINAE ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure... una taxació. Han fet una taxació i amb això s'ha arribat a un acord.
0: La regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, no ha detallat encara la quantitat que haurà de pagar l'Ajuntament a partir d'ara, però ha comentat que l'acord amb la Fundació PINAE se situarà, en principi, per sota del preu de mercat.
1: Fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer.
0: I segons la regidora Corbillo, el govern local no s'ha plantejat una alternativa per les característiques que té aquest edifici.
1: I nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem en perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és superaccessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, farem aquest contracte.
0: L'any 2016, la Fundació PINAE ja va intentar fer un canvi en les condicions per poder cobrar un lloguer per aquests locals de Cubelles, però el govern municipal d'aquell moment ho va rebutjar per mantenir el conveni signat, que era vàlid fins al 2025. D'altra banda, aquests dies el casal d'avis acull nombroses activitats vinculades a l'Octubre Més 65 i els usuaris també es preparen per celebrar el dinar de la gent gran, que està previst per aquest diumenge que ve, dia 18 d'octubre. El dol és una de les temàtiques que està centrant tres xerrades dins de la programació de l'Octubre Més 65. Aquesta iniciativa, conduïda per la psicòloga Jennifer Garcia, membre de l'equip de Viles Cuidadores, proposa un espai càlid i comunitari per posar paraules a situacions emocionals complicades i sovint difícils de compartir socialment. La primera de les trobades va plegar una quinzena de participants el dilluns 5 d'octubre passat en una primera sessió marcada per la confiança i l'escolta mútua. L'objectiu és acompanyar les persones grans en un procés per comprendre que el dolor i el dol no respon a cap calendari rígid ni a un únic patró de comportament, tal com ha explicat Jennifer García en una entrevista a Ràdio Cubella.

0: al final dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps. Mm-hmm. Que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
1: Durant les sessions s'aborden diferents tipologies de dol que habitualment puguin quedar silenciades o minimitzades per l'entorn. Segons destaca Jennifer Garcia, el procés de dol està directament vinculat a la intensitat del vincle i no exclusivament a la defunció d'una persona propera, que seria el primer cas que ens vindria al cap. En aquesta línia, Jennifer Garcia aconsella, per exemple, que no es menystingui la pèrdua d'animals de companyia, un dol que pot ser intens per la convivència diària. Altres processos de dol poden sorgir per canvis d'etapa vital, com la pèrdua d'un projecte de vida, o del domicili habitual, o de relacions d'amistat significatives. I, evidentment, un dels dols més comuns, més habitual, que es donen en edat avançada, és la mort de la parella, un dels desencadenants, a més, freqüents de la soledat no desitjada. La professional Jennifer Garcia remarca que transitar una pèrdua pot generar un ventall d'emocions que va més enllà de la tristesa. Es pot passar per la ira, la incomprensió o la culpabilitat, a més de sobtades fluctuacions de l'estat d'ànim. Aquest acompanyament pren especial rellevància en persones que han exercit, per exemple, de cuidadores familiars durant llargs períodes.
0: Les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, una mare, un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una malaltia, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a està pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes i que poden arribar a sentir-se culpables.
1: Les properes sessions dedicades al dol es faran els dilluns 19 i 26 d'octubre, 4:45 de la tarda, al Casal d'Avis Municipal, amb accés lliure i obert a tothom qui s'hi vulgui incorporar. I, paral·lelament, també continua el funcionament del programa Viles Cuidadores, que actualment compta amb 26 usuaris a Cubelles, que vol reforçar aquesta creació d'una xarxa per evitar l'aïllament, per evitar la soledat no volguda i per acompanyar en casos de persones que s'hagin trobat soles també després de la pèrdua d'una persona estimada. Ja es pot consultar el cens electoral de Cubelles per les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre. L'Ajuntament de Cubelles ha habilitat des del 12 fins al 19 d'octubre, tots dos dies inclosos, un servei de consulta del cens electoral amb motiu d'aquestes eleccions convocades per el diumenge dia 29 de novembre de 2026. La consulta es pot fer mitjançant el mateix web de l'Ajuntament, cubelles.cat, o també a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Per fer la consulta, això sí, es requereix tenir un certificat electrònic o també el clave que dona l'Estat. Durant el període de consulta, els possibles electors que vulguin consultar el cens poden comprovar que consten correctament inscrites i verificar les seves dades. Aquesta comprovació és especialment recomanable per detectar errors o omissions que puguin afectar l'exercici del dret de vot del 29 de novembre que ve. El cens vigent per a aquestes eleccions es va tancar l'1 d'agost de 2026, segons l'Ajuntament, i incorpora, per tant, els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils fins al 30 de juliol passat. Els canvis de domicili posteriors a aquesta data no s'incorporen al cens aplicable a les eleccions del 29 de novembre, amb la qual cosa les persones que s'hagin empadronat amb posterioritat al 30 de juliol hauran d'anar a votar al seu lloc de residència anterior a empadronar-se aquí a Cubelles. Les reclamacions es poden tramitar telemàticament mitjançant el servei de reclamacions de la seu electrònica de l'INE i alternativament també s'ofereix de manera presencial a l'Oficina de Participació i Informació Ciutadana, a l'OPIC, de dilluns a divendres en el seu horari habitual. Per fer una reclamació cal aportar un document oficial d'identitat i la documentació que acrediti l'error, com ara un certificat d'empadronament actualitzat, en cas d'incidències relacionades amb el domicili o un certificat del registre civil, quan sigui necessari justificar errors en les dades personals. L'oficina del cens electoral és l'organisme competent per resoldre totes aquestes reclamacions. I l'Ajuntament recomana a tota la ciutadania comprovar les seves dades del cens dins del termini establert, especialment si han canviat de domicili o han modificat recentment alguna dada personal per poder detectar i corregir possibles incidències abans de la jornada electoral. Els castellers del Foix han descarregat el seu desè 3 de 7 de la temporada a Viladecans aquest dissabte. La colla cubellenca també ha culminat per primera vegada un 3 de 6 aixecat per sota, però no han assolit el pilar de 5, que els ha quedat en intent i que és una de les fites que tenen pendents d'aquesta temporada. Els castellers del Foix han participat aquest dissabte passat, 10 d'octubre, en la diada del 13è aniversari dels castellers de Viladecans, en una jornada que està marcada pels castells de 6 i de la gamma bàsica i mitjana de 7, així com les estrenes i les germanor entre colles. Els cubellencs han descarregat el desè 3 de 7 de la temporada, una fita que confirma la solidesa d'una construcció que s'ha convertit en el gran senyal d'identitat dels del Foix aquesta temporada. Descarregar-lo per desena vegada aquest curs és una mostra de la regularitat assolida i del treball que hi ha al darrere. La jornada de dissabte també ha servit per estrenar, per part dels castellers cubellencs, el 3 de 6 aixecat per sota, una construcció nova que amplia el repertori de la colla i que dona continuïtat a un treball tècnic fet durant tota la temporada. A més, també han aconseguit descarregar els castellers del Foix la seva 13a torre de 6, el 2 de 6, que és un dels castells també que més han repetit aquesta temporada, els de la camisa turquesa. La nota agradolça, però, va arribar al final de l'actuació. Els castellers del Foix han intentat el pilar de 5 aquest dissabte, una construcció que encara resisteix aquesta temporada, i això no va permetre posar la cirereta una jornada que, malgrat tot, va deixar motius per valorar positivament el pas per Viladecans. La diada ha estat també una bona oportunitat per compartir plaça amb els castellers de Viladecans, la colla jove de l'Hospitalet, i també van tenir una visita molt especial als castellers de Lo Prado, arribats des de Santiago de Chile. La colla xilena fa aquests dies una ruta castellera pel territori després de participar en la 5a diada de colles internacionals del concurs de castells, portant la tradició castellera més enllà de les seves fronteres i convertint la jornada en una mostra també de la dimensió internacional d'aquesta pràctica. Després d'aquesta diada del dissabte passat, els castellers del Foix tenen un cap de setmana especialment intens. Tindran dues actuacions consecutives. Aquest dissabte aniran al Vinyana. Allà compartiran plaça amb els nens del Vendrell. I el diumenge actuaran a l'Arbós, amb els Minyons de l'Arbós. Dues noves oportunitats per continuar sumant rodatge, consolidar les estructures i mantenir viu l'impuls d'una temporada en què, sobretot, el 3 de 7 s'ha convertit, en una vegada més, en bandera dels castellers del Foix. L'Ajuntament ha engegat aquest mes d'octubre la campanya de poda dels arbres que hi ha a la via pública. Les primeres actuacions s'han fet als plataners del Passeig de Narcís Verdagí i al barri marítim, on té previst l'Ajuntament engegar la poda de les moreres, una de les espècies més presents a la via pública de Cubelles. Els treballs a càrrec de l'empresa Tegar s'estendran progressivament en els diferents barris i sectors de Cubelles durant aquests pròxims mesos fins a completar les actuacions previstes. La finalitat principal de la campanya és afavorir el desenvolupament i el bon estat de salut dels arbres que hi ha a la via pública i prevenir possibles riscos per les persones i l'entorn urbà. Les tasques inclouen la retirada de branques seques o malmeses i la poda de les que puguin interferir amb el mobiliari urbà, la senyalització viària, l'enllumenat públic o les façanes dels edificis, entre altres motius. La calorada d'aquest estiu ha abocat Catalunya a assolir els nivells més alts d'ozó troposfèric des del 2019, segons anuncia la Generalitat. I aquí, a l'estació que mesura l'aire al poliesportiu de Cubelles, durant la campanya del 2026 de vigilància de l'ozó, s'ha superat el llindar d'informació a la població en 8 ocasions, en 3 dies diferents. Els punts de mesurament situats a Tona i Vic han estat els que han registrat més superacions al país, amb un total de 26 i 20 respectivament. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha publicat recentment aquest dijous passat les dades anuals corresponents a la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya de l'any 2026. Durant el període d'atenció intensiva, que va del 15 de maig al 15 de setembre, la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica ha registrat 115 superacions dels llindars de protecció a la població, mitjançant les 51 estacions automàtiques de mesurament repartides pel territori, una de les quals, tornem a repetir, està situada aquí, a Cubelles, al poliesportiu. La xifra de superacions suposa el registre més elevat des de la campanya de l'any 2019 i trenca una dinàmica descendent dels últims anys. En el cas de l'estació que mesura la qualitat de l'aire situada aquí, al poliesportiu de Cubelles, el llindar d'informació a la població s'ha superat durant el 2026 8 vegades en 3 dies diferents i en 2 ocasions més, però dies previs a l'inici de la campanya del Departament de la Generalitat. Concretament aquí a Cubelles, a l'estació que mesura la qualitat de l'aire, el llindar d'informació a la població s'ha superat els dies 9 i 10 d'abril, en aquest cas serien els 2 dies fora de campanya, i després durant 3 dies més dins de la campanya de vigilància. El 26 de maig, en què es va superar en 2 ocasions, el 16 de juny hi va haver una hora en què es va superar el llindar, i sobretot el 23 de juny, el dia de la Revetlla de Sant Joan, hi va haver 5 hores en què es va superar el llindar d'ozó. L'ozó és un contaminant secundari originat per reaccions fotoquímiques de determinats gasos sota una forta radiació solar, i per això els nivells augmenten durant les estacions més càlides de l'any. El juliol més calorós des de 1950 a Catalunya ha concentrat la majoria d'episodis sobretot a la plana de Vic i també a l'àrea de Barcelona. L'increment de la freqüència de les onades de calor vinculades al canvi climàtic converteix l'ozó en un dels reptes ambientals i de salut pública prioritaris, segons ha publicat la Generalitat. Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
2: Es que era una assignatura pendent, era un vehicle que, bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle, al final ha quedat ja bastant definit, i això ens ajuda a nosaltres, pues, a saber, i als mateixos usuaris i conductors, què és el que poden fer i el que no poden fer. I, bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
1: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
3: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i que l'incompleixi ja alhora, pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem, pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
1: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
2: La part ja una miqueta més més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicles i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment, bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que, pues, pugui anar al metge i que es paguin la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
1: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats.
4: El cap de setmana esportiu ens deixa una gran notícia i és l'estrena del club de futbol Sala Cubelles en la primera catalana i, a més, ho ha fet amb un derbi comarcal davant dels Sitges i amb un marcador d'escàndol, amb un 3-10, victòria clara i contundent d'aquest club de futbol Sala Cubelles que es presenta una temporada en aquesta primera catalana força renovat, amb novetats des de la banqueta i també amb alguna incorporació i que fins ara no els havíem pogut veure en joc perquè la primera jornada es va haver d'ajornar per l'alerta meteorològica i aquesta setmana es posava en pista davant dels Sitges en un derbi intens, com ja va ser en tradició els enfrontaments entre els Sitges i el Cubelles. En aquest cas, a domicili, els cubellencs van guanyar el partit amb molta autoritat. Un cap de setmana també que deixa victòries destacades en l'hoquei patins, amb golejades, com la que comentàvem, del club de futbol Sala Cubelles, però també amb victòries de l'equip B del club de futbol Cubelles, que va guanyar 1-2 al camp del Vilanova del Camí el divendres al vespre. En canvi, el primer equip no va poder fer valer el factor camp i va caure el Josep Pons i Ventura per 1-2 davant de l'Ulldecona. Un resultat que significa la segona derrota de l'equip cubellenc, en aquest cas sumant dues victòries i dues derrotes. El proper cap de setmana tornaran a jugar a casa, en aquest cas amb la visita de la Sénia al Josep Pons i Ventura i amb la intenció de trencar aquesta dinàmica de dues derrotes consecutives. Com dèiem, en el futbol sala també es va debutar el segon equip, en aquest cas el Cubelles B, que va perdre 0-3 a casa davant del CASP, en el que va ser també el primer partit a casa de la temporada. I pel que fa a hoquei, el primer equip masculí va caure 2-3 davant de l'Espanyol en un partit molt ajustat d'aquesta primera catalana. En canvi, el conjunt masculí de tercera catalana va sumar la victòria per 2-4 a la pista del Joieries Moner Sant Ramon amb aquesta victòria, i també va guanyar el sènior femení del Club Patí Cubelles, que es va imposar per 0-1 al Sant Feliu en una nova jornada també de la primera catalana femenina, i les cubellenques que segueixen invictes en aquest inici de temporada. Aquesta setmana no hi havia jornada pel que fa al vòlei, degut a que el calendari tenia prevista aquesta jornada de descans, coincidint també amb el pont del festiu d'aquest primer dilluns. D'aquesta manera, el balanç del cap de setmana són 4 victòries, 3 derrotes per als equips cubellencs i la mirada ja posada en una nova jornada, la del proper cap de setmana, la qual sí que s'hi afegiran ja els partits del club de vòlei Cubelles per disputar una nova jornada esportiva.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Camino descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quim pal, quim pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quim pal, quim pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau. No

0: Bon dia, sóc Rosa Maria Almendros i us dono la benvinguda a Sintonia Espiritual, un programa de Ràdio Trini Jove que aquesta temporada també oferim a Ràdio Cubelles. Avui tenim amb nosaltres un convidat molt especial, una persona que ha dedicat bona part de la seva vida a la investigació científica i, sobretot, a intentar trobar respostes i noves solucions per a persones que conviuen amb malalties que massa sovint són poc conegudes. Avui volem parlar de malalties minoritàries, d'investigació, de diagnòstic, de nous tractaments i també de les esperances que la ciència pot obrir per als pacients i les seves famílies. Per fer-ho, ens acompanya el doctor Marc Moltó, doctor en bioquímica, biologia molecular i biomedicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del grup de bioquímica clínica, vehiculització de fàrmacs i teràpia PIR a l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. El doctor Moltó és especialista en malalties de dipòsit lisosomal, un grup de malalties minoritàries que tenen el seu origen en el funcionament incorrecte d'unes estructures de les nostres cèl·lules anomenades lisosomes. I avui descobrirem què passa exactament dins d'aquestes cèl·lules, per què aquestes malalties poden ser tan difícils de diagnosticar i quines conseqüències poden tenir en la vida dels pacients. Però també volem mirar cap al futur, perquè una de les línies de recerca del doctor Moltó centra en l'ús de nanopartícules com a vehicles terapèutics, petites estructures que poden ajudar a transportar els medicaments fins a les cèl·lules que són necessàries, reduint la toxicitat i, en alguns casos, facilitant que arribin fins al cervell. Parlarem també de medicina personalitzada, càncer, teràpia gènica i dels nous camins que està obrint la investigació biomèdica. Perquè darrere d'aquestes malalties, de cada malaltia, hi ha una persona, hi ha una família, hi ha una història i darrere de cada avanç científic hi ha moltes hores d'estudi, d'investigació, d'esforç i també d'esperança. Avui, a Sintonia Espiritual, volem apropar-nos a aquest món de la mà d'un investigador que treballa cada dia perquè allò que avui encara pot semblar llunyà, demà pugui convertir-se en una realitat. Doctor Marc Moltó, molt bon dia i moltes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres a Sintonia Espiritual. Comencem. Bueno, Marc, toda una vida estudiando, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad. Vida dedicada a la investigación, 100%, y lo que queda.
0: Sí, sí. Bueno, cuando disfrutas con lo que haces, sí, nunca terminas, ¿no?
1: No, sin duda. Es cada día un desafío, un día diferente, y eso es lo bonito también, claro, de este mundo.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo te animo a que sigas, ¿eh? Porque hace mucha falta.
1: Gracias.
0: Bueno. Cuando hablamos de enfermedades raras, ¿de qué estamos hablando exactamente?
1: Pues son un grupo de enfermedades.

0: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. Tu sonrisa también está incompleta. Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.
3: Aquest dilluns 5 d'octubre passat ha arrencat la programació que s'ha anomenat l'octubre més 65 de Cubelles, i una de les activitats que tindrà continuïtat dins d'aquest programa són unes xerrades sobre el dol que es faran els dilluns 5 d'octubre. Bé, de fet, aquest 5 d'octubre passat hi ha hagut la primera d'aquestes xerrades, i també el 19 i el 26 d'octubre, en què es parlarà d'aquesta qüestió, no? La pèrdua de persones del nostre entorn, de com gestionar aquest dol i de com viure també després de la pèrdua, no? De persones que han format part de la nostra vida. En parlem amb Jennifer García, que és qui ofereix aquestes xerrades i que, a més, és una de les responsables del programa a Vila Cuidadores de Cubelles i de la comarca del Garraf. Jennifer, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Benvinguda, bon dia.
4: Moltes gràcies.
3: Com dèiem, aquest 5 d'octubre passat s'ha fet la primera d'aquestes xerrades sobre el dol, i explica'ns, Jennifer, com va anar aquest dilluns a la tarda al Casal d'Avis Municipal. Quina valoració feu d'aquesta primera activitat?
4: Doncs el primer dia la valoració és sorprenentment molt bona, perquè van tenir bastanta participació, eren un total de 15 persones en el grup, i es va generar un molt bon ambient, molt bona dinàmica, molt participativa, i tot i ser 15 persones que algunes ja es coneixien, entre elles d'aquí del poble, altres no, es va generar un clima molt amable.
3: Sí que la temàtica, com dèiem, és el dol, no? Des de quin punt de vista creus que és important, no? O quins continguts anireu també apropant en aquestes xerrades pel que fa a això, no? El dol, la mort, no? Que de base ens costa parlar-ne.
4: Bueno, la primera de les xerrades ens hem centrat molt en el tema de delimitar què és un dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues, no només com a dol d'una persona, la mort d'una persona estimada o una persona propera, sinó com un concepte més ampli que pot implicar diferents etapes vitals, diferents situacions vitals o diferent tipus de pèrdua. Pèrdua d'una expectativa, pèrdua d'un projecte de vida, pèrdua d'un domicili familiar, o pèrdua també, unes de les que diem que són invisibilitzades és la pèrdua de les nostres animals de companyia.
3: Clar, sovint, no? Si parlem de dol, és això, acostumem a enfocar-ho més a la mort, no? Però pel que dius, també una separació o marxar d'un lloc on has viscut molt de temps pels motius que siguin, o bé perdre una amistat, no? Que no vol dir que s'hagi mort, no? Però deixar de tenir una relació, això també pot generar un dol?
4: Sí, clarament, sí. Són aquests dols que estan com socialment invisibilitzats i que també tenen un pes important i que poden afectar a la persona i provocar poder aïllament, tristesa, sentiments d'incomoditat, un malestar, que també li hem de poder parar atenció.
3: Clar, també s'ha anomenat això, no? un animal, bé, domèstic, és a dir, que ens fa companyia, un animal de companyia també pot causar dol, no? Comentaves que, clar, per persones potser que han conviscut, no?, durant molts anys i s'han responsabilitzat, no?, d'aquests animals, la seva pèrdua també, no?, pot generar un dol.
4: un dol complex, a més, perquè de vegades el fet de que s'invisibilitzi i que no es pugui parlar tan amb tanta llibertat, no? Està com molt

0: menystenir, no? De vegades potser, no? Com es pot patir tant quan estem parlant d'un gos o d'un gat, no? Potser algú no li veu, no? Aquesta importància que per la persona que ho pateix potser sí que pot ser molt, no?
1: I fins important. I tot la tendència també a la persona mateixa a minimitzar. No és tan greu. I, bueno, hi ha una sèrie d'emocions, hi ha una sèrie de processos que és important poder parar-li atenció.
0: I bé, entre els usuaris, a l'hora de fer aquesta xerrada, també quines són les preocupacions, no, en relació amb el dol que van aparèixer i que creus que són també més rellevants a l'hora d'abordar?
1: És molt interessant perquè la gent normalment acudeix amb la idea de això només em passa a mi. Hi ha certes coses que són, certes emocions, certs processos que són com més generalitzats. Però la gent, hi ha coses que quan una persona, per exemple, es troba amb una emoció que sent que no és tan pròpia del dol, no? Assumim dol, tristesa. I el dol pot estar relacionat amb altres emocions, com pot ser la ira, com pot ser la culpabilitat. I hi ha gent que pensa que, ostres, estic sentint això i podent, no estic connectant tant amb la tristesa, hi ha algú dolent, no ho estic fent, no ho estic transitant d'una forma normal. També és molt important poder profunditzant totes les emocions, tot el ventall de sentiments, conductes, pensaments que poden interferir i que tots són vàlids. No hi ha un protocol establert de com transitar un dol. És important que puguem validar que cada persona transita el dol d'una forma molt individual, molt personal i molt relacionada amb les circumstàncies d'aquest dol.
0: Sí que potser la cultura ens ha donat, no, com una idea, no, de dol, i que és això, no, haver d'estar tristos, haver de lamentar-ho tot, no, però es pot entendre com a dol altres actituds o altres emocions posteriors a una pèrdua, per tant.
1: I que es donin totes alhora, també. També, una de les coses que ahir vam remarcar molt és en un procés de dol tu pots estar en un moment xerrant amb una veïna, rient, prenent un cafè o mirant un programa de televisió i estar rient i als minuts estar plorant desconsoladament i això, aquesta fluctuació emocional també és molt característica del dol i és molt normal i és molt natural, molt humana.
0: No sé si una de les necessitats també és compartir el dol o no tothom ho necessita. És a dir, necessita... és bo, diguéssim, compartir-lo o depèn de la personalitat de cadascú?
1: Depèn de que... No hi ha una forma correcta o incorrecta. Cadascú ho transita, ho viu com ho necessita, és molt important, per mi més important de compartir, no compartir, respectar i escoltar-se. Si necessito en aquest moment compartir, comparteixo. Si necessito estar sol, no escoltar ningú, que ningú em parli, també respectar aquests temps. Es poden donar totes dues coses i les dues alhora o en períodes curts de temps.
0: En tot cas, no, tenir l'opció, no? M'imagino que també és lo bo perquè potser algú ho voldria compartir, no? I precisament doncs, potser no troba amb qui o amb què, oi?
1: Això és fonamental. Això és fonamental perquè, bueno, el programa també va molt vinculat a viles cuidadores, a la soledat no desitjada i el tema de poder compartir, expressar, posar nom aquelles experiències vitals, aquells sentiments del que estàs patint en aquest moment, és molt interessant, és terapèutic, és necessari i l'objectiu és també poder facilitar que aquesta experiència pugui ser compartida, donar aquests espais a nivell municipal. Mm-hmm.
0: Clar, donar aquesta opció, no, a qui potser en què s'ha trobat amb una pèrdua i no té a prop un familiar o no li queda, no? O
1: bueno, per qüestions de logística

0: o d'organitzacions familiars no sempre es pot estar com es voldria. Hi ha persones que... Una de les, dels elements que trobem molt en comú en totes les persones usuàries del servei de soledat no desitjada i de dol és que normalment aquest dol es produeix quan ha mort la parella, un dels dos cònjuges. Llavors, clar, tenim, els fills podem una edat que tenen nets, tenen responsabilitats, no hi poden estar tant com voldrien. Llavors, aquí el que fem és vincular, poder vincular aquestes persones a un espai que generi també aquesta autonomia, que la persona no senti que està demanant alguna cosa o estirant emocionalment d'una altra persona, d'un familiar, d'un, no? Perquè moltes vegades et verbalitzen, ah, és que no vull ser passada, és que no vull... Bueno, està bé demanar, no importa ser passada, però també fomentar aquesta autonomia de tenir espais i recursos a nivell municipal que donen atenció a això i que posen en contacte i generen xarxa entre persones que estan passant o han passat per situacions similars.
1: Clar, que és aquest el programa Viles Cuidadores, no? Que actualment doncs, hi ha uns 26 usuaris i usuàries aquí a Cubelles i que no? Suposo que també aquestes xerrades s'hi poden acostar, no? I no sé si heu vist que també doncs, els pugui interessar, no? També aquest tema del dol.
0: Sí, de fet, alguns ja s'han vinculat, els hi ha agradat, s'han sentit molt a gust i quan es va fer la proposta els va semblar molt bona idea.
1: Perquè també, bé, apuntaven, me'n recordo que, doncs, que vam tenir un usuari aquí que a vegades és, no, també el que els fa sentir acompanyats són potser coses del dia a dia, no? No? Rutines del dia a dia que les acostumen a fer soles, però que bé, que si arriba un moment en què algú els pot acompanyar, no? Si és anar al metge, si és anar, no? A la farmàcia o així, doncs això també ho agraeixen, no? De vegades, no?
0: Ho agraeixen molt perquè pensem que hi ha persones que d'edat avançada que tenen certes dificultats també de mobilitat, a nivell físic, de no escoltar bé, de no poder escoltar bé les indicacions que li donen a la farmàcia, que li donen al metge. Llavors, que tenir aquest acompanyament i que una persona arribi a casa, no?, i els hi pugui, com fa la integradora social, doncs, fer recordatoris o escriure-li en gran en un paper a la nevera, no?, recorda que això t'has d'aprendre. Aquestes coses, aquestes petites accions poden canviar molt la vida d'una persona i poden alleugerir molt el sentiment de soledat.
1: Sobretot doncs, avui estem parlant també del dol, tot i que doncs, de vegades va acompanyat això, no? D'aquest sentiment de soledat, per això també ho hem volgut comentar. De vegades doncs, s'ha plantejat el dol també com unes fases, és a dir, no sé si es pot, o sigui, el dol s'entén que se supera o arriba un moment que deixem, no? De tenir dol, sigui amb l'expressió que sigui, no? Com has dit abans, que hi ha moments doncs, que pots estar enrabiat, moments que pots sentir-te trist o moments en què no, puguis no tenir-lo present, però no sé si arriba un moment, no? Que, de superació. No sé si aquest és el llenguatge adequat per dir-ho, tampoc, no? Explica'ns, tu que ets especialista.
0: Bueno, això depèn molt del tipus de pèrdua. Hi ha dols que són dols d'alta complexitat i això sí que, bueno, requereix de vegades d'un acompanyament professional. Però per naturalesa l'ésser humà està adaptat i preparat per assimilar les pèrdues. No, respecte a el que em preguntes, hi ha unes fases, bueno, hi ha una estipulació de fases, però no hi ha un ordre concret d'aquestes, passar per la ira, passar per l'acceptació, passar per la tristesa, transitar tot això no sempre ha de tenir el mateix ordre. bueno, la majoria de les vegades no té el mateix ordre.
1: O no té ordre, no, directament.
0: O no el té directament, tampoc hi ha un temps estipulat per superar un dol. El dolor, no, com el dol ve de la part, perquè dol, perquè fa mal, es va alleugerint a mesura que va passar el temps, i també té molt a veure amb les estratègies d'afrontament que tingui cada persona. Per això els grups també donem aquests tips o estratègies que poden ajudar a superar o acompanyar millor, transitar d'una altra forma, de la forma més saludable possible, aquest procés de dol.
1: No, i suposo que, m'imagino que al final, no, és convertir el que potser en un moment és dol en un record, no? Recordar aquella persona o recordar, doncs, això, el que dèiem, aquell animal de companyia, sense que això ens desperti totes aquestes batibull emocions d'una manera exagerada, no?
0: Sí, bueno, diguem que el final dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps. Mm-hmm. Que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici. Mm-hmm.
1: Molt bé, doncs qui vulgui xerrar sobre el dol i compartir-ho, no? Es fan aquestes sessions que han arrencat aquest dilluns 5 d'octubre, que repetiran el 19 i el 26. Com estan organitzades? És a dir, si algú no ha pogut anar a la primera i diu, bé, doncs jo potser m'afegeixo el dia 19, què es trobarà, què he de tenir en compte, com les has estructurat aquestes sessions?
0: Bueno, es pot venir a la segona o a la tercera sense el que no hagi pogut assistir a la de dilluns passat, pot venir a les següents, no hi ha problema, també es pot fer un petit resum de què es va tractar, això ho fem sempre abans de començar, l'anterior sessió vam tractar això. L'estructura dels 3 dies és... La primera, fer el dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues. Per comprendre el dol, les seves manifestacions, les pèrdues, més enllà de la mort. El que vol dir que no únicament amb la mort, però també poder tenir aquell ventall de pèrdues al llarg de la vida, que hem parlat a l'inici, que les podem tenir en compte com a dols. Que no quedin invisibilitzats. La segona, ens centrarem una mica més en un tipus de dol, amb el procés de dol, les pèrdues complexes, el desgast, però volíem posar una mica més d'èmfasi al dol de les persones que han sigut cuidadores, perquè ens trobem molt que les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, a una mare, a un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una malaltia, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a està pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional, perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes, i que poden arribar a sentir-se culpables. Mm-hmm. També poder treballar molt bé com identificar cada emoció, com expressar-la, què s'està sentint en cada moment, perquè si no aquest dol es pot complicar una mica, no? Bueno, sembla que l'estimava moltíssim, ho he passat molt malament, ho estic passant molt malament, però hi ha cert grau de mi que sent una mica alleugerat. Per també deixar de patir, deixar de veure patir a l'altra persona, no? Llavors aquí pot ser una mica més complicat, i crec que és un dol que hem de poder parar-li una atenció més especialitzada en aquest tipus de dol.
1: El de les persones que cuiden a un altre, no? I que el perden, clar, també fins i tot, no? La sensació poden arribar a tenir de, bé, i ara què faig, no? També aquesta incertesa o aquest...
0: Sí, perquè normalment aquestes persones tenen un aïllament social major degut a la situació que tenen a casa, no? I això fa que moltes vegades no tinguin tampoc la mateixa xarxa en la que recolzar-se.
1: Bé, per tant, doncs les persones que es vulguin afegir, no cal que hagin anat a la primera, es poden afegir.
0: Sí.
1: Aleshores entenc que hi ha això, no, una part més d'explicació i després una part més de participació, oi?
0: Sí.
1: Tot
0: sí.
1: I que entenc que no és obligatori, si algú vol allà.
0: No, respectem el temps, cadascú pot explicar, no és necessari explicar situacions personals o vivències personals si no es desitja, si la persona si ho desitja, doncs també pot compartir. Respectar molt el que cadascú vulgui compartir. Són xerrades on hi ha un fil conductor, hi ha una temàtica, hi ha una estructura, però que també donen un espai a la participació perquè puguin compartir inquietuds i que les podem resoldre. Mm.
1: Doncs bé, el dol, ja ho hem dit, pensat d'una manera molt general, no només pensat en el primer que ens ve al cap, no? que és la mort d'una persona estimada, sinó doncs, amb la pèrdua pensada doncs, d'una manera més general, no? Que no sempre doncs, pot ser una pèrdua per un amor, sinó pot ser una separació, no? Física, o això, un fill que se'n va viure, no ho sé, no molt lluny, o bé, doncs, qüestions d'aquestes, que de vegades, no?, també poden causar aquests processos de dol i bé, les experiències que cadascú, no?, vulgui compartir en aquests espais. Que és el Casal d'Avis Municipal, oi, els pròxims dilluns 19 i 26 d'octubre, amb la Jennifer Garcia, que és membre també del programa de Viles Cuidadores. No sé si vols afegir res més, si hi ha cap altre missatge que consideris important donar, no?, a la gent que ens estigui sentint.
0: Bueno, sobretot convidar a tothom que es pugui sentir identificat, que cregui que li poden ser útil, doncs convidar-los a venir. És un espai obert, és un espai molt amable i això, que estarem allà per escoltar tothom que ho necessiti. Mm.
1: Doncs Jennifer Garcia, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la pròxima.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Molt bon dia, Àngels, i molt bon dia a tots els oients de Ràdio Cubelles. Doncs com cada setmana obrim aquesta finestra al món de l'etnobotànica per redescobrir la saviesa popular que s'amaga darrere de les plantes que ens envolten. Avui ens aturarem en un arbre absolutament iconogràfic, molt nostrat i omnipresent tant als nostres boscos com a les nostres cuines. Parlarem del llorer. Suposo que, Àngels, alguna vegada l'has fet servir per cuinar. Sovint el veiem com un simple condiment per a coure les llenties o per a donar gust a un estofat, però la realitat és que el llorer carrega a les seves esquenes mil·lennis d'història, simbolisme, medicina tradicional i mites. No sé si ho sabies, no? Anem a viatjar una mica en el temps, no?, de la importància d'aquest arbre. El seu nom científic, Laurus nobilis, ja ens dona moltes pistes. Laurus prové del llatí i fa referència al lluïment o al triomf, mentre que nobilis significa, evidentment, no?, significa noble. També de la paraula laurus en deriven conceptes que encara fem servir avui en dia, com llaurat, no? Realment, no?, aquesta paraula té un significat molt comú. Després també, a la Grècia antiga, el llorer, doncs va protagonitzar un dels mites més coneguts de la metamorfosi, la història de la ninfa Dafne i el déu Apolo. No sé si saps aquesta història, que segons el mite, Dafne, fugint del desig d'Apolo, va pregar als déus que la salvessin i va ser transformada en un arbre de llorer. A partir d'aquell moment, Apolo el va adoptar com el seu arbre sagrat. A la Roma clàssica també aquesta simbologia es va consolidar definitivament, la laurea o corona de llorer, és a dir, no?, que hem estat laureats, es va convertir en el màxim signe de glòria, de victòria i d'immortalitat. Se la posaven els generals quan entraven victoriosos a la ciutat, els emperadors i posteriorment també els grans poetes i els savis. Però també, no?, quina funció té aquest arbre, no?, a la nostra cultura? Doncs sabem, no?, que és un arbre protector per excel·lència. Avui en dia està molt, bueno, se'n parla molt, no?, dels càtars, de que el llorer tornarà a florir, se n'està parlant molt. I a les nostres cases de pagès, no?, i a les viles de la costa, doncs el llorer no només era un arbre d'hort, era un autèntic escut espiritual i físic. Es tenia la creença ferma que un lloc on hi hagués un llorer plantat o on hi hagués una branca penjada a la porta estava protegit. No? Protegit de què? Doncs en primer lloc protegia dels llamps i de les tempestes. La tradició deia que el llamp mai no tocaria un llorer. En segon lloc, doncs, de les males energies o del mal d'ull, que sabem que aquestes creences, Àngels, encara estan molt, molt vives avui en dia. Aquesta funció protectora, no?, es va integrar també a la tradició cristiana a través de la festa del Diumenge de Rams, en el que la gent, no?, doncs, porta un ram de llorer o un ram d'olivera. És a dir, aquesta branca de llorer es portava a beneir l'església, no? I un cop beneïda, doncs la gent no la llançava pas, la penjava al balcó, a les finestres o a la cuina, on es deixava secar durant tot l'any com un talisme de protecció per a tota la família. A més, no?, a la vida quotidiana de la llar, doncs el llorer també tenia una aplicació pràctica impressionant. Penjar de ramets de lloret sec als armaris o guardar unes quantes fulletes al rebost, juntament amb el llegum i el gra, doncs servia com un insecticida natural per espantar les papallones de la roba i els corcons. I els seus olis essencials actuen també, són molt bons, com un excel·lent repel·lent d'insectes. I també, doncs, si parlem d'aquests olis essencials, no?, doncs anem a nombrar una miqueta el seu ús medicinal. Doncs el llorer és una planta riquíssima en compostos aromàtics, especialment en cineol, que li atorga el seu aroma tan penetrant i característic. La medicina tradicional, no?, que hem fet servir aquí, doncs, n'ha fet un ús molt ampli. El seu ús principal, sense cap mena, és digestiu, és a dir, una simple infusió de dues o tres fulles de llorer. Si es pren després d'un àpat, ajuda a reduir els gasos, estimula la secreció dels sucs gàstrics i calma el dolor d'estómac. Quan es tracta d'indigestions, també és molt bo, no?, doncs de prendre aquestes fulles de llorer. També sabem, no?, que el fem servir molt per la cuina, és a dir, tant per fer estofats com per fer llegums, sofregits, escabetxos, és a dir, el llorer és com l'additiu principal. Després també, un altre dels secrets que hem de saber, no?, que el llorer és millor fer-lo servir sec, no pas fresc. És a dir, quan la fulla està recent collida, doncs té una concentració tan alta d'olis essencials i tanins que pot aportar un gust excessivament amarg i astringent al plat. En canvi, en assecar-se a la sombra, doncs perd aquesta amargor excessiva i desenvolupa doncs un aroma més dolç, més suau, que acompanya més els plats. També, un altre detall important és que el llorer també l'hem d'afegir sempre durant la cocció, però que s'ha de retirar abans de servir, val? O sigui, com a trucs per la manera de cuinar. També, no?, sabem que les fulles del llorer, fins i tot cuites, no?, són molt dures i tenen les vores molt rígides. És a dir, si les traguéssim o ens les mengéssim, podrien causar doncs petites irritacions al tracte digestiu. Per tant, anem en compte d'abans de servir el plat a taula, doncs treure aquestes fulles de llorer. Després també, bueno, els nostres avantpassats doncs sabien per experiència que els aliments cuinats amb llorer doncs trigaven molt més a fer-se malbé. És a dir, avui la ciència, no?, doncs ens confirma aquest motiu. És a dir, els seus olis essencials tenen propietats bactericides i antifúngiques naturals, convertint el llorer en un conservant natural de primer ordre molt abans que existissin les neveres. Així, no?, doncs, si posem una fulla de llorer per posar-la a cassola, no?, no només estem afegint aroma al nostre menjar, sinó que també, no?, estem doncs traient el màxim de saviesa popular que hi ha amb aquesta fulla, sobretot pel sistema digestiu, és a dir, estem traient el màxim profit, no?, d'un dels tresors que ens regala la natura. Doncs moltíssimes gràcies, Àngels, i a tots els oients de Ràdio Cubelles. Ens retrobem la setmana vinent amb una nova planta i moltes més històries per compartir.
0: Molt bé. Gràcies. Doncs, Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què
2: Cubelles.
3: Tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui en companyia de tres alumnes d'aquí de l'escola Maricel. Començarem fent presentacions a aquesta tertúlia educativa i comencem doncs, saludant a la Maren Huerta. Maren, bon dia i benvinguda. Què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Estàs contenta avui d'estar aquí amb nosaltres a la ràdio?
1: Sí.
0: És la primera vegada que parles aquí? Els estudis del Maricel, que més són uns estudis de ràdio que tenen aquí a l'escola?
1: No.
0: Ja havies parlat aquí als estudis del Maricel?
1: Sí.
0: Per tant, ja tens experiència, no?
1: Una mica.
0: Una mica, vinga. Noa Rico, també la tenim avui aquí a la taula. Què tal, Noa?
2: Molt bé.
0: També contenta de participar avui de la tertúlia?
2: Sí.
0: També t'estrenes als estudis, no?
2: Sí, m'estreno.
0: T'estrenes. I et fa il·lusió parlar amb nosaltres, no?
2: Sí.
0: Vinga, i el Marc Benús, no?, que el tenim també aquí, assegut. Què tal, Marc?
3: Bé.
0: Bé, estàs content?
3: Sí.
0: Estàs ben acompanyat avui, eh? I què tal? Has parlat mai per la ràdio, és la primera vegada?
3: No, ja he parlat dues vegades.
0: Home, ja tens experiència, també ets veterà, eh? Vinga, doncs avui parlem d'una tertúlia en el qual volem parlar una mica dels talents, però ho farem a través d'un conte que té un títol. En tot cas, agafem el conte. Marc, digue'ns el títol. Què diu aquí?
3: Els meus talents.
0: Els meus talents. Però el títol del conte es diu El conte de la
3: Natàlia.
0: De la Natàlia, molt bé. Ens hem llegit aquest conte a classe, no?
3: Sí.
0: A partir d'aquest conte us faré unes preguntes, però clar, abans de començar per aquestes preguntes m'agradaria que algú m'expliqués breument l'argument d'aquest conte, perquè si no la gent no sabrà de què estem parlant, no? Vinga, comencem per tu. Si dic el conte de la Natàlia, què diu aquest conte?
1: Es tracta d'una nena que era molt baixeta i de que mai participava en unes proves de l'escola. I tota la gent li deixaven de costat.
0: Sí. I què passava?
1: Doncs de que com era molt baixeta hi havia unes competicions a l'escola i la gent la deixava de costat perquè creia que no guanyarien amb ella.
0: Per tant, si preguntem quin problema tenia la Natàlia?
1: Doncs de que era molt baixeta.
0: I per què la van deixar la darrera per participar a les proves?
3: Perquè pensaven que no tenia ningú do i que llavors li farien perdre sempre. Perquè com era tan baixeta...
0: I en quin esport havia de participar la Natàlia?
3: En el salt de longitud.
0: Per què era tan important que la Natàlia tragués bona puntuació?
1: Per guanyar la copa.
0: Val, per tant, havia de guanyar una copa. Eh?
1: Sí.
0: I què va passar al final?
3: Doncs que la Natàlia es va decidir, va saltar i va guanyar.
0: Sí. Per tant, què extraiem d'aquest conte?
3: Que hem de creure en ti mateix.
0: I tu què n'extreus?
3: Pues que mai hi ha que deixar a ningú a darrere per com és.
0: I tu, quin missatge seria?
1: Doncs de que no importa el teu físic, de que importa el de dins.
0: Molt bé, aquest és una mica el resum d'aquest conte, el conte de la Natàlia. A partir d'aquest conte volem parlar una mica dels vostres talents, no? I començarem doncs amb una pregunta clara, que és: què és el que se't dona malament i quines coses creus que se't donen bé? Qui vol començar?
3: Jo.
0: Vinga, endavant.
3: Se'm dona malament les mates i pues, em dona bé el futbol i els esports.
0: Vinga, seguim. Què se't dona malament i què se't dona bé?
1: Se'm dona bé el ball i se'm dona malament el ping-pong.
0: Què se't dona bé i malament?
3: A mi se'm dona malament el futbol, el handball i les mates i se'm dona bé pintar, ballar, llegir i en anglès.
0: Molt bé, heu triat això, eh? Del que se us dona bé o se us dona malament. Val, però si us pregunto com reaccioneu quan us diuen coses positives sobre el vostre aspecte, com reaccionem?
1: Em poso contenta perquè és una cosa positiva.
0: I tu? Et poses contenta, trista?
3: Jo em poso molt contenta quan m'ho diuen.
4: Jo em sento bé perquè és com que em diuen un complit.
0: Val, fa un compliment, eh? Sí. Per tant, heu coincidit, no? A tots us agrada que us diguin coses positives, no?
3: Sí.
0: Val, això sí. Us fa créixer. Allò, l'autoestima, no? Que diuen, sento bé. M'agrada que em facin compliments. Hi ha gent que no li agrada, eh? Que li diguin coses boniques, que passa vergonya, que potser pensa, no sé si m'ho diu de veritat o no, genera dubtes a vegades. Però normalment tothom ens agrada que ens diguin coses positives.
3: Sí.
0: Creus que tothom reacciona igual?
3: No.
0: No, per què?
3: Perquè hi ha gent que és com que li senta malament perquè potser no creu en si mateix i es posa trist.
0: I us agrada que us diguin coses boniques en general i per què?
4: Sí, perquè és com que em senta bé.
0: Et senta bé, eh?
4: Sí.
0: Dieu sovint coses boniques als altres?
1: Sí, quan ho fan bé.
0: Quan ho fan bé. Quines coses boniques dieu?
1: Doncs de que us fas molt bé, es dona bé això i que...
0: Val. Per aquí fem el mateix?
3: Sí.
0: Sí, tenim la mateixa resposta tots? I en cas que no ho feu, que no digueu coses boniques, per què no ho feu?
3: Perquè a vegades estem com enfadats o de bon humor i no volem dir coses boniques i quan ens ho diuen a nosaltres el millor és com que ens posem una mica enfadats.
0: Et passa igual, Marc?
4: A mi sí.
0: Sí. I tu?
3: Sí.
0: Maren, també?
1: Sí.
0: Coincideu també aquí, en aquest punt. Sí. Molt bé. I com us sentiu quan dieu coses boniques als altres? Va, com us sentiu, Marc?
4: Pues bé, perquè és com animar una altra persona si està de mal humor o si està trist.
0: Per tant, et sents bé perquè estàs ajudant, no? El fet d'ajudar ens motiva, no? Ens fa sentir bé.
4: Sí.
0: I ens agradaria que els altres fessin el mateix per nosaltres, suposo, no?
4: Clar.
3: Sí.
0: Coincidiu també en aquest punt?
1: Jo sí,
3: jo
1: sí?
3: També.
0: Molt bé, provem de dir-nos coses boniques. Va, farem un exercici. Maren, digue-li alguna cosa bonica a la Noa.
1: Doncs de que vagis molt bé i se et dona bé pràcticament quasi tot.
3: Gràcies.
0: Ara al revés, va, Noa, digue-li una cosa bonica.
3: És molt bo company.
0: El Marc. Marc, i tu què li diries?
4: Pues que són molt bones companyes i que són molt bones amigues també.
0: Molt bé, us heu dit coses boniques, no? Com us heu sentit? Va, Marc, com t'has sentit quan la Noa t'ha dit...
4: Bé.
0: Què t'ha dit? Aviam, recordem-ho. Què li has dit, Noa?
3: Que és bon company.
0: És bon company, t'has sentit bé. Tu sí. Creus que ets bon company?
4: Sí.
0: Val, i això ho deu demostrar al Marc, no? Contínuament, que és bon company.
3: Sí.
0: De quina manera?
3: Per exemple, si no puc fer un exercici, normalment ve algú i m'ajuda.
0: I el Marc t'ajuda si convé, no? Molt bé, per tant, tu et sents bon company?
4: Sí.
0: Sí, val. Què havíem dit? També la Noa li ha dit una cosa bonica a la Maren. Recordem, Maren, què li havies dit tu a la Maren?
3: No, jo l'he dit a la Maren.
0: Ah, val. Però si li haguessis de dir a ella, què li diries?
3: Que és molt bona amiga i que gràcies per estar sempre al meu costat.
1: Gràcies.
0: És molt bona amiga, eh? Com ho demostra la Noa? Ai, la Maren, que és bona amiga, Noa?
3: Doncs, per exemple, un dia estic sola al pati i no sé amb qui jugar, doncs ella ve i juguem juntes.
0: I Maren, creus que ets bona amiga?
1: Sí.
0: Com li vols demostrar amb ella?
1: Ajudant-la i estant al seu costat.
0: Per tant, hem posat exemples, no? De ser bones amigues, de sentir-nos bé. I fem ara doncs, la prova al revés. La Maren havia dit alguna cosa bonica a la Noa, no?
1: Sí.
0: Què havies dit?
1: Doncs de que se li dona bé tot.
0: Se li dona bé tot, vale. És cert això, Noa? Se dona bé tot?
3: Quasi.
0: Quasi. Què és el que costa una mica?
3: A vegades em costa una mica els estudis i sobretot les mates.
0: Les mates. Val. Quan a la Noa, per exemple, doncs li costen les mates, tu què li dius perquè se senti bé?
1: Doncs de que ho sigui intentant, de que res és impossible.
0: Molt bé. Dius, se'n dona bé quasi tot, eh? Ella reconeix que hi ha coses que encara s'han de millorar, no? Clar, què li diríem a algú que li costa alguna cosa, també? Com li donem suport? Perquè a vegades a tots ens costen coses, eh? Heu dit coses... que se'm dona bé, tinc talents, doncs més... que sabem quins tenim, no? I altres que potser no ho sabem i els hem de descobrir encara, no? O que pensem que no tenim talent i no es tracta de no tenir talent, sinó que potser no ho hem provat prou. Això també us ho deuen dir, no?
3: Sí. Sí.
0: Heu dit, hi ha coses que se'ns dona malament. Aviam, què heu dit que se'ns donava malament? Tu has dit les matemàtiques, no?
3: Sí, el futbol també se'm dona malament.
0: Clar. Dius, se'm dona malament, però ara imaginem-nos que, no sé... que t'ensenyen les mates d'una manera tan divertida que les aprens ràpidament.
3: Em sentiria molt orgullosa amb mi mateixa.
0: Potser, potser és això, potser no ens entren perquè potser hauria de ser un joc a l'hora d'explicar les mates. No sé, és a dir, que a vegades diem no se'n dona bé i diem un no. Ens tanquem, no? Allò. Yeah. O el futbol, no, és que no se'm dona bé. Clar, és que potser veiem que un altre nen o nena, home, que destaca, no? Però potser aquell nen o nena porta molts anys practicant futbol, no?
3: Sí.
0: Hem de fer reflexions com aquesta. Marc, tu què en penses d'això? Tu has dit, què se't dona malament a tu, Marc? Has dit?
4: Pues a mi també les mates, el futbol, però si jo veig algú que li costa, intento ajudar, perquè clar... A mi quan era més petit, a mi m'ajudaven. Ah,
0: Marc, segur que quan t'expliquen les mates un problema, que tots ens hem encallat davant d'un problema i el resolem bé, què penses en aquell moment?
4: Pues que estic orgullós de mi perquè ho he resolt.
0: I penses, no era tan difícil, segurament, que deus pensar en aquell moment. Ostres, ho he après, et sents content, no? I motivat, vinga, posa'm en un altre. Són reptes, no, al final? Al final, allò és un repte més que tenim a la vida, no?
3: Sí, sí.
0: I dius, què se't dona bé, Marc, has dit?
4: Pues el futbol.
0: El futbol. Fa temps que practiques el futbol?
4: No.
0: No. Per què creus que se't dona bé? Per què t'ho diuen?
4: Perquè moltes vegades jugo al futbol i intento destacar el millor i ajudar els meus companys a que també destaquin el millor.
0: I et diuen, algú et diu, Marc, ostres, ho fas bé.
4: Sí.
0: Marques gols, fas bons passes, ets un noi que saps jugar en equip. Hi ha coses que segurament si diu Marc, ostres, ho fas bé, hi ha motius, no?, perquè t'ho diguin.
4: Sí.
0: Tot això, més o menys, no? Deus marcar algun gol de tant en tant, fas bons passes... Quina posició tens?
4: Jo, doncs... Pues, lateral.
0: Ets lateral. Per tant, deus córrer força, no?, amunt i avall.
4: Molt.
0: Sí, molt bé. I a quin equip jugues, si vols promocionar l'equip?
4: Pues, jo no jugo a ningú aquí, vaig aquí al col·le que hi ha un extra escolar, però a mi m'agradaria anar al Cubelles.
0: Vinga, doncs aviam si mica en mica et veiem un dia jugant també al Cubelles. I dèiem, també ens falta la mare, no? Coses que se't donen bé, coses que se't donen malament. Repetim, aviam, què havies dit?
1: Se'm dona bé el ball i també en dibuixar.
0: Val, dius, se'm dona bé el ball. T'ho diuen també, o tu ho veus, o igual que dibuixar?
1: M'ho diuen a vegades.
0: I per tant, com que et diuen cada, ostres, que bé, balles molt bé, no? Que bé que dibuixes. Suposo que això et motiva i encara t'hi poses més, no? Per això et motiva, t'agrada, i quan ens diuen coses boniques i veuen el nostre talent, focalitzem, no?, l'esforç en allò.
1: Sí.
0: Què és el que se't dona malament?
1: El ping-pong o el futbol.
0: Tu creus que això també podria arribar a canviar?
1: Ho intentaré.
0: T'intentaràs. El ping-pong potser que no li trobes, potser no t'agrada, que potser ho trobes molt què?
1: És que a vegades jugo i no se'm dona molt bé.
0: Ens agraden les coses quan practiquem i veiem que ens en sortim, no? I cada vegada ho fem més bé, no? I és, això sí. És, al final tot és motivació, no? Coincidiu amb mi o no? Creieu que és motivació?
4: Sí.
0: Que les coses ens agraden i el talent surt cada vegada més perquè... Perquè, clar, constantment estem fent el mateix. Dibuixo, m'agrada, faig una altra, ballo, creo una altra coreografia, no? Que una mica també portem talents amagats, Però que segurament teniu molts més talents dels que heu explicat i que encara teniu per descobrir. Ens ha costat trobar coses que ens agradessin de nosaltres mateixos? Què en penseu? Ens ha costat o no, quan hem fet aquest exercici?
1: Sí.
0: Per què creieu que ens costa trobar això de nosaltres, coses que ens agradessin o no ens agradessin dels altres?
3: A mi almenys m'ha costat trobar coses que m'agradessin més de mi mateixa que dels meus companys.
0: Dels teus companys està més fàcil.
3: Sí, perquè
0: ens costa.
3: Sí, perquè ho veig quasi el dia a dia i jo mateixa... Sé que encara tinc moltes coses per descobrir.
0: Molt bé. I de nosaltres mateixos ens costa més que dels altres? Tu també coincideixes, Maren?
1: A vegades.
0: Sí. I el Marc?
4: Pues també, a vegades.
0: També, val. Per tant, el que més ens ha costat, ja ho ha dit la Noa, és això, descobrir de nosaltres mateixos el que ens agrada. Però dels altres està molt més fàcil.
3: Sí.
0: Sí. I per què creieu que costa més a nosaltres? Perquè no sé, no ens coneixem prou?
3: Crec que ens coneixem bons a nosaltres mateixos, però a vegades pensem més en els companys que en nosaltres.
1: Sí, sí? Dic el mateix.
0: Sí? Molt bé, doncs vinga, anem cap a la segona part d'aquest programa, anem a parlar del món de la ràdio. Vinga, comencem amb la Maren, novament, farem roda. Maren, què t'agradaria tu escoltar la ràdio? Si poguessis triar, a tu què t'agradaria escoltar?
1: Música i també que parlin de l'escola.
0: Què et fa sentir la ràdio?
1: Contenta, perquè és com que transfereix alegria.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
1: Una que diu Calma.
0: I si poguessis recomanar un llibre, quin seria?
1: Un que el grup es diu Tea Sisters.
0: Per què t'agrada aquest llibre?
1: Perquè hi ha aventures i tot això.
0: Una pel·lícula?
1: Lilo i Stitch.
0: Molt bé. Doncs vinga, som-hi. Anem, vinga, la Noa primer. Noa, què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
3: El mateix que la Maren, la música d'ara, una mica. La música d'ara.
0: Ah, actual. Què et fa sentir la ràdio?
3: Em posa molt contenta.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
3: Mutínia 2.0.
0: I un llibre?
3: Jerónimo Stilton, Gran viatge al regne de la fantasia.
0: I per què aquest llibre?
3: Perquè té un final molt bonic i estàs a la història i així, i ara què passa?
0: Una pel·lícula?
3: Les guerreres K-pop.
0: Per què? Què tenen les guerreres?
3: Té molta música i a mi, com m'encanta el ball, doncs aquesta pel·lícula és molt especial.
0: Molt bé. I acabarem amb el Marc. Marc, què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
4: Doncs els 40...
0: Música dels 40, sí. Principal. Novetats, vaja. Què et fa sentir la ràdio?
4: Molta felicitat.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
4: No sé, hi ha moltes.
0: Hi ha moltes. Sí, sí.
4: Jo diria que... No sé.
0: No et ve al cap ara una cançó. No. Val. Un llibre.
4: El Club de los Raros.
0: Per què aquest llibre?
4: Perquè et fa reflexionar bàsicament de les coses que tu fas malament, per gent que, per exemple, té discapacitats o...
0: Molt bé, molt bon llibre. Una pel·lícula?
4: Matrix.
0: Matrix. Ah, aquesta és... Com la recomanaries tu, Matrix? És una pel·lícula...
4: Home. És una pel·lícula, bàsicament, que parla del futur, com serà i tot això.
0: Clar, molt, molt bé. Bé, doncs tancarem aquest programa, ho farem amb el lema de Ràdio Cubelles, farem també roda novament, poseu la millor veu, eh? Vinga, començo jo. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Bé, doncs amb aquests lemes escoltats per la gent que ens està sentint des de casa, nosaltres que tanquem aquest programa d'avui. Esperem que passeu un molt bon dia aquí, a l'escola, un molt bon curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau.
3: Gràcies. Adéu.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Som la Sara i la Nerea i jo la Marina i som estudiants d'educació infantil de l'Institut Alexandre Galí. Avui venim a parlar d'un tema que ens sembla molt important, que és la influència de les famílies en el desenvolupament dels infants. Abans de continuar, volem aclarir que nosaltres no estem aquí com expertes, sinó només per donar el nostre punt de vista i poder informar a les famílies que ho puguin necessitar.
2: Sí, és veritat. La família és el primer contacte on els infants aprenen a desenvolupar-se. I al ser el seu primer vincle, pot afectar tant de manera negativa com positiva, depenent de la relació amb la família i de l'estil educatiu que es rep a casa. L'infant crearà la seva personalitat i, per exemple, quan l'estil educatiu és passiu, l'infant pot desenvolupar dificultats d'afecte amb els demés i mostrar una actitud disruptiva.
3: Bon dia, jo sóc la Nerea. Com diuen la Marina i la Sarai, és molt important la relació entre l'infant i les famílies. Per això, avui venim a parlar d'aquests temes que són molt interessants i a la vegada molt complicats. Parlarem dels següents punts. La família com a primer espai d'aprenentatge, el desenvolupament emocional en infants, els hàbits i les rutines, diferents realitats familiars i la relació família i escola.
1: Abans de començar, volem fer una pregunta a les famílies que ens esteu escoltant. Volem que penseu en alguna cosa que fèieu de petits que us hagi marcat. Per exemple, un hàbit o una frase que us deien. Segurament, això també està influint en com eduqueu ara els vostres fills i filles.
2: Per a que el podcast sigui una mica més entretingut, farem preguntes sobre el tema. I des de casa podeu reflexionar una mica també. Perquè són temes que a totes les famílies els hi ha passat alguna vegada.
3: No cal que respongueu totes les preguntes. Només esperem que reflexioneu i que la nostra informació us sigui útil.
1: Ara sí, comencem. Què sabem de la família com a primer espai d'aprenentatge? Com ha dit abans la Sarai, sabem que el primer contacte que els infants tenen al néixer és la seva família i, per tant, és on aprenen a desenvolupar-se i, depenent de cada família i la seva relació, doncs és on crea la seva personalitat i la manera de relacionar-se en un futur.
2: Clar, Marina, i això també fa que aprenguin emocions bàsiques i a poder controlar-les. Per exemple, quan un infant té algun problema, segons els tipus de família que tingui, aprendrà a reaccionar d'una manera...
3: Tens tota la raó, Sarai, i per tant és molt important l'educació que reben a casa els seus primers anys de vida, ja que l'afectivitat que reben és la base de la resta del seu desenvolupament.
1: Clar, i ara desviant-me una mica del tema, per exemple, si un nen cau a terra s'equivoca... Jo crec que el millor és deixar que el nen aprengui a gestionar-se per si sol. Vosaltres què penseu?
2: Jo t'entenc, però jo no ho veig tan clar. Si cau i no li donem suport, pot tenir por i deixar de provar coses noves.
1: Aquí tens raó i potser un equilibri pues, seria millor. Deixar que ho intenti sol, però estar a prop per si necessita ajuda.
3: També hem de pensar que els infants normalment aprenen les coses per imitació. Si nosaltres cridem, ells aprenen a cridar. Si parlem en respecte, doncs ells faran...

0: Confiança.
1: La primera opció és la que els ajuda a tenir més seguretat i autonomia, i al final és la que dona millors resultats.
0: D'això del que esteu parlant, és important que les famílies sàpiguen que quan parlem de desenvolupament emocional no només parlem d'emocions negatives, sinó que quan reforcem les positives, els infants també aprenen a sentir-se orgullosos.
2: Crec que hem de celebrar tot, fins i tot coses molt petites.
0: Jo crec que hem de ser una mica més selectives, perquè no tot és motiu de festa, sinó els infants s'acostumen a l'aplaudiment constant.
2: Potser sí, però si només celebrem els èxits grans, doncs els petits progressos passen desapercebuts. Bueno, en realitat, cada família és un món i no tothom pensa de la mateixa manera.
0: I és molt important ensenyar les emocions, ja que si un infant no sap el que sent, és molt difícil que ho pugui saber gestionar.
1: Exacte. Per exemple, en lloc de dir "no ploris", podem dir "veig que estàs trist, vols explicar-me què ha passat?" Com explicant una mica l'emoció que està sentit en el moment.
2: Sí, és el que diem tota l'estona. Ajuda moltíssim a que se sentin compresos i escoltats, i no només amb emocions negatives, també amb les positives. Estàs content perquè has aconseguit això, oi?
0: Vale, ara ens imaginem una situació. Un infant perd un joc i s'enfada molt.
1: Aquí hi haurien dues opcions, no? L'opció 1, que seria dir "no passa res, no t'enfadis". O l'opció 2, que seria més comprensiva, com "entenc que estàs enfadat perquè volies guanyar".
2: La segona opció vàlida, l'emoció, i ajuda que l'infant doncs pugui gestionar i entendre millor. Us deixem una pregunta. Què creieu que aprèn un infant només observant-vos durant un dia? Aquesta pregunta ve de la mà amb els hàbits i rutines. Parlant d'aquest tema, hi ha dos possibles casos: que siguin massa guiades i estrictes, o tot el contrari, que no respectin cap horari.
0: Sí. I té una part positiva, també. Els ajuda a saber el que avui passarà. I també els hi dona responsabilitat per un futur. I són pràctiques que s'han d'aprendre a casa i a l'escola.
1: Una cosa molt important del que acabes de dir és que les rutines també s'han de fer a casa. És molt important perquè, si no, encara que a l'escola ho practiquen, els costarà més. I també és important perquè aquests hàbits i rutines no es perdin.
0: Sí, sí, i tens tota la raó, perquè nosaltres ja ho hem pogut veure a les nostres pràctiques i és una cosa molt habitual.
1: I una cosa, també és important que les rutines siguin coherents, o sigui, no pot ser que un dia sopem a les 7 i l'altre a les 10, perquè això descol·loca molt els infants.
0: També petites accions com llegir un conte abans de dormir o rentar-se les dents junts.
2: Doncs també crec que aquests moments també reforcen el vincle que es té amb la família.
0: D'acord, ara se m'ha ocorregut una pregunta i vull proposar un petit debat. A veure què penseu. Creieu que és dolent saltar-se alguna rutina algun dia puntual?
1: Jo crec que a casa no, sempre que no sigui habitual. Però des del que jo he viscut, penso que a l'escola sí que afecta els infants i hauria de ser sempre la mateixa rutina.
2: Clar, també hem de ser flexibles, perquè a casa també poden sorgir circumstàncies que facin canviar la rutina.
0: D'acord, tot això del que estem parlant està directament relacionat amb diferents realitats familiars i hem de tenir en compte que no totes les famílies tenen els mateixos recursos ni tampoc el mateix temps per dedicar als infants.
2: Hi ha diferents tipus de famílies que poden ser, doncs, per exemple, monoparentals, amb avis molt presents, amb horaris complicats, i això doncs pot afectar tant de manera negativa com positiva a l'atenció i al suport dels infants.
1: Jo crec que el més important és la relació que tingui la família amb l'infant, independentment de la realitat familiar que tingui, és a dir, la qualitat de la relació. I també és important la comunicació constant, o sigui, fer reunions, agendes, converses a la sortida de l'escola.
2: I no només centrar-nos en parlar de problemes, també de coses positives.
0: Clar, perquè a vegades només es contacta quan hi ha dificultats i això tampoc és positiu ni per l'infant ni per les famílies.
2: Per exemple, imaginem que un infant ha fet un gran progrés a classe. Si ho parlem amb la família, es pot reforçar també a casa.
1: I això millora molt l'actitud de l'infant. I una altra relació que també s'ha de tenir en compte en la vida dels infants és la relació entre les famílies i l'escola.
2: Treballant junts, doncs, poden tenir una millora de l'infant, ja que el mestre observa el dia a dia de l'infant i pot comunicar a les famílies, doncs, possibles dificultats o millores.
0: Per exemple, si un infant té dificultats per dormir a casa, informar a l'escola pot ajudar a buscar solucions conjuntes. O si hi ha canvis a casa, pues que l'escola pugui entendre els comportaments de l'infant.
2: Vale, jo crec que a vegades els mestres haurien de prendre decisions sols, sense tanta opinió de les famílies.
1: Jo crec que la informació de la família és clau. Sense ella, pot ser que les decisions no són adequades per a l'infant.
0: Sí, és que al final és una col·laboració, no una competició.
2: Doncs ara farem una petita secció de casos pràctics.

0: Però aquesta vegada anirem una mica més en profunditat per entendre no només què fer, sinó també doncs, per què passa el que passa.
1: Ara imagineu que un infant està jugant amb una joguina i un altre nen li demana, però ell no la vol deixar. Què faríeu en aquesta situació?
2: Clar, això passa molt. Per exemple, moltes vegades el primer que fem és obligar-ho a compartir i dir «has de deixar la joguina», però jo crec que això no sempre és la millor opció.
0: Perquè compartir no és una cosa que s'aprengui sola, sinó que s'aprèn amb el temps i l'experiència.
2: Exacte, si obliguem, l'infant pot sentir que li estem traient alguna cosa seva i això pot generar més frustració.
0: A nivell emocional, l'infant encara està en desenvolupament el sentit de la propietat i l'empatia. No és que no vulgui compartir per ser egoistes, sinó perquè encara no tenen aquesta capacitat madura.
1: Per exemple, una altra alternativa seria dir «ara estàs jugant tu i quan acabis li pots deixar».
2: Sí, i això els ajuda a entendre torns i respecte, sense imposar el que han de fer.
0: No es tracta d'obligar a compartir immediatament, sinó d'ensenyar a fer-ho de manera progressiva.
2: Segon cas, que és molt comú i sempre ens ha passat algun cop. Un infant està al supermercat, vol alguna cosa i comença a fer una rabieta.
1: Aquí hi ha molt debat. Què creieu que hauríem de fer? Ignorar o intervenir?
0: Doncs moltes persones pensen que ignorar és la millor opció, però no sempre funciona.
2: Les rabietes són una manera d'expressar emocions que no saben gestionar. No tenen clar el que estan sentint i, per tant, ho expressen de la manera que poden.
0: Exacte. Si ignorem completament, poden sentir-se sols o incompresos.
2: Mireu, aquí el millor és acompanyar, posar-se a la seva altura, parlar amb calma i validar l'emoció.
1: Clar, els podem dir per exemple, entenc que vols això i estàs enfadat, però avui no ho comprarem, o ja ho comprarem un altre dia.
0: I això funciona perquè combina dues coses molt importants, el límit clar i la validació emocional.
2: Marina, contestant a la teva pregunta, crec que hem de posar límits i no cedir el que demana l'infant, però també crec que mai hauríem d'ignorar.
0: Doncs aquest tercer cas és un infant que no vol anar a dormir.
1: Això és molt habitual a moltes famílies.
2: Sí, i moltes vegades es converteix en un conflicte diari.
0: Això pot passar per diverses raons. No tenen una rutina clara, tenen por o simplement no volen acabar el dia.
2: Aquí és clau tenir una rutina estable. Sopar, bany, compte, sempre al mateix ordre.
0: Això dona molta seguretat perquè saben el que passarà després.
2: I també és important evitar pantalles abans de dormir, perquè els activa molt.
1: D'acord. Cas 4 i últim. Un infant que no fa cas constantment.
2: Això pot desesperar molt a les famílies.
0: Però moltes vegades no és desobediència, sinó que o no entenen l'ordre, estan concentrats en una altra cosa o busquen atenció.
1: O també pot ser que els donem massa ordres seguides.
2: El millor és donar instruccions clares i curtes.
0: En lloc de dir «recull tot això ara mateix perquè sempre ho deixes tot tirat», hem de dir «doncs recull els blocs, sisplau».
1: Sí, perquè simplifica la informació i facilita que l'infant la pugui processar.
2: I també és important reforçar quan sí que fan cas.
0: A vegades només ens fixem en el que fan malament. Bueno, en resum, la família és el primer espai educatiu dels infants. És on comencen a entendre el món i a construir qui són.
1: És on aprenen a parlar, a expressar emocions i a crear hàbits, però sobretot és on aprenen a sentir-se segurs i estimats.
2: I quan família i escola treballen junts, podem oferir un entorn que afavoreix realment el desenvolupament, tant emocional com social.
0: Al final, no són les grans coses, són els petits gestos del dia a dia els que marquen la diferència.
1: I per això volem acabar amb una idea molt clara. No existeixen famílies perfectes.
2: Però sí famílies que ho intenten cada dia.
0: I això ja és més que suficient.
1: Doncs ja hem acabat el nostre podcast. Esperem que us hagi agradat molt o, per lo menys, us hagi servit d'ajuda.
0: Gràcies per escoltar-nos.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable. Amb domini del sol ara a primera hora, sí que hi ha alguns núvols. Aniran a més amb el pas de les hores, poden créixer nuvolades al centre del dia, en principi sense precipitacions, tot i que alguns models no ens descarten que pugui caure alguna goteta, poca cosa en conjunt, amb un cel més ennuvolat al centre del dia, però aclarint-se a la tarda amb més estones de sol i amb unes temperatures que han pujat, s'han situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima continuarà sent alta per l'època i voltarà als 24 o de 24 a 25 graus amb una humitat que serà moderada. Al centre del dia, vents en conjunt febles en forma de brises amb domini del Garbí al centre del dia i amb marejol a la mar. De cara a demà continuem amb una situació anticiclònica dominada pel sol amb alguns intervals de núvols baixos, sobretot fins a mig matí i a partir de mitja tarda, i amb més sol al centre del dia, amb unes temperatures que no han de variar gaire i continuarien estant entre els 18 i els 25 graus amb una humitat força alta, especialment de nit, i una miqueta més moderada al centre del dia. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades especialment de Garbí al centre del dia i fent que a la mar hi hagi una miqueta de marejol, però poc destacable.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Detingut un grup especialitzat en robar cases de persones amb un alt poder adquisitiu que havien actuat aquí, a Cubelles. Els Mossos han vinculat dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys a un total de 8 robatoris en força en domicilis de tota Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquest grup aquest 1 d'octubre passat a Gavà. Es tractaria d'un grup criminal especialitzat en robatoris en força que havien actuat, com dèiem, aquí a Cubelles i també en altres llocs propers, com Sant Pere de Ribes o Castelldefels, entre d'altres. Una investigació engegada a principis de 2025 i coordinada amb les unitats d'investigació de Figueres, Gavà i Vilanova i la Geltrú ha culminat aquest octubre amb la detenció d'aquest grup de dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys. Els agents han pogut acreditar fins a 8 fets comesos, concretament a Castelldefels, en dues cases diferents, i també al Papiol, a Sant Vicenç de Montalt, aquí a Cubelles, a Peralada, Sant Pere de Ribes i l'Agullana. Les gestions policials han permès detectar coincidències en la manera d'actuar dels autors, els objectius seleccionats i els mitjans emprats. Els investigadors han identificat aquest grup estable que es desplaçava habitualment en vehicles de lloguer i que realitzaven vigilàncies prèvies per analitzar els moviments de les víctimes i les característiques dels domicilis abans d'actuar. Segons la investigació, els integrants del grup dedicaven temps a estudiar els habitatges abans de perpetrar els robatoris. I també, segons han recollit en la investigació, hi ha testimonis, imatges de sistemes de videovigilància i altres indicis que han permès situar els investigats a l'entorn de diversos domicilis afectats abans de la comissió dels fets. La investigació apunta també que el grup dirigia principalment la seva activitat contra habitatges que eren susceptibles de contenir objectes de gran valor econòmic. Entre els fets investigats hi hauria un robatori consumat en un domicili vinculat a una persona amb una notòria projecció pública, un episodi que va resultar determinant per avançar en la identificació dels presumptes autors. La investigació, finalment, ha permès concloure que els membres del grup actuaven de manera coordinada i en funcions diferenciades. Hi havia un dels integrants que era el qui feia tasques de reconeixement i era el que acabava entrant a les cases a robar, i els altres dos membres eren els qui donaven suport logístic o participaven en els desplaçaments i facilitaven els recursos necessaris per a l'activitat delictiva, com per exemple la contractació dels vehicles de lloguer. Finalment, dos dels tres detinguts han passat a disposició judicial i entre els tres sumen més d'una trentena d'antecedents, molts d'ells per delictes contra el patrimoni. L'Ajuntament haurà de pagar un lloguer pel casal d'avis municipal. L'espai és propietat de la Fundació PINAE i el conveni signat l'any 2010 amb la desaparició de Caixa Penedès durava fins al 2025. El govern local ha aprovat, de fet, aquest agost passat, el plec de condicions i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte d'arrendament del primer i el segon pis de l'edifici situat al passeig de Narcís Verdagín número 3, és a dir, al casal d'avis municipal. Malgrat que encara no s'ha fet pública la durada del contracte ni el lloguer que haurà d'abonar l'Ajuntament a la Fundació PINAE, sí que es tracta d'una despesa nova, ja que des del 2010 la cessió d'aquests locals era gratuïta i, prèviament, a més, era un edifici vinculat directament a l'obra social de Caixa Penedès, que se'n feia càrrec del seu manteniment. Així ho ha confirmat Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: Fins ara no havíem de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que PINAE ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure... una taxació. Han fet una taxació i amb això s'ha arribat a un acord.
0: La regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, no ha detallat encara la quantitat que haurà de pagar l'Ajuntament a partir d'ara, però ha comentat que l'acord amb la Fundació PINAE se situarà, en principi, per sota del preu de mercat.
3: Fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat

0: ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, i el farem aquest contracte.
1: L'any 2016, la Fundació PINAE ja va intentar fer un canvi en les condicions per poder cobrar un lloguer per aquests locals de Cubelles, però el govern municipal d'aquell moment ho va rebutjar per mantenir el conveni signat, que era vàlid fins al 2025. D'altra banda, aquests dies el Casal d'Avis acull nombroses activitats vinculades a l'Octubre Més 65 i els usuaris també es preparen per celebrar el dinar de la gent gran, que està previst per aquest diumenge que ve, dia 18 d'octubre. El dol és una de les temàtiques que està centrant tres xerrades dins de la programació de l'Octubre Més 65. Aquesta iniciativa, conduïda per la psicòloga Jennifer Garcia, membre de l'equip de Viles Cuidadores, proposa un espai càlid i comunitari per posar paraules a situacions emocionals complicades i sovint difícils de compartir socialment. La primera de les trobades va plegar una quinzena de participants el dilluns 5 d'octubre passat en una primera sessió marcada per la confiança i l'escolta mútua. L'objectiu és acompanyar les persones grans en un procés per comprendre que el dolor i el dol no respon a cap calendari rígid ni a un únic patró de comportament, tal com ha explicat Jennifer Garcia en una entrevista a Ràdio Cubelles.
2: Al final, dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps. Mm-hmm. Que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
1: Durant les sessions s'aborden diferents tipologies de dol que habitualment puguin quedar silenciades o minimitzades per l'entorn. Segons destaca Jennifer Garcia, el procés de dol està directament vinculat a la intensitat del vincle i no exclusivament a la defunció d'una persona propera, que seria el primer cas que ens vindria al cap. En aquesta línia, Jennifer Garcia aconsella, per exemple, que no es menystingui la pèrdua d'animals de companyia, un dol que pot ser intens per la convivència diària. Altres processos de dol poden sorgir per canvis d'etapa vital, com la pèrdua d'un projecte de vida o del domicili habitual o de relacions d'amistat significatives. I, evidentment, un dels dols més comuns, més habitual, que es donen en edat avançada, és la mort de la parella, un dels desencadenants, a més, freqüents de la soledat no desitjada. La professional Jennifer Garcia remarca que transitar una pèrdua pot generar un ventall d'emocions que va més enllà de la tristesa. Es pot passar per la ira, la incomprensió o la culpabilitat, a més de sobtades fluctuacions de l'estat d'ànim. Aquest acompanyament pren especial rellevància en persones que han exercit, per exemple, de cuidadores familiars durant llargs períodes.
2: Les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, a una mare, a un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una enfermedad, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a està pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes i que poden arribar a sentir-se culpables.
1: Les properes sessions dedicades al dol es faran els dilluns 19 i 26 d'octubre, 4:45 de la tarda, al Casal d'Avis Municipal, amb accés lliure i obert a tothom qui s'hi vulgui incorporar. I, paral·lelament, també continua el funcionament del programa Viles Cuidadores, que actualment compta amb 26 usuaris a Cubelles, que vol reforçar aquesta creació d'una xarxa per evitar l'aïllament, per evitar la soledat no volguda i per acompanyar en casos de persones que s'hagin trobat soles també després de la pèrdua d'una persona estimada. Ja es pot consultar el cens electoral de Cubelles per les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre. L'Ajuntament de Cubelles ha habilitat des del 12 fins al 19 d'octubre, tots dos dies inclòs,

0: inclosos un servei de consulta del cens electoral amb motiu d'aquestes eleccions convocades per al diumenge dia 29 de novembre de 2026. La consulta es pot fer mitjançant el mateix web de l'Ajuntament, cubelles.cat, o també a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Per fer la consulta, això sí, es requereix tenir un certificat electrònic o també el clave que dona l'Estat. Durant el període de consulta, els possibles electors que vulguin consultar el cens poden comprovar que consten correctament inscrites i verificar les seves dades. Aquesta comprovació és especialment recomanable per detectar errors o omissions que puguin afectar l'exercici del dret de vot del 29 de novembre que ve. El cens vigent per a aquestes eleccions es va tancar l'1 d'agost de 2026, segons l'Ajuntament, i incorpora, per tant, els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils fins al 30 de juliol passat. Els canvis de domicili posteriors a aquesta data no s'incorporen al cens aplicable a les eleccions del 29 de novembre, amb la qual cosa les persones que s'hagin empadronat amb posterioritat al 30 de juliol hauran d'anar a votar al seu lloc de residència anterior a empadronar-se aquí a Cubelles. Les reclamacions es poden tramitar telemàticament mitjançant el servei de reclamacions de la seu electrònica de l'INE i, alternativament, també s'ofereix de manera presencial a l'Oficina de Participació i Informació Ciutadana, a l'OPIC, de dilluns a divendres, en el seu horari habitual. Per fer una reclamació, cal aportar un document oficial d'identitat i la documentació que acrediti l'error, com ara un certificat d'empadronament actualitzat, en cas d'incidències relacionades amb el domicili o un certificat del registre civil, quan sigui necessari justificar errors en les dades personals. L'oficina del cens electoral és l'organisme competent per resoldre totes aquestes reclamacions. I l'Ajuntament recomana a tota la ciutadania comprovar les seves dades del cens dins del termini establert, especialment si han canviat de domicili o han modificat recentment alguna dada personal per poder detectar i corregir possibles incidències abans de la jornada electoral. Els castellers del Foix han descarregat el seu desè 3 de 7 de la temporada a Viladecans aquest dissabte. La colla cubellenca també ha culminat per primera vegada un 3 de 6 aixecat per sota, però no han assolit el pilar de 5, que els ha quedat en intent i que és una de les fites que tenen pendents d'aquesta temporada. Els castellers del Foix han participat aquest dissabte passat, 10 d'octubre, en la diada del 13è aniversari dels castellers de Viladecans, en una jornada que està marcada pels castells de 6 i de la gamma bàsica i mitjana de 7, així com les estrenes i les germanor entre colles. Els cubellencs han descarregat el desè 3 de 7 de la temporada, una fita que confirma la solidesa d'una construcció que s'ha convertit en el gran senyal d'identitat dels del Foix aquesta temporada. Descarregar-lo per desena vegada aquest curs és una mostra de la regularitat assolida i del treball que hi ha al darrere. La jornada de dissabte també ha servit per estrenar, per part dels castellers cubellencs, el 3 de 6 aixecat per sota, una construcció nova que amplia el repertori de la colla i que dona continuïtat a un treball tècnic fet durant tota la temporada. A més, també han aconseguit descarregar els castellers del Foix la seva 13a torre de 6, el 2 de 6, que és un dels castells també que més han repetit aquesta temporada, els de la camisa turquesa. La nota agradolça, però, va arribar al final de l'actuació. Els castellers del Foix han intentat el pilar de 5 aquest dissabte, una construcció que encara resisteix aquesta temporada, i això no va permetre posar la cirereta una jornada que, malgrat tot, va deixar motius per valorar positivament el pas per Viladecans. La diada ha estat també una bona oportunitat per compartir plaça amb els castellers de Viladecans, la colla jove de l'Hospitalet, i també van tenir una visita molt especial als castellers de Lo Prado, arribats des de Santiago de Chile. La colla xilena fa aquests dies una ruta castellera pel territori després de participar en la 5a diada de colles internacionals del concurs de castells, portant la tradició castellera més enllà de les seves fronteres i convertint la jornada en una mostra també de la dimensió internacional d'aquesta pràctica. Després d'aquesta diada del dissabte passat, els castellers del Foix tenen un cap de setmana especialment intens. Tindran dues actuacions consecutives. Aquest dissabte aniran al Vinyana. Allà compartiran plaça amb els nens del Vendrell. I el diumenge actuaran a l'Arbós, amb els Minyons de l'Arbós. Dues noves oportunitats per continuar sumant rodatge, consolidar les estructures i mantenir viu l'impuls d'una temporada en què, sobretot, el 3 de 7 s'ha convertit en una vegada més en bandera dels castellers del Foix. L'Ajuntament ha engegat aquest mes d'octubre la campanya de poda dels arbres que hi ha a la via pública. Les primeres actuacions s'han fet als plataners del Passeig de Narcís Verdagí i al barri marítim, on té previst l'Ajuntament engegar la poda de les moreres, una de les espècies més presents a la via pública de Cubelles. Els treballs a càrrec de l'empresa Tegar s'estendran progressivament en els diferents barris i sectors de Cubelles durant aquests pròxims mesos fins a completar les actuacions previstes. La finalitat principal de la campanya és afavorir el desenvolupament i el bon estat de salut dels arbres que hi ha a la via pública i prevenir possibles riscos per a les persones i l'entorn urbà. Les tasques inclouen la retirada de branques seques o malmeses i la poda de les que puguin interferir amb el mobiliari urbà, la senyalització viària, l'enllumenat públic o les façanes dels edificis, entre altres motius. La calorada d'aquest estiu ha abocat Catalunya a assolir els nivells més alts d'ozó troposfèric des del 2019, segons anuncia la Generalitat. I aquí, a l'estació que mesura l'aire al poliesportiu de Cubelles, durant la campanya del 2026 de vigilància de l'ozó, s'ha superat el llindar d'informació a la població en 8 ocasions, en 3 dies diferents. Els punts de mesurament situats a Tona i Vic han estat els que han registrat més superacions al país, amb un total de 26 i 20 respectivament. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha publicat recentment aquest dijous passat les dades anuals corresponents a la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya de l'any 2026. Durant el període d'atenció intensiva, que va del 15 de maig al 15 de setembre, la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica ha registrat 115 superacions dels llindars de protecció a la població, mitjançant les 51 estacions automàtiques de mesurament repartides pel territori, una de les quals, tornem a repetir, està situada aquí, a Cubelles, al poliesportiu. La xifra de superacions suposa el registre més elevat des de la campanya de l'any 2019 i trenca una dinàmica descendent dels últims anys. En el cas de l'estació que mesura la qualitat de l'aire situada aquí, al poliesportiu de Cubelles, el llindar d'informació a la població s'ha superat durant el 2026 8 vegades en 3 dies diferents i en 2 ocasions més, però dies previs a l'inici de la campanya del Departament de la Generalitat. Concretament aquí a Cubelles, a l'estació que mesura la qualitat de l'aire, el llindar d'informació a la població s'ha superat els dies 9 i 10 d'abril, en aquest cas serien els 2 dies fora de campanya, i després durant 3 dies més dins de la campanya de vigilància. El 26 de maig, en què es va superar en 2 ocasions, el 16 de juny hi va haver una hora en què es va superar el llindar, i sobretot el 23 de juny, el dia de la Revetlla de Sant Joan, hi va haver 5 hores en què es va superar el llindar d'ozó. L'ozó és un contaminant secundari originat per reaccions fotoquímiques de determinats gasos sota una forta radiació solar i per això els nivells augmenten durant les estacions més càlides de l'any. El juliol més calorós des de 1950 a Catalunya ha concentrat la majoria d'episodis sobretot a la plana de Vic i també a l'àrea de Barcelona. L'increment de la freqüència de les onades de calor vinculades al canvi climàtic converteix l'ozó en un dels reptes ambientals i de salut pública prioritaris, segons ha publicat la Generalitat. Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
1: Es que era una assignatura pendent. Era un vehicle que bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle. Al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
0: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
2: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i qui l'incompleixi ja alhora pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
0: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
1: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè, malauradament, es produeixen accidents i són, de vegades, greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que pues, pugui anar al metge i que es paguin les despeses que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc. Però sobretot als vianants.
0: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats.
3: El cap de setmana esportiu ens deixa una gran notícia i és l'estrena del club de futbol Sala Cubelles en la primera catalana i, a més, ho ha fet amb un derbi comarcal davant dels Sitges i amb un marcador d'escàndol, amb un 3-10, victòria clara i contundent d'aquest club de futbol Sala Cubelles que es presenta una temporada en aquesta primera catalana força renovat, amb novetats des de la banqueta i també amb alguna incorporació i que fins ara no els havien pogut veure en joc perquè la primera jornada es va haver d'ajornar per l'alerta meteorològica i aquesta setmana es posava en pista davant dels Sitges en un derbi intens, com ja va ser en tradició els enfrontaments entre els Sitges i el Cubelles. En aquest cas, a domicili, els cubellencs van guanyar el partit amb molta autoritat. Un cap de setmana també que deixa victòries pues, destacades en l'hoquei patins, amb golejades, com la que comentàvem, del club de futbol Sala Cubelles, però també amb victòries doncs, de l'equip B del club de futbol Cubelles, que va guanyar 1-2 al camp del Vilanova del Camí el divendres al vespre. En canvi, el primer equip no va poder fer valer el factor camp i va caure el Josep Pons i Ventura per 1-2 davant de l'Ulldecona. Un resultat que significa la segona derrota de l'equip cubellenc, en aquest cas doncs, sumant dues victòries i dues derrotes. El proper cap de setmana tornaran a jugar a casa, en aquest cas amb la visita de la Sénia al Josep Pons i Ventura i amb la intenció doncs, de trencar aquesta dinàmica de dues derrotes consecutives. Com dèiem, en el futbol sala també doncs, es va debutar el segon equip, en aquest cas el Cubelles B, que va perdre 0-3 a casa davant del CASP, en el que va ser doncs, també el primer partit a casa de la temporada. I pel que fa a hoquei, doncs, el primer equip masculí va caure 2-3 davant de l'Espanyol en un partit molt ajustat d'aquesta primera catalana. En canvi, el conjunt masculí de tercera catalana va sumar la victòria per 2-4 a la pista del Joieries Moner Sant Ramon amb aquesta victòria i també va guanyar el sènior femení del Club Patí Cubelles que es va imposar per 0-1 al Sant Feliu en una nova jornada també de la primera catalana femenina i les cubellenques doncs, que segueixen invictes en aquest inici de temporada. Aquesta setmana no hi havia jornada pel que fa al vòlei, degut doncs, a que el calendari doncs, tenia prevista aquesta jornada de descans coincidint també amb el pont del festiu d'aquest primer dilluns. D'aquesta manera, doncs, el balanç del cap de setmana són 4 victòries, 3 derrotes per als equips covellencs i la mirada ja posada en una nova jornada, la del proper cap de setmana, la qual sí que s'hi afegiran ja els partits del Club de Vòlei Cubelles per disputar una nova jornada esportiva.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.